haver predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb

amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica. ICAT, la ràdio inquieta.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: Escoltes, ICAT.
1: Tu, la magia la tienes tú. La magia la tienes tú.

escoltes ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'ex militant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el guant. El PSOE desvincula rotundament Pedro Sánchez de la trama, afirmant que el sumari revela comportaments individuals d'aprofitats, farsans i ressentits que s'han aprofitat del nom del partit en referència a Leire Díez i Santos Cerdán. Pachi López és el portaveu socialista al Congrés.
2: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto al foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori hebreu. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units. En un comunicat conjunt, aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els milicians de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions.
1: A les 12 del migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La participació ja supera el 50%. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
3: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor i la possibilitat de batre rècords de temperatura.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Ja han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Guineta i els internacionals Llarg Act i Wetleg. La taxa de fumadors a Catalunya cau al mínim històric. Ara fumen un 20,6% dels adults, 1,5 milió de persones.
3: El percentatge ha anat baixant progressivament des del 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que no pas les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que no pas les rendes altes. El consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys, tot i que Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
3: El govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin els establiments que venen cigarretes electròniques als menors. El tabac provoca 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
1: Esports, en marxa a aquesta hora el primer partit de la final de l'NBA entre els New York Knicks i el San Antonio Spurs, que recordem que és a una sèrie el millor de 7. En aquests moments, en el tram final del darrer quart, els New York dominen el marcador per 94 a 93.
3: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Madrid si guanya les eleccions a diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat confirmat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
1: I a la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Sol, bon dia matiners, benvinguts al dijous 4 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dijous tindrem un canvi de temps contundent. Si bé durant el matí el cel serà variable, sense fresc enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Moia el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 4 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què et passa, la veu?
2: Però què ha sigut això?
0: Va, arrenquem.
1: Estic una mica encostipada, però estic bé. Bon dia, matiners. Avui, que és l'aniversari d'Angelina Jolie, recordem aquesta cita seva. Fes eleccions valentes i equivoca't. Tot això contribueix a la persona en què et converteixes.
0: Doncs molt bé, avui amb la cita d'Angelina Jolie arrenquem el programa d'aquest dijous. I en un món on hi falta amor, avui inundarem l'antena de Catalunya Ràdio precisament d'amor, perquè al llarg de la història s'han escrit grans cançons d'amor, però d'entre totes n'hi ha una que precisament escampa amor a tots els vents. I és aquesta.

0: la cançó Love is All Around, una de les peces més conegudes del grup escocès Wet Wet Wet. Però siguem clars, el mèrit no és seu, perquè la cançó original era de The Trucks i dels anys 60. Això sí, la seva popularitat va créixer enormement gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral, convertint-se en un gran èxit internacional. La cançó va arribar al número 1 de les llistes britàniques tal dia com avui, un 4 de juny de l'any 1994, i alerta, s'hi va mantenir durant 15 setmanes consecutives, convertint-se en una de les cançons més exitoses de la dècada dels 90 al Regne Unit. I no ens estranya, el seu missatge universal sobre l'amor i la seva melodia enganxosa fan que continuï sent recordada i escoltada, encara a dia d'avui, per moltes persones. Ja veieu que arribem al penúltim dia de la setmana amb amor per donar i per vendre. Obriu el vostre cor i deixeu que l'amor dels matiners entri a les vostres vides. Prometem no decebre-us.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Escolta'm, per cert, Àlex, vos també bon dia.
2: Bon dia.
0: Ahir estàvem parlant de matar els mosquits amb una tovallola.
2: Sí.
0: Una cosa d'aquelles que molts oients segurament recorden i que fan habitualment. I l'altre dia, bé, de fet ahir a través de Twitter, em deia un usuari que es diu Via Fora, diu, sentia allò dels mosquits, diu, tovallola, diu, no, diu, raquetes a piles i patam. No sé si no sé què deu ser més terapèutic, si la tovallola o les raquetes aquestes, que a més quan el mosquit...
3: És molt divertit, eh?
0: Ah, sí, és divertit. Sí,
3: és divertit, ara, molt bé.
0: Maiol?
3: Sí, molt bé.
2: No les he provat, per tant, no puc dir. Tampoc faig servir una tovallola, faig servir un matamosques de tota la vida, que a més em vaig comprar en diferents colors, i per tant els puc tenir repartits per la casa.
0: Bonic.
2: I les solucions aquestes químiques que endolles a un endoll, a la redundància, i no, això no és bonic, és pràctic.
0: Sí, sí, és bonic. Hi ha d'aquests que els poses a la tauleta i queden molt estilosos, eh?
2: Ah, no és el
0: cas. Queden molt bonics.
2: No és el cas. Avui t'he agafat per aquest efecte de so.
0: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol?
2: Doncs mira que parlarem del cas Leire, que ahir va sortir el sumari amb novetats sobre la implicació del so, i tu mateix la teva decisió editorial de posar aquest so pel cas Leire, ja t'ho trobaràs, diguem-ne. Després tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ara que falta un any per les municipals i just abans que el papa visiti la ciutat. Precisament del papa en parlarem amb el president de la comissió organitzadora del seu viatge a Barcelona. I després parlarem dels ninis, recordeu el fenomen dels ninis?
0: Tant.
2: Que ni estudien ni treballen, i dels nininis, que són els que ni estudien ni treballen ni estan en cap procés per fer-ho, no estan a l'atur, estan completament fora del sistema. És un fenomen residual, però que hi ha gent, diguem-ne, que treballa perquè sigui directament inexistent. En parlarem a les 10, després serà hora d'obrir la taverna, i a les 11, atenció, en aquest estudi hi haurà Ricard Rostrell, hi haurà Jordi González i hi haurà Josep Cuní. Ara, podries haver fet-lo. I ja està, després l'humor i cap a casa, que ja és dijous.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu com mates els mosquits amb tovallola, ets com Maiol.
4: No en tinc molts de mosquits, jo.
0: No en tens molts de mosquits? Escolta, però quina sort.
4: Però digue'ns... En tot cas, si no, poso això de l'endoll, amb aquella substància que no saps si la respires o no.
3: Exacte.
4: Sempre tinc aquest dubte.
0: Sí.
4: Però sí que faig servir això dels endolls, sí.
0: Quina sort no tenir mosquits, ja t'ho dic ara,
4: No en tinc.
0: Ara és aquell any que ho estem comentant.
4: Sí, ara, la setmana que vindré amb...
0: Un arsenal de mosquits.
4: Piquen els turmells.
0: Piquen a tot arreu.
4: Jo
0: l'altre dia tenia com 3 o 4 a l'esquena del mateix mosquit que estava inflat, abotifarrat. M'havia absorbit de la meitat de la meva sang. L'explosió a la paret va ser apoteòsica. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
4: Doncs mira, entre altres coses, estàvem pendents una mica del partit aquest de la NBA, el primer partit de la final de la NBA que s'estava jugant. Guanyaran els Knicks, perquè faltaven encara 10 segons i ja guanyaven de 10 contra els Spurs, recordem que és el millor de la sèrie de 7. En tot cas, no sé si esteu al cas d'un búfal del Zoo Nacional de Bangladesh que s'ha fet viral i ja és tota una celebritat mundial.
0: I tant.
4: És un búfal albí de 700 quilos que es va fer famós fa poques setmanes perquè té un pentinat prou curiós.
0: És Donald Trump en animal, tio.
4: És Donald Trump,
0: no passa res.
4: És clavat.
0: És Donald Trump.
4: Bàsicament té un floc de pèl ros aquí al cap i un posat al tio que fa pensar en l'inquilí de la Casa Blanca. La cooperació és evident i ha fet fortuna a les xarxes. I a més, Tot va començar quan un vídeo del búfal va començar a circular per internet. Era un animal destinat inicialment al sacrifici per una ofrena religiosa musulmana, que aquesta matinada finalment l'han indultat.
0: Pobret. Oh.
4: Han decidit que...
0: No el home, maten.
4: Que amb els diners que estaven traient al zoo, gràcies...
0: És que hi ha la caseta de Bad Bunny i el búfal ara mateix.
3: Encara apareixerà el búfal a la caseta de Bad Bunny.
4: Podria ser. En tot cas, que era una mina d'or, el búfal, i han dit, escolta'm, aquest no el sacrifiquem, el mantenim. I no només el mantenen, sinó que li donaran un tracte VIP. L'han traslladat a zoo, l'han posat al zoo més important de la capital de Bangladesh, i a més, l'han posat en un recinte especial, li han posat ventiladors, li fan cures sanitàries cada dia, massatges... O sigui que... Directament, Búfal Trump està triomfant.
0: Que estava pensant ara que potser Donald Trump també demana drets d'imatge. Què passaria que aquest home, amb les sorpreses que ens prepara cada dia, no m'estranyaria que de cop i volta demanés paguem un percentatge de la venda de les entrades.
4: No demani un test de paternitat.
0: O arancels. T'imagines? Pobre Búfal, deixem el Búfal tranquil. Pobre. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
0: Pràcticament arribant a un quart de sis del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui volem saber, a part del búfal, perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor. És cert que les grans ciutats cada cop són més un aparador pensat pels turistes i no pels veïns, però de tant en tant encara hi ha algun detall que ens permet tornar a connectar amb la seva essència. A Barcelona això passarà a una vintena d'esglésies, centres cívics i espais públics de la ciutat d'avui fins diumenge, amb el tradicional Ou com balla. La tradició de Corpus es manté i ens permet recordar que darrere del decorat encara hi viu gent.
0: Un altre clàssic també que torna com cada any, l'Ou com balla. Moltes gràcies a Andreu, i a aquestes hores volem saber de què parlarem poc.
3: Doncs de la quantitat d'escombraries que la gent deixa a la muntanya. Tots els que haguem anat a la muntanya ho hem vist. L'últim cas el trobem a l'Everest i que ha fet públic l'alpinista Angelina Angelova, que ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què denuncia l'enorme quantitat de brossa acumulada al campament número 4 de l'Everest. Això està a uns 7.900 metres d'altitud, i allà realment el vídeo fa vergonya, perquè si veu en tot d'ampolles d'oxigen buides, tendes de campanya i tot de brossa allà, just a la muntanya.
0: Vinga, i a aquestes hores del matí, amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb la taxa més baixa de delictes, infraccions i incidents d'odi. Segons dades del Ministeri d'Interior, l'any passat es van registrar 311 casos, dels quals 110 van ser per racisme i xenofòbia, 99 per orientació sexual o de gènere i 48 per motius ideològics. Concretament, la taxa és de 3,82 casos d'agressions per cada 100.000 habitants. A escala estatal, el rànquing de delictes d'odi el lideren Melilla i Navarra amb 21,8 i 15,6 casos per cada 100.000 habitants, i mentre que la mitjana espanyola se situa en 4,9 casos. Andalusia té la taxa més baixa de moment, amb 3,4 casos d'agressions.
0: O sigui, com sigui, només que n'hi hagi una, sí, ja... Bé, ja és greu, per tant aquí... Cada agressió, sigui per racisme, per xenofòbia, per orientació sexual o de gènere o per motius ideològics. Escolta'm, les xifres també fan fredar, perquè 110 per racisme, 99 per orientació sexual i 48 per motius ideològics.
3: Són moltes.
0: Són moltes, són masses. Mentrestant, quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és veure l'exposició Neix en l'aire la primera flor al Museu Can Màrio de Palafrugell. S'hi mostren escultures toves en què l'aire es converteix en el material relacional. Anna Irina Rossell n'és l'artista.
7: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen, i que sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no?
6: Rossell convida a reflexionar sobre el fet que la respiració és un gest que ens fa compartir un mateix aire i que també afecta els cossos. Es podrà veure a partir de dissabte i fins al 22 de novembre.
0: Vinga, Vinyala, que fem camí cap a 6:15 del matí. És moment als matiners de Catalunya Ràdio d'obrir la revista del cor, la nostra particular, la de cada matí, per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Mercedes Milà, ha passat pel programa Poco Passa de Carlota Corredera, el podcast, i ha deixat anar moltes perles, com ara que què cobrava a Gran Hermano.
8: Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60 por programa.
9: O sea, 60.000.
8: Sí, hombre, yo estaba dando muchísimo dinero. Totalmente. A ganar, muchísimo más generaba que cobraba.
10: Siempre la gente se acuerda de Quintero y tal. Pues yo quiero reivindicarte a ti como la mejor entrevistadora de este país.
8: Muchas gracias.
10: ¿Tú te has enamorado alguna vez entrevistando a alguien?
8: No, yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que todavía no nos escribimos y tal, que me gustó mucho.
10: ¿Y no quieres decirnos su nombre?
8: Matías.
11: ¿Te gustaría entrevistar ahora a Pedro Sánchez?
8: Mucho, porque le adoro. Le quiero mucho a Pedro Sánchez. Estoy totalmente a favor de él.
0: Podeu recuperar l'entrevista del podcast de Carlota Corredera, perquè el cert és que Mercedes Milà, com ja és habitual, deixen algunes perles importants i, escolta'm, cobrar 60.000 euros per programa. Ella diu que pot semblar molt, però és cert que el revulsiu que tenia Telecinco Mediaset per fer Gran Hermano, imagina't el que es devia multiplicar. De fet, la primera edició de Gran Hermano, recordem que va obtenir un 80% de share. Això vol dir que pràcticament tot Espanya estava mirant el programa i no em vull ni imaginar què devia ingressar en publicitat la cadena italiana. I a

0: De fet, per cert, també Mercedes Milà en aquest podcast estava comentant que s'havia emprenyat moltíssim amb Miguel Bosé, que li havia fet les grans entrevistes de la seva vida, però que en època de Covid es va enfadar bastant amb el cantant. Què passa amb Miguel Bosé?
1: Doncs que ha començat els tràmits a immigració per residir a Andorra, que el cantant volia anar a viure, ja se sabia des de feia uns mesos, però ara es veu que les últimes hores, els últims dies, ha visitat ja el servei d'immigració per començar tota la paperassa.
2: El retorno ha sido glorioso y de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Sí. Me retiro a pensar y a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos.
0: Jo, de veritat...
1: És que
0: Miguel Bosé se l'estarà al cap totalment.
1: Molt, clar, aquest és un vídeo que ha penjat just a l'acabar la gira, però l'heu vist quan es converteix en lleó? És com... Bueno, va.
0: Ha perdut el nord, és que ha perdut el nord, no passa res.
1: No, total.
0: Bosé, ens encanta la teva música, però fill, és que has perdut el nord.
1: Sí, ja
0: està. I quina casualitat que te'n vais a Andorra.
1: Sí, sí, sí, sí. Es veu que ja estava buscant casa, viurà a Escaldes, serà un xalet pel qual pagarà un lloguer d'uns 10.000 euros anuals i també ja té l'escola a punt pels seus fills.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. És que estava recordant, a més, les paraules de Miguel Bosé, que fotia de volta i mitja a Espanya i als seus habitants. I te'n vas allà un raconet petitó d'Andorra a viure.
1: I falta gent a Andorra.
0: Sí, escolta, és que Andorra te n'adones que hi ha molts influencers perquè jo tinc molts amics andorrans i rebenten les avingudes amb cotxes de luxe.
1: I vaig anar la setmana passada.
0: És una barbaritat, eh?
1: Vaig anar el cap de setmana passat, que ja feia molts anys que no hi anava, i ha estat
0: tot ple
1: d'adolescents, perquè semblen adolescents,
0: perquè van a les botigues,
1: amb xarros,
0: sí.
1: Increïble.
0: I ara es veu que estan obrint molts establiments de menjar per emportar, sí, d'hamburgueseries, i cada vegada que un d'aquests influencers obre una d'aquests establiments, hi ha unes cues a Andorra espectaculars.
1: Sí, sí.
0: No sé jo si els andorrans estan gaire contents amb tot aquest...
1: Bon tema.
0: En tot cas, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer programa especial per la visita del Papa a la Sagrada Família. L'antiquari divulgador Artur Ramon ens va parlar de la figura d'Antoni Gaudí.
3: Gaudí, el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. El gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'anti-Gaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu: Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio.

0: aquesta cançó de Bruce Springsteen, per cert, Glory Days, deixeu-me felicitar el xef Raúl Balam i també la cap de la sala Granja Helena pels Premis Nacionals de Gastronomia 2026, també el xef Jaume Subirós, però especial al Raúl Balam, li enviem un petonet des d'aquí, premi merescudíssim per aquesta fantàstica carrera. No crec que ens estigui escoltant aquestes hores del Raúl, tot i que es lleva bastant d'hora per anar a córrer. Sí. En tot cas, Raúl, si ens estàs escoltant, enviem un missatget, que potser truquem en directe.
1: Clar, i tant.
0: Mentrestant, Glory Days, la música de Bruce Springsteen, Marta.
1: Sí, perquè un 4 de juny del 84, Bruce publicava el seu 7è àlbum d'estudi, Born in the USA, i és sens dubte un dels àlbums més venuts de la història, amb grans èxits, també precisament Born in the USA, que dona nom al disc, la portada molt mítica, aquella vestit amb texans, ell d'esquena, es veu que sí. El cul que es veu és el mateix cul del Bruce, per decisió seva.
0: Ah, perquè pensava que no era seu.
1: Sí, doncs va dir que sí, que ell volia que fos el cul, perquè diu ell mateix que era molt millor que la seva cara. No, recordem que...
0: Un cul espectacular en aquella portada, t'ho dic.
1: En aquella portada ara no sabem com serà.
0: L'haurà treballat.
1: Del disc seran venut més de 30 milions de còpies a tot el món, per tant, història d'aquest disc.
0: Amb aquesta música seria complicat fer els exercicis de glutis, que són tan meravellosos, amb les bandes elàstiques, que són tan reconfortants pel cos mentre els estàs fent.
1: Quina tortura.
0: Si vosaltres aneu al gimnàs de la Sauna, no foteu res.
1: No fotem res. Avui anem a boxa. Què fem? Boxa, xaval.
0: Sí, després esteu al gimnàs i em diuen que esteu allà xerrant tota l'estona i passeu de tot.
1: No.
2: No.
1: Només
0: ahir. Vaig a consultar-ho amb els astres, a veure què és el que em diu avui en Sergi Tous, perquè volem saber què fan aquestes dues al gimnàs i també quin dia ens espera astrològicament parlant. Molt bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 4 de juny, s'ha perfeccionat una quadratura entre Mercuri i Neptú. I això pot fer que la ment estigui una mica més ennuvolada. Mercuri busca lògica, dades i explicacions. I Neptú obre la porta a la intuïció, als somnis i a tot allò que no sempre podem tocar amb les mans. És una energia molt bona per crear, imaginar i deixar-nos inspirar. Però per decidir coses importants, millor no córrer. Avui, menys conclusions definitives i més escolta interna. Bon dijous!
0: Doncs el que us dic, veus? A poc hi vora lletra, per tant, hi veurem el gimnàs avui. Qui m'ho faràs, pelmes, Lara?
1: Quin atac! Avui felicitem a l'actor americà Bradley Cooper. Esperem que el truqui Lady Gaga per felicitar-lo. En fa 51. I qui segur que no trucarà Angelina Jolie per felicitar-la és Brad Pitt. L'actriu també en fa 51. Ella és model, presentadora, actriu i empresària israeliana i a més ho fa tot bé. Va Rafaeli, arriba als 41. I acabem felicitant Toni Soler. Sí, està passant. Avui és el seu aniversari i bufarà 61 espelmes.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Una mica de música per arribar a 6:15 del matí, per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels Matiners de Catalunya Ràdio. Dels seus bons èxits, ja esteu escoltant els primers compassos de Sunny. Vinga, va, que és dijous.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quan falta un any per les eleccions municipals. A les 11 ens visitarà el periodista Josep Cuní. Francesc Garriga a la tarda connectarà amb la Patum de Berga i amb el Primavera Sound. Al Catalunya Nit entrevistarà l'economista i consultor polític Antoni Vives, que acaba de publicar el llibre El País Secret, sobre la seva experiència a l'Aràbia Saudita. I Àlex Gorina obrirà la sessió Golfa a pioneres en la direcció de pel·lícules arran de la mort de Josefina Molina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous, penúltim dia de la setmana, dijous 4 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Israel i el Líban han fet un pas cap a un nou alto al foc després d'una reunió a Washington amb mediació dels Estats Units, ara sí.
1: L'acord inicial queda pendent que es freni l'activitat de la milícia pro-iraniana Hezbollah, tant contra territori israelià com dins del Líban. Mentrestant, es planteja crear unes anomenades zones pilot controlades per l'exèrcit libanès i sense presència de grup armat. Les converses continuaran el 22 de juny a la capital nord-americana amb la mirada posada en un possible acord de pau més ampli.
0: I Donald Trump envia un missatge d'esperança sobre les converses de pau amb l'Iran.
1: Ho ha fet des del despatx Oval en una compareixença inesperada. Se l'ha vist cansat i ha insinuat que aquesta mateixa setmana es podria tancar l'acord.
2: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
1: Trump, a més, desvincula les converses amb l'Iran del conflicte entre Israel i el Líban.
0: Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
1: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
0: Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
1: Els investigadors dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
0: I mentrestant, i des de Barcelona, Sánchez ha mirat d'esquivar els escàndols que envolten el PC. El PSOE ja ha intentat exhibir normalitat en un acte davant d'empresaris.
1: Va ser ahir durant les jornades del Cercle d'Economia. Lluny del soroll, Sánchez va voler demostrar que està disposat a acabar la legislatura i va anunciar que ja comença a preparar els pressupostos del 2027.
3: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: I parlem del cas Isaac Andic. El jutge vol que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort.
1: La magistrada ha encarregat a la policia que analitzi els missatges que es van intercanviar la terapeuta i el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La interlocutòria també apunta altres detalls, com ara que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i va trigar 8 minuts a trucar a urgències.
0: S'avança el final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a finals d'any.
1: De moment, dilluns, s'acaben les obres dels túnels del Garraf, s'hi començaran a fer circulacions de prova i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Ho deia Sílvia Paneque, consellera de Territori.
4: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals.
1: Ho revela un informe de la consultora independent South 180, que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya, Granollers. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3CAT.
5: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
0: Gràcies, Anna.
1: A vosaltres.
0: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Aquestes hores, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui canalies amb Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris. Les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen a la novetat d'ahir. Els pressupostos, Sánchez assegura que presentarà els pressupostos d'aquest any, diu el diari del Grup Godó.
7: Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu. On se'l veu millor, però, és a El Periódico, acompanyat del president Illa. També a El País i El Mundo. Els primers parlen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar Luco en favor de Sánchez.
6: Altres temes de portada, Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Ho llegim a El Periódico i l'Ara.
7: I per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent. I El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
0: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i l'anunci de pressupostos de Sánchez.
7: L'editorial de l'Ara explica que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
6: També exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes, i la dels pressupostos no és una arma menor.
7: El periodista Joan Tàpia escriu al Periódico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però no hi ha sentències.
6: Així com tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
6: És una referència a l'escena absurda de la pel·lícula dels germans Marx, en què dos d'ells no paren de demanar dos ous durs, mentre el cambrer els ofereix un luxós menú.
7: A El País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat la porta que l'opinió pública sàpiga que es facin les coses malament, no pas el fet que es facin malament.
6: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
7: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
6: Explica que la guerra bruta afecta de ple al govern i que és la pròpia UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per

0: d'emergència, però no funcionava i van passar dues hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents aconseguissin la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i, segons l'Ajuntament, els operaris els havien dit que aviat tancarien el cementiri, però no els van avisar quan van marxar. Ho explica el 9-9.
1: És a dir, que tot ve l'operari i et diu, escolta'm, aneu ràpid aquí en aquest moment que estàs tu per, anar, per controlar els temps.
2: Exacte.
1: No? Aneu ràpid que hem de tancar. És a dir, que els operaris entenc que sabien que hi havia gent del dins del cementiri, devien tenir gana i van dir, escolta'm, fotem el cas.
0: D'aquí 10 minuts tanquem, eh? I van interpretar que havien marxat i no, encara
2: ja allà. 10 minuts, no?
1: Molt bé. Que bé. Anem a mi. No, sí, aquest 2026 ens està quedant romàntic. Qui volia vendre gat per llebre?
2: Un home d'Els que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari, però que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional el va començar a investigar perquè feia una oferta d'un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spider a un preu molt inferior al de l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa aquest mateix cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Cavallino Rampante. Ho llegim al periòdic.
1: Quan veus que els preus no són els que...
2: Aquí hi ha alguna cosa que grinya.
1: Et trobes al mercat, sospita. Qui té recompensa?
0: Mira, els que ajuden l'estat a descobrir herències, descobrim una nova paraula, com dic jo, intestades, és a dir, herències sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar en mans de l'estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
1: L'estat n'ingressa 7, però en paga 437.000, eh?
0: Uh-huh, en premis.
1: Un altre clàssic.
0: Sí, sí.
1: Per cert, ahir us vam fer una promesa

0: gent també en situació.
1: Aviam, dimarts vam sentir el cargol ja no treu banya, ahir sentíem el Mohamed ha matat el Patufet i avui et portem, com vas demanar, que n'havies ahir, una altra entrega d'aquest jove d'origen marroquí, que és d'Avinyó, que és en Naïm, i que ho està petant a les xarxes, s'està fent superviral. Avui sentim el Joan Petit, ja no balla.
2: T'han clavat una navalla mentre ell ballava.
0: La lletra tampoc no és per tirar coets, eh? Ens està perdent essència, eh, Naïm?
1: Sí, sempre hi ha en Mohamed, eh? Sempre és un dels protagonistes i és una crítica també, a, jo crec, a la societat i en clau d'humor tot plegat, eh? La veritat és que aquest noi, de manera improvisada, perquè segons ell diu no esperava que aquestes cançons tinguessin tant d'impacte a TikTok, doncs ho està petant molt.
3: Vaig veure que actua divendres demà a Vic, en una sala de Vic.
0: Ah, dic, del cementiri, no? Dic,
3: no, pobret.
0: Potser se'l troba, tancat. Gràcies. Vinga, Marc, quin temps ens espera per avui?
3: Va, mira, dijous amb canvi de temps, al matí tindrem cel variable i serà a partir del migdia que arribarà la pluja. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. Les precipitacions marxaran cap a mitjanit.
0: Marta Viana, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem aquest matí de dijous, Marta?
4: Doncs amb una estrena mundial com és la nova producció de Marta Pazos al Gran Teatre del Liceu. Avui s'estrena Les noces de Figaro de Mozart amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baríton, el baix baríton Luca Pisaroni o el baríton André Schun. Avui, per cert, es podrà veure l'òpera en una sessió especial amb espectadors més joves de 35 anys, amb el segon repartiment en aquest cas. Tot això ho podeu veure fins el dia 21 de juny.
0: Vinga, va, més estrenes.
4: En aquest cas, tres obres de teatre. La primera, el Tantarantán, amb el muntatge Quería ser maricón pero nací sudar, que està creada i interpretada per Mazorra. Això es pot veure fins el 19 de juny al Tantarantán. També avui al Teatre Condal s'estrena L'auca del senyor Pere amb el gran Joan Pere, ell sol a l'escenari amb un monòleg que repassa, doncs, tota la seva trajectòria, tota la seva vida. Això es pot veure fins el dia 28 de juny al Teatre Condal. I avui també al Maldà i fins al 12 de juliol podreu veure El meu germà, una obra escrita i dirigida per Marc Artigau, interpretada pels germans Robert i Llorenç González, i ell mateix, el Marc, ens ho explica pels matines de Catalunya Ràdio.
5: Bon dia, matiners. Soc el Marc Artigau i avui estrenem al Maldà El meu germà, una comèdia sobre tenir germans o no tenir-ne, que combina teatre, cançons, contes i balls per passar-ho

0: Molt i molt bé. Veniu amb germans o sense, que nosaltres hi serem fins al 12 de juliol.
1: I si us agrada la música, els festivals, aquesta setmana...
2: És la vostra setmana.
1: Batquiel,
2: avui dia gros al Primavera Sauna, i us va fer el primer concert d'inauguració amb els concerts aquells gratuïts, avui ja és de pagament, amb totes les entrades exaurides, amb caps de cartell com Batquiel, Massive Attack o Doja Cat.
1: 2 minuts, 3:45 del matí, molt bon dia, matiners. Avui movem el dial fins al 2 de setembre del 2013, el primer dia d'una nova temporada del Matí de Catalunya Ràdio i el primer dia de Mònica Terribas com a presentadora. Mireu com arrencava.
3: Prendre decisions no és fàcil. Decidir és un dels drets que defineix la llibertat, però mai no surt de franc. Tots els que compartim l'espai-temps d'aquest país tenim al davant reptes individuals i col·lectius que impliquen decidir. Però un cop analitzades les conseqüències, i sempre amb ull crític. I és amb ull crític que les analitzarem i compartirem amb vosaltres tot el que passi aquí i a fora. Als Estats Units, Obama n'ha pres una de decisió. Atacaran els objectius militars de l'Assad després de consultar el Congrés, però sense esperar que les anàlisis dels inspectors de Nacions Unides confirmin l'ús d'armes químiques. Aquesta intervenció unilateral tindrà conseqüències, segur, sobre la població siriana i també sobre les Nacions Unides i la seva capacitat d'exercir la política multilateral. En parlarem amb Bernardino León, enviat especial de la Unió Europea pel sud de la Mediterrània.
1: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, al Perú falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim, com cada dia, el nostre corresponsal mundial, Guillem Soler. Bon dia.
4: Bona nit, matiners. 15 figures de sants i verges sortiran avui de diversos punts de Cusco i arribaran a la catedral de la capital del Perú per saludar el cos de Crist en la festa del Corpus Christi, una de les més importants del país. La festa la van instaurar els espanyols el 1572, però va molt més enrere. En aquell mateix dia, els inques ja li dedicaven la festivitat al déu del sol i es treien diverses mòmies sagrades pels carrers de la ciutat. Els conqueridors van aprofitar la festa i van canviar les mòmies pels sants. La festa es fa exactament 9 setmanes després del Dijous Sant i omple la ciutat de locals i de milers i milers de visitants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 3:45 del matí, Maiol Roger, que ens espera al Matí de Catalunya Ràdio avui dijous 4 de juny.
5: Doncs mira, tots els detalls del sumari del cas Leire i la reacció de Pedro Sánchez. També tindrem l'alcalde de Barcelona, just abans que arribi el Papa i a un any de les municipals, o gairebé un any. Després parlarem de la realitat laboral dels joves i d'un fenomen que són els ni-ni-nis, que ni estudien, ni treballen, ni estan en procés de fer-ho, que estan en mínims històrics. Obrirem la taverna i després Josep Cuní, Jordi González,
1: oba,
5: i Ricardo
1: Estrell,
5: els tres en una conversa conjunta a partir de les 11. Els temes pendents amb una mica d'humor i cap a casa. Això farem a les 6 hores de matí.
1: I abans d'aquestes 6 hores extenses de ràdio en directe des de la Pública i Nacional, arriba com cada matí la dada Maiol. A veure, Maiolet...
5: Doncs ahir em vau demanar una dada sobre animals, per tant, dada sobre elefants.
1: També perquè els escoltem.
5: I en concret, quants ossos...
1: Oriol, ja també després del xinxany ja em pots ja canviar amb la cinturina.
2: No, està molt bé, que se'ns agrada molt.
5: Fantàstic, gràcies, Oriol.
1: Molt bé, està molt bé. Decidiu vosaltres tot el programa.
5: En concret, quants ossos té un elefant?
1: Quants què?
5: Ossos té un elefant.
1: Vale, vinga, ara què? És que també tenim una bocota... No sé...
2: 45.
6: Sí, xat.
2: Bèstia, no? Està xivant a la Sara.
1: No, la Sara i jo anem amb equip. És que a veure si ho enteneu.
2: Més.
1: Jo diria que... Què?
2: 130.
1: No, jo diria que... 400.
5: Aviam, doncs, entre la Marta de l'Ara i el presentador matiners, que és incapaç de dir una xifra per ell mateix i necessita que li xivin, avui...
1: Això no li diries a Ricardo Estrella, eh?
5: Jo que li diria. Sí, això, qui ho té més a prop, precisament, és Sara Llobet, per tant, Xavi Canalies.
2: Això
5: una
2: és com no.
5: Entre 326 i 351
1: clar, ossos. Clar, el doble pràcticament que
5: un
1: ésser humà.
5: Per comparar-ho, un humà adult en té 206
1: clar, bé,
5: i un gos en té uns 319, una cosa així, segons la raça.
1: Per jo cert, faig molt bon equip amb la Sara.
5: La trompa està formada per músculs i no conté cap cap os.
1: Veus? Mira, perfecte.
2: Oh, tu beta.
5: Tot això que m'ho apareix.
1: Ai, que bé, escolta, estem en ratxa, Sara. Tenim una setmana fantàstica. És que, perquè estem connectats i més o menys anem per les mateixes xifres. D'aquí uns moments repassem alguns dels moments. Ah, per cert, que hem de parlar de la casita de Bad Bunny, que està sent tema aquesta setmana. I n'ha parlat Carmen Lomana i també Amaya. D'aquí uns moments les escoltem.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
6: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
9: I després, quan guanyes, què més hi ha?
10: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
7: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
10: I el moment de retirar-se va ser complicat?
7: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
11: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
12: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
7: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
10: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
7: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
13: Tot fa la mateixa olor de sempre.
14: Cinema.
15: Estem en una situació crítica.
14: Sèries.
16: This is the most dangerous period I've ever seen.
14: Documentals. Plataformes.
17: Vinga, va. Selfie. I marxem.
14: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
18: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
14: Memoritzeu la cara del nostre home. La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
18: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
19: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
20: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
21: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
20: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
22: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
20: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
23: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
14: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
20: Desnonaments silenciosos.
14: Dissabte a les 10 de la nit.
21: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
7: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Què et passa, Lara? Arrenca l'Anna, va, que ho aconseguiràs.
2: Que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques. No li donaràs pas i estarà badallant.
1: Ah,
2: no,
1: això segur.
2: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
1: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Va, Lara, sisplau.
2: Que no sóc jo, Ara ja semblaré aquí. Això té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base
1: sap
2: de dades... Sap
1: badallar i parlar.
2: És que de veritat,
7: Els matiners.
1: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta setmana. Ho estàvem comentant, per cert, no sé si heu vist les imatges de Lola Lolita barallant-se a la casita de Bad Bunny per estar a primera fila.
2: I que la gravin. Ai, és que ell té una casita...
1: Ella n'ha parlat, no per això?
2: Sí, sembla que n'ha parlat i que, a veure, que és el típic vídeo que està tret fora de context i que en realitat no s'estava barallant, però certament si veus el vídeo veus com està increpant a una altra noia o l'altra noia amb ella.
21: Està a primera fila, no?
2: Per estar a primera fila i que la gravin, a veure.
1: Aquests dies la casita de Bad Bunny està sent protagonista de molts titulars pel tipus de gent que hi ha, pel tipus de gent que vol deixar-se veure, i hi ha hagut dues persones que n'han parlat. Primer, la nostra estimada Amaya.
24: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno Bad Bunny?
25: Pues fíjate, no he ido a verle al concierto y me gustaría ir a verle al concierto porque...
24: A su casita.
25: Uy, yo la casita no quiero ir, no, porque... Sí, pero es que, o sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Yo creo que es muy incómodo estar ahí, bueno, yo por lo menos estaría incomodísima, ¿sabes? Pero me encantaría ir a verle, bueno, es que no he podido ir, pero a mí él me encanta y, o sea, y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
1: Molt bé, ja parlava de la casita de Bad Bunny, ja veieu el que acaba de dir, és a dir, que no tindria moltes ganes de que la gravessin a primera fila, i a les antípodes d'Amaya, quins hi hem trobat? A Carmen Lomana.
0: Estaba invitada, pero no he ido.
3: ¿Estabas invitada? A la casita famosa. Que ha dado mucho que hablar la casita.
0: Menos mal que no he ido. Iba a ir con Lola Lolita, pero no menos mal, porque yo era allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico. No, en teoría es divertido. Yo podía haber ido a la casita, pero dentro, a merendar. Te van a tomar el té, un chocolate con churros, pero a pelearme ahí por salir en primera fila y venga a mover el trasero.
3: La millor.
1: És la millor. És la
3: boníssima.
1: La Carmen Lomana ens encanta també. Com cada matí, ganes de saber què feu desperts a aquestes hores. 93207474, ens podeu trucar cada dia per saludar-nos, que ens encanta. A aquestes hores del matí hi hagi gent que ens expliqui què està fent precisament ja engegant el dia. Núria, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Com estàs, Núria?
4: Molt bé.
1: Ui, em diuen que ets del Mercat Central de Sabadell.
4: Sí.
1: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat o no, tu?
4: Digue'm, perdona?
1: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat de Sabadell o no?
4: Sí, sí, sí.
1: Et ve a comprar o no?
4: No, a mi no. Vaig jugant al que està al costat meu, però bé, bé.
1: Hem de fer campanya, hem d'anar parlant amb tots...
4: Sí, bueno, que vingui a saludar, aunque sigui un dia.
1: Sí, que de tant en tant vagi fent una miqueta de gasto a cada establiment que hi hagi al mercat,
4: bueno,
1: no?
4: Sí, no, bueno, però tots tenim molt bon producte, que compri on vulgui.
1: Això sí, però li direm que vingui a saludar un dia. Ja n'heu passat uns quants del mercat i quantes del mercat de Sabadell, per tant, li direm al Ricard. Núria, a quina hora et despertes tu habitualment?
4: Jo a les 2 del matí.
1: Mare meva, i és que sent nosaltres, sí. Per favor, Verge Santa.
4: Jo m'aixeco a les 2, m'arreglo i a 2:45 a la... Sí, una cosa així, depèn del dia, Però saps què passa? Que és el meu moment. Jo estic solet a casa, m'aprenc el meu cafetet tranquil·lament, miro els encàrrecs, aleshores a 2:45 me'n vaig cap a Mercabarna.
3: I què feu tant d'hora a Mercabarna i al mercat? Explica'ns una mica.
4: Bueno, Mercabarna és un altre món.
1: Uh-huh. Home, allà és on hi ha la vida, sí. En aquelles hores de la nit,
4: aquelles no? Aquelles hores és una locura. Allà és un altre món. És com si siguessi normalment a les 12 del migdia de qualsevol puesto.
3: Clar,
1: perquè... quan ens pensem que el món dorm, hi ha moltes parts, sí, no, d'aquí a Catalunya, sí, que estan absolutament despertes, i com estaves dient, suposo que a Mercabarna hi ha l'ambient nocturn de Catalunya, el trobem allà.
4: Sí, i tant, correcte, sí senyor.
1: Núria, fins a quina hora treballes?
4: Jo normalment fins les 2, menys els divendres, que estic fins les 8 de la nit.
3: Uau, i després que...
4: Perquè el mercat obre tot el dia i no tanca al migdia.
3: Clar, Déu-n'hi-do. Després fas migdiada o com tu fas?
4: Com tot. No, pues res, jo quan plego normalment a les 2 me'n vaig a casa, me faig una siesta i aleshores després m'aixeco, sopo i m'entorno a dormir.
1: Déu-n'hi-do.
4: Jo faig les 8 hores a tothom, però partida.
1: Sí, home, però a més el divendres has dit de les 2 fins les 8?
4: Sí, els dissabtes són molt dusos.
1: Mare meva. Doncs escolta'm.
4: El que passa que el dissabte t'aixeques amb l'energia de dir, bueno, ja és cap de setmana, ja clar. Només queda una empuixadeta.
1: Sí, i tant. Menys mal que ets una persona optimista,
3: sí.
1: Perquè el
3: sí,
1: cert és que són sí. Unes quantes hores treballades, Núria?
4: Sí.
1: Escolta'm, doncs el que podem fer, com sempre, és animar els oients que vagin al mercat, perquè ja veieu la feinada i les hores destinades que hi ha.
4: Sí, s'ha de reivindicar el mercat.
1: Sempre.
4: Sempre, correcte. Perquè tenim molt bon producte, tenim preus de tota mena i la gent que vindrà al mercat, això sempre.
1: Doncs, Núria, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé la jornada. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell.
4: D'acord, doncs moltes gràcies, que tinguem molt bon dia, guapos.
1: Una abraçada, Núria.
3: Adéu.
1: Tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
5: I mateix, present.
1: Home, com estàs, Eloi?
5: Bon dia, bé, i tu?
1: Bé, home, de dijous sempre és un bon dia.
5: Sí, sempre.
1: I anem de cara a barraca cap al cap de setmana. Escolta'm una cosa, m'han dit que tens anècdota?
5: No especialment, avui.
1: No, però sí que és anècdota, sí que és anècdota.
6: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: la muntanya pot passar de tot, Eloi.
5: Pot passar de tot, sí. Avui volia invertir el temps a la previsió meteorològica, però no passa res.
1: No, simplement no, comento... Si tenim 3 minuts i t'he donat més minuts que mai, Eloi.
5: Mare meva, mare meva. Simplement et comento que se n'acaba d'anar el llum aquí a casa meva.
3: Oh, carai!
1: Ara mateix?
5: Sense gaire motiu. Sí, sí, sí, sí.
2: I què vas amb una espelmeta?
5: No. Vaig posar una petita bateria, un SAI, no es diu? I llavors això em dona cobertura d'internet i em dona l'ordinador per poder treballar unes quantes hores. Per
1: però tant, escolta'm, doncs,
5: que heu tingut... Catalunya Ràdio diu està grandit.
2: Que apanyates.
1: Que heu tingut temporal aquesta nit, el que ha passat?
5: No, no, no, no acabo d'entendre què ha passat. Sincerament, no ho sé.
1: Has aprofitat que ha marxat l'electricitat o no? No sé.
5: És que acaba de marxar fa 2 minuts.
2: No li ha donat temps.
1: I no hem sigut nosaltres, ja t'ho dic ara,
5: Ha, vingut, ha estat una cabra que s'ha menjat el cable de la llum.
1: Ai, per cert, com van les gallines?
5: Una cabra rostida.
1: Com van les gallines i la recuperació del pèl?
5: Doncs mira, estic content perquè les gallines ja comencen a treure una plometa petita.
1: Oh. Comença per la plometa,
5: S'estan recuperant. Perquè te'n recordes, que el gall les muntava tota l'estona i llavors havien quedat desplomades de la part de l'esquena, per on s'agafava el gall amb les urpes. I ara s'estan recuperant. Jo les veig felices i contentes, excepte una que crec que sí que el troba a faltar.
2: Clar.
1: Devia ser com l'amant, no?
5: Deu ser això.
1: La que estava enamorada, de veritat. Mm-hmm.
2: La bona.
5: Què, fem el temps?
1: Sí, tant i tant. Deixem que abans digui adéu a la Marta Viana i a la Lara Garcia. Gràcies,
2: adeu,
1: noies.
2: Adeu.
1: I tornem demà. I, home, evidentment, mira, si tens temps de sobres, Eloi, avui...
5: Mare meva. No, és que, a veure, avui és un dia una mica delicat.
1: A veure.
5: Avui es treuen tempestes i, a més, seran tempestes fortes. Llavors, ara mateix ja comencem el dia amb molts núvols a molts llocs, Comarques de Barcelona, de Tarragona, fins i tot Catalunya Central, els núvols són baixos, hi ha molta humitat, és un primer senyal de que hi ha inestabilitat i que poden passar coses, i després l'altre senyal notarem a partir del migdia, que començaran a créixer grans núvols i tempestes en qualsevol punt del país, però les més fortes, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. I fins i tot, avui hi ha avisos activats d'intensitat de pluja, més de 20 litres en mitja hora, i s'estrena un nou avís, que fins ara no s'havia fet servir, que és el de pluja de 60 litres en 3 hores. Per tant, estem parlant de quantitats de pluja molt importants, que en alguns casos poden passar de 50 a 100 litres per metre quadrat, El nord-est de Catalunya, Girona, Barcelona, és on hi ha més risc que això acabi passant, i per tant també baixarà la temperatura, vaja, que serà un dia una miqueta mogut.
1: Doncs n'estarem, com sempre, pendents. Moltes gràcies, Eloi.
5: Adéu-siau, fins ara.
1: Demà, Ostrell, molt bon dia.
8: Bon dia, vas amb la meva samarreta?
1: Sí, que me la va regalar.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Aviseu els de la científica. Vull aquest ganivet aquí ara mateix. I que algú ens busqui un lloc on poder passar la nit. Em sembla que la cosa anirà per llarg. Caporal, lideri tot això, si us plau. He de fer unes quantes trucades urgents.
1: D'acord, sergent, així ho farem. Agent Sánchez, vingui amb mi.
2: A les seves ordres, caporal.
1: Ja ha sentit a la sergent. Ens hauria de buscar com més aviat millor un lloc per dormir. Vostès, de quina comissaria venen?
2: De la de Premià de Mar.
1: Doncs m'haurà de passar el contacte de l'oficial de guàrdia. Tot i això, m'ha dit que la jutgessa era de Mataró, igual que els companys de la científica.
2: Sí, Mataró és la capital de comarca. I a més, és una ciutat gran. I ells tenen jutjat. Més recursos i una bona comissaria. Nosaltres, una àrea bàsica policial. Aquí al Maresme, la majoria de les nostres instal·lacions són els pobles de mar, que són els més habitats durant tot l'any i que, a més, multipliquen la seva població exponencialment a l'estiu. Suposo que per això es va dissenyar així el pla de desplegament. Els pobres pobles de dalt gairebé no els toca res. I és curiós, perquè sempre he pensat, potser m'equivoco, però ho dubto, que els pobles de dalt hi viu la gent amb més pasta que els de mar.
1: I això què té a veure amb el desplegament dels dispositius?
2: Que amb bona lògica haurien de ser més a prop de la gent més rica i amb més poder.
1: Vol dir?
2: En aquest país, els rics sempre solen ser els qui tenen a prop els millors serveis. Les millors escoles, els millors hospitals, bons sistemes d'autobusos perquè les minyones puguin arribar-hi sense problemes. Que ja se sap que ells sempre van en cotxe a tot arreu. I així amb tot. Seguint aquesta teoria, no entenc per què les nostres instal·lacions no són els pobles de dalt, que és on hi viuen els poderosos.
1: Segurament perquè aquests rics i poderosos el que volen és que vigilem la gent que viu als pobles de baix i evitem que pugin. Pensi, agent Sánchez, que si els pobles de dalt són les mansions, nosaltres som els gossos que vigilen el jardí i eviten que ningú aliè no entri a la propietat. Ens tenen exactament on ens volen tenir. No es preocupi que aquesta gent se les empesca totes. Per això són rics. I alguns, els quartos, els venen de força endarrere.
2: Està ben vist, caporal. Tingui el telèfon de l'oficial de guàrdia. Segur que la sergent Forés estarà encantada de rebre la seva trucada a aquestes hores.
1: Ha dit sergent Forés? Es diu Esther Forés, l'oficial de guàrdia?
2: Sí. És l'oficial al càrrec i la cap de l'àrea. És de Tortosa, però ja fa 6 anys que és aquí. La van ascendir a sergent l'any passat.
1: I tant que la conec, massa i tot. Va, busqui un lloc on puguem quedar-nos aquesta nit. Gràcies.
0: Estanislau, ja tenim algun lloc on poder quedar-nos a dormir aquesta nit?
1: Sí, ens han trobat dues habitacions aquí mateix, a l'hostal de la plaça. Hi estarem molt bé, però intueixo que hi dormirem poques hores.
0: Molt bé. Ja he parlat amb l'inspector i li he explicat tot. Vol que fem totes les investigacions possibles aquí. Però demà a la tarda vol que siguem a Figueres per establir un pla d'acció amb ell. Ha posat els informàtics a treballar, a veure si aconsegueixen saber alguna cosa del missatge i ens poden ajudar amb això. Tot i que ja saps que les esperances de poder saber alguna cosa a partir d'una missiva com aquesta són molt minces. I és clar, farà el que pugui per intentar contenir la premsa, però segurament serà complicat. I a partir d'ara tindrem una pressió afegida. I a tu, com t'ha anat amb l'oficial de guàrdia?
1: Prou bé, tenint en compte les circumstàncies.
0: Què vol dir això de les circumstàncies?
1: Que la sergent Esther Forés i un servidor ens coneixem des de fa molts anys i que en fa 10 que vàrem sortir junts. Un amor d'estiu, en concret. Els seus pares estiuejaven al poble. Eren uns petits industrials tortosins que no suportaven trobar-se la gent del seu encontorn a la platja a l'estiu. I varen descobrir l'Empordà com a refugi. I per festa major va ser quan l'Esther i jo varen viure un bonic estiu plegats, que es va allargar fins a prop de Nadal. Després, ella se'n va anar a estudiar uns mesos a Canadà i a l'estiu ja va venir al poble amb un nòvio canadenc i jo vaig optar per substituir-la per una estiuejant italiana, crec, aquell estiu.
0: I això suposarà alguna mena de problema per poder fer la feina ben feta?
1: No crec que ho suposi per part de cap dels dos. Tots dos som grandets i tots dos guardem un molt bon record. De fet, hem anat seguint les nostres carreres professionals una mica i jo ja sabia que estava destinada al Maresme, però no sabia exactament on. Demà, a primera hora, serà aquí amb els efectius que pugui dedicar-nos a la investigació.
0: Perfecte. I què hi diuen els companys de la científica?
1: Que, efectivament, tenen l'arma homicida. I que, tot i que és bastant comú en el món del submarinisme, no deixa de ser un ganivet específic. Potser en alguna botiga poden recordar qui el va comprar. No en deuen vendre pas cada dia. I no hi deu haver tantes botigues especialitzades en articles de submarinisme al poble.
0: Aviam si així podem començar a posar fil a l'agulla.
1: Tant de bo. Bon dia. Com va tot? T'has dormit bé? Oh, mira qui tenim aquí. I quan has arribat, tu, bonica? Que no podies estar sense la mama?
0: Sí, li vaig dir a la cangur que la portés cap aquí a primera hora. Així li he pogut donar el pit i estar una mica per ella, que encara és ben petita. I tu, com estàs? Has pogut descansar?
1: Bé, si no entrem en detalls. I mira, em pensava que no, però he dormit com un soc. La llàstima és no tenir roba neta per posar-se després de la dutxa. Això sempre m'ha molestat molt. Puc dur la roba del dia abans, sí, però no poder canviar-me els mitjons no ho suporto. Deu ser que en una altra vida vaig ser un nen de casa bona i m'han quedat alguns vicis.
0: Ja ho diuen, que val més matar un home que perdre un bon costum.
1: No et dic que no tingui raó, però el que sí que faré és aprofitar i aprofitar l'esmorzar d'hotel a càrrec de l'erari públic, que això no passa pas cada dia. I per una vegada val la pena treure el ventre de pena. A més, tot fa una fila espectacular.
0: Sí que és veritat. Tot és molt bo. Jo ja t'he agafat avantatge. Així que vinga, esmorza bé, que ens espera una feinada. Hem quedat d'aquí a mitja hora amb la sergent Forés i el seu equip.
1: En mitja hora tinc temps d'arruïnar l'hotel i que surti el cuiner desesperat com el capítol aquell d'Astèrix i Cleopatra.
0: Ara no t'entenc.
1: Res, coses meves. Sortir el cuiner desesperat dient s'ho han menjat tot, s'ho han menjat tot. Què és el que dirà aquest d'aquí a no res?
0: Va, Carpanta, aquí t'espero.
3: Sergent Siqué, Estanislau, com esteu? Heu pogut descansar una mica?
0: Molt bé. Crec que vostès dos ja es coneixien, veritat?
3: Sí, és una llarga història. Ara feia força temps que no ens vèiem. Però em sembla que vostès necessiten anar per feina. Si hi ha temps, en algun moment ja surfejarem per la memòria dels bons temps. Però de moment hauríem d'intentar atrapar l'assassí. Abans no torni a actuar. I a més, avui em sembla que tindrem forces visites.
0: Què vols dir?
3: Que les versions dels diaris digitals ja han publicat la notícia i han afegit el comunicat de l'assassí. I no, abans que ho preguntin, no hi ha hagut cap mena de filtració per part nostra. El mateix assassí ha rebotat el comunicat als principals diaris digitals, a les ràdios i a les teles. Fa estona que aquesta és la notícia més vista i comentada en molts mitjans. I és clar, no estem sortint gaire ben parats de tot aquest merder. Amb perdó de l'expressió.
0: No m'estranya. Ens haurem de posar de valent si en volem treure el trellat.
3: On vol que ens repartim?
0: Hem de fer unes quantes tasques decisives. El caporal Vaireda anirà a Barcelona a parlar amb els editors de l'Escriptura, com ja va fer en l'anterior ocasió. Els serveis informàtics estan analitzant el missatge per si trobem alguna pista. Cap a migdia tindrem l'informe del forense, que potser ens donarà alguna clarícia més. I vostè, jo i el seu equip hauríem de ser capaços de trobar en quina botiga va comprar el ganivet i veure si algú recorda res o si hi ha alguna càmera propera que ens pugui servir per tenir una imatge del nostre home.
3: D'acord, ens posem mans a l'obra.
0: Proposo que quedem tots aquí cap a 2:15 per intercanviar-nos la informació i dinar tots plegats i decidir per on continuem. Escudella amb galets de primer i de segon la tinturera a la planxa amb amanida. Vosaltres què voleu?
3: Jo també vull la sopa de primer i de segon... menjaré les croquetes de pollastre.
1: Vinga, us acompanyarem la sopa, que des de Nadal i l'escudella de la mare que no en menjo. Bé, en realitat hauria de dir que fa un mes que no en menjo. que la mare, quan fa l'escudella de Nadal, en fa perquè duri fins ben entrat l'any. Ep, i jo ben content. I de segon la galta de porc al forn. Aviam què. Estic segur que aquí menjarem bé.
3: I què t'ho fa pensar?
1: He vist les puntuacions i els comentaris que té a internet. I tothom el deixa molt bé. I a més és ple d'obrers. Gent que busca bon menjar a un preu raonable. Avui en dia ja no en queda cap de barat de lloc d'aquests. Però a més hi ha una cosa fascinant. I és que no hi ha ni un sol plat que porti suplement.
3: I això què vol dir?
1: Que és un restaurant que té respecte pels seus comensals, que els tracta a tots per igual, que no distingeix entre qui pot pagar 4 euros més de suplement per un entrecot amb pebre o amb rocafort. No hi ha cosa que em posi més nerviós. Ja sé que hi insisteixo sovint, però un suplement en un menú és com una escopinyada a la cara, un insult de primer ordre. Si no pots posar aquest plat al menú, no l'hi posis, però no tractis els teus clients fent distincions entre els uns i els altres. No ens mereixem que ens tractin com a imbècils i que ens recordin cada 2x3 fins on arriba la nostra economia.
3: Això és el que sempre m'ha agradat de tu. I ho dic aquí, a davant de la sergent Siquier, perquè no se me malinterpreti.
1: El què?
3: Que encara ara, tants anys després, continues sent un idealista.
1: Bé, se suposa que per això tots ens varen fer mossos, no?
0: Bé, ara que ja estem tots ben servits de sopa, convindria que ens anem posant al dia. I he demanat a l'Ester que sigui ella qui obri foc, tot i que hem estat una bona part del matí juntes, així que si vols...
3: I tant, gràcies. Els nois de la científica ja varen localitzar ahir l'arma homicida. Es tracta d'un ganivet de submarinisme, que l'assassí assegura en el seu missatge que havia comprat en alguna botiga de Cabrils. El primer que hem fet ha estat buscar totes les que venen aquest tipus de producte i ha estat relativament senzill. Només n'hi ha dues. Analitzant el model i el registre de producte, hem vist que el nostre home va comprar el ganivet Aquasub, que és una botiga especialitzada en esports nàutics, que hi ha aquí, a uns 300 metres. Evidentment, no hi ha cap mena de registre de propietaris de ganivets de submarinisme. Es poden comprar sense cap mena de llicència. I la propietària de la botiga, que és una ciutadana alemanya, no recorda haver venut el ganivet a ningú de forma especial. És una eina que els submarinistes fan servir habitualment. I que es veu que aquest és bastant bo. Llevat d'això, no destaca per res especial. El que sí que està bé és que hem pogut fixar la data de la compra. I que ara demanarem les còpies de totes les càmeres de seguretat que hi ha a la zona. No crec que la jutgessa posi cap problema, però no sol ser ràpid. Això ja ho sabeu.
0: Mentre la sergent Forés i el seu equip anava fent aquesta recerca, jo m'he encarregat de dos assumptes. En primer lloc, he parlat amb el forense, que ha confirmat més o menys el mateix que ahir a la nit, que les ganivetades rebudes per la víctima eren prou precises i encertades i que estem buscant algú amb una alçada superior al 1,80 m i amb molta força i bona traça a l'hora d'executar les seves víctimes. Algú que sap què fa i com fer-ho, que encara és molt més important.
1: O sigui, que si fa no fa, el doctor ha confirmat la mateixa hipòtesi que ahir a la nit.
0: Sí, exacte. No ha canviat gaire la cosa. L'autòpsia no ha portat res de rellevant que ja no sabéssim.
1: I dels missatges, en sabem alguna cosa?
0: Això ha estat una mica més productiu. El nostre home és molt intel·ligent i va deixar el missatge preparat per enviar-se a una hora concreta. Estava programat. Per tant, ho havia planificat tot a la perfecció. El missatge es va enviar des d'un locutori del barri del Raval de Barcelona. Després de dinar ens hi atensarem amb un grup d'intervenció abans de marxar cap a Figueres. De totes maneres, han pogut seguir el rastre del compte i es veu que el missatge es va programar fa exactament 2 setmanes. És a dir, el nostre home compra el ganivet, pensa l'escenari, obre un compte de correu, programa un missatge, l'escriu i el deixa preparat per enviar-se ahir a la nostra bústia i poc després a la dels mitjans de comunicació que li interessen. Tot això fa pensar que és algú molt calculador, que ho planifica tot molt bé, fins al darrer detall. Però ara comença a voler jugar amb nosaltres. Ens posa reptes, es creu millor que nosaltres. I això el pot dur a cometre algun error. Tot i que de moment, a no ser que ens emportem alguna gran sorpresa a la tarda, no sembla que sigui el cas. I tu, caporal, has trobat res que ens pugui ajudar en la investigació?
1: Veient com heu avançat vosaltres el que jo he trobat, em sembla que no és ni de bon tros tan rellevant com el que heu trobat vosaltres de cara a la resolució de l'assassinat. Però, en canvi, m'ha servit per veure que en el món de la literatura catalana nostrada no n'hi ha ni un pam de net.
0: Què vols dir?
1: Doncs que de portes en fora se suposa que tot és bon rotllo i que tots són molt amics els uns amb els altres, però que a l'hora de la veritat hi ha força marro i la política ho contamina tot. Com a mínim això és el que m'ha dit el teu amic Riera, que per cert envia records. Sort que hi he anat de part teva i l'he pogut treure d'una reunió. I em sembla que ha estat molt content que ho hagi fet i de tenir més informació de primera mà per part nostra. Així és com he sabut que la Morta era un peix gros d'una associació d'escriptors, però de retruc he sabut que en total n'hi ha tres de grans i un munt de més petites.
3: Perdoneu que m'hi fiqui, però no ho acabo d'entendre.
0: Tens raó. El senyor Riera era l'editor d'en Joan Daniel Bessonov, el primer escriptor mort, i quan el vaig anar a veure em va donar algunes pistes interessants sobre el món editorial. Ara he enviat l'Estanislau a parlar amb ell. Bé, de fet, tu hi eres quan ens hem repartit les feines per veure si ens pot dir alguna cosa més.
3: D'acord. I ara resulta que els escriptors del país són com els taxistes.
1: Com els taxistes?
3: Sí. Al principi de la creació, Déu va fer dos taxistes. I sabeu què va passar?
1: No.
3: Doncs que cada un dels dos va muntar una associació de taxistes i van dir que ells eren els únics interlocutors vàlids en el sector. Us sona? Doncs això dels escriptors deu anar més o menys per aquí.
1: Si ho mires bé, no vas gaire desencaminada. L'ADA estava a l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, on hi ha també escriptors que escriuen en castellà. Aquesta entitat s'hi havia integrat recentment els membres del col·lectiu Escrivim, que són un grup d'escriptors sobre literatura infantil i juvenil que reivindiquen tot un seguit de drets i la professionalització de la literatura. Aquests estan bastant picats amb els de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que originàriament, i segons que m'ha explicat el senyor Riera, havia sorgit com una espècie de sindicat d'escriptors, però que en els darrers temps ha crescut molt i ha perdut una part d'aquest caràcter reivindicatiu, perquè s'ha convertit en una entitat més inclusiva, on no només hi ha els escriptors professionals i els que volen ser-ho escrivint en català, sinó també el que ell ha anomenat els escriptors de diumenge.
0: Escriptors de diumenge?
1: Sí. Es veu que, com tantes altres històries d'aquest país, això ve d'una polèmica amarga que va encetar una vegada més en Josep Pla, que va fer la distinció entre els escriptors professionals, que sovint per viure havien de treballar també en castellà, i els escriptors de diumenge, és a dir, aquells que tenen una altra feina i que escriuen quan poden, els caps de setmana i en altres moments. Res, una altra d'aquestes discussions bizantines del país de la que no en traurem el trellat.
0: I aquests com es duen amb els primers?
1: No es poden veure gaire. I a més hi ha tot el tema de la llengua pel mig. O sigui, el resum que podríem dir és que conviuen amb tensió. I no t'ho perdis, encara hi ha una altra, el Centre Català del PEN. Aquesta és internacional i vetlla per la llibertat d'expressió des del punt de vista internacional. I bona part dels seus membres són de l'una o de l'altra, també. Tenen doble militància, diguem-ne.
0: Ostres, sí que ho fan complicat, aquesta gent. Jo em pensava que es dedicaven a escriure i prou.
1: Pots comptar. Tot i que es barallen per les engrunes i per aconseguir una certa notorietat, hi ha en joc un cert poder i també, per què negar-ho, una certa estètica del mandarinatge cultural.
3: Ha dit en Cristià, què vol dir?
1: Que sempre hi ha qui vol tallar el bacallà.
3: La qual cosa és una superba collonada, perquè qui tallava el bacallà no era res més que un esclau, amb certs privilegis, però tanmateix, un esclau.
0: No calen més preguntes, senyoria. Sigui com sigui, la Castells podria haver-se ficat en algun merder per haver estat dirigent d'una de les entitats? Què n'opina en Riera?
1: Que segurament no, però que sempre s'acaba trepitjant algun que altre ull de poll. En teoria és molt més fàcil que sigui obra d'un xalat que no pas d'algú que actuï seguint motius polítics o similars. És una altra mena de patró.
0: Sí, pot ser un xalat, com tots pensem. Però el meu fill de puta ja porta dos morts. Ens fa ballar el so que més li agrada i de moment va mostrant-nos les misèries de la classe intel·lectual del país, que pel que sembla no són pas poques.
1: Ja us ho dic. Quatre que es barallen per les engrunes, però que fan molt de soroll. que ja se sap que repartir-se la misèria sempre dona una pàtina de respectabilitat.
0: Va, deixem-nos de filosofia barata. Acabem-nos el segon, que se'n gira feina i... Ui, m'agradaria arribar a temps a dormir a casa. I abans encara hem de desmantellar un locutori al Raval.
1: Vinga, doncs, jo no faré postres. Però el cafè sí que no el perdono.
3: Ni jo.

0: això ha estat una bona merda, i mai millor dit, perquè mira que el lloc era brut i estret i ple de merda fins al sostre.
1: Ja ho pots ben dir. Més que nosaltres, el que hi hauria d'haver anat és una patrulla de sanitat i una brigada de desinfecció nuclear.
0: Ja ho pots ben dir. El resultat ben minso. Dos treballadors detinguts per no tenir permís de treball ni de residència. El propietari detingut per falsedat documental i per estafa a la Seguretat Social. Unes quantes postures de xis intervingudes i dues navalles. I tots els ordinadors perquè els companys trobin exactament des de quin va enviar i programar el missatge al nostre home. Tot plegat, misèria i companyia, i demà tornaran a ser al carrer amb un antecedent més, pel qual mai pagaran, i nosaltres ens tornaran a acusar de racisme, xenofòbia, i vés a saber quantes coses més. Que ja se sap que aquest país és un país de merda, en què governa l'esquerra caviar, i més aquí a Barcelona. Es creuen que governar és quelcom que es pot fer amb un llibre a la mà, quan el que cal és fermesa. Però mira, potser servirà perquè algú desinfecti el local.
1: Això sí, però amb sotal i mascareta antigàs. El que em preocupa és que, novament, no tenim pràcticament res pel comentari. Només sabem que busquem algú, presumiblement home, de més d'un metre 80 i amb gran força, i uns certs coneixements d'informàtica. Segurament té un perfil una mica de psicòpata i, a més, li agrada posar-nos reptes. Tot indica que si no el parem abans, tornarà a matar. Però no tenim encara ni una sola imatge possible d'ell, ni sabem quin ordinador va fer servir, ni res de res. Estem bastant perduts. També anem descobrint en cada un dels casos que el món de la literatura nostrada no és un camp de roses, precisament, sinó un pedregar per on tots es revolquen.
0: Jo no hauria estat capaç de fer un millor resum.
1: I encara podríem afegir-hi que hem desmantellat un locutori on es cometien petits delictes i n'hem sortit prou ben parats, perquè ningú ha pres mal, i això que hi havia un cert risc, que el Raval sempre imposa un respecte. Saps què deia una iaia del poble i avui m'hi ha fet pensar?
0: Sorprèn-me.
1: Que això cada vegada s'assembla més a Amèrica. La dona sempre deia que cada vegada eren més gent i hi havia menys quartos a repartir. I això no era sostenible. I que en els darrers temps això s'havia desbordat i que arribaríem a ser com Amèrica.
0: En quin sentit ho deia?
1: Deia que per ser normals només ens faltava tenir un psicòpata com el de les pel·lícules, que anés avisant els de la tele del que faria, deixant pistes i posant un repte als policies que l'investigaven, i mira per on, ja el tenim. La punyetera ho encertava tot. Un dia la vaig veure llegint el diari tota sola i comentant-lo per ella mateixa. Amb més de 90 anys deia: i és clar, si puja el barril de Brent, això no pot ser bo per ningú. L'electricitat i la calefacció pujaran una barbaritat. I just a la fusta l'encertava sempre la molt punyetera.
0: Així doncs, ja hem americanitzat tant el país que ja tenim l'assassí en sèrie, missatges als mitjans de comunicació i una parella de polis perseguint els dolents. Això sí, ara ja podríem anar tancant la peli i fent que guanyin els bons, que per això ens paguen.
1: O això, o posar-nos filosòfics i demanar-nos com ens aguantem.
0: Què vols dir?
1: Que quan la dona es posava transcendental no parava de demanar a tort i a dret que li expliquéssim com era que ens aguantàvem amb la translació i la rotació de la Terra, que ho havia descobert en un llibre de text d'un net seu i que no entenia gaire bé com acabava de funcionar tot plegat.
0: Boníssima! L'hauria de conèixer jo, la iaia aquesta. Me l'enduria a les reunions amb els inspectors i fliparien. Com ens aguantem? Bona aquesta, me la quedo. No crec que l'inspector li faci ni puta gràcia, però me la quedo.
1: En el seu cas, ens hauríem de preguntar i com és que l'aguantem a ell. Però això, això ja són figues d'un altre paner.
2: Heu escoltat Americans, capítol 4, de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol, amb les veus de Cris Cantal, Abel Font, Joan Brugués i Maria Negra. I al capítol següent, l'assassí comença a deixar missatges als mitjans de comunicació, complicant la investigació. Les amenaces arriben a cada festival literari del país. cap escriptor és impune. Serà el capítol 5 de Mar Negre, el lletraferit.

Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels molins i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i en Pere Sant Romà, saurí.
2: Molí, del llatí molinum. Un molí és una màquina desintegradora. S'utilitza per la mòlta de grans o també en general per qualsevol material sòlid.
0: Remor de pedra.
3: Remor de pedra.

0: Al capítol d'avui resseguim el riu a la recerca de molins, unes construccions fonamentals durant segles per alimentar la població i que ens permeten entendre la forma de vida i també les estructures socials amb el domini dels senyors feudals.
1: Quan parlem de molins, podem fer referència als edificis on es troben instal·lats els molins o bé als tallers o fàbrica on es fa la mòlta dels cereals. També hi ha els molins de sang, que són els que es mouen gràcies a l'esforç d'un animal.
2: Remor de pedra.

0: per a conèixer els diferents tipus de molins del Gaià, us recomanem la guia publicada per l'editorial Piolet. Hi figuren multitud de construccions.
1: A la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, publicada per l'editorial Piolet, també se'ns parla dels tipus de molins. Parlen del molí hidràulic, que és un mecanisme tècnic que utilitza l'aigua com a font d'energia per moldre, trinxar, esmicolar o desfer l'estructura de qualsevol cosa. Segons el producte que s'ha de moldre, podem parlar, entre d'altres, de molins fariners o bladers, que molen el gra per fer-ne farina. També de molins batans o bataners, que treballen els draps per fer-ne teixits. També hi ha el molí draper o paperer, que tritura draps vells, cànem o cotó per fer-ne paper. També hi ha el molí polvorer, que tritura per separat els diversos components de la pólvora. I també trobem la farga, que és un establiment industrial de forja de metalls que adapta i especialitza el molí hidràulic.
0: Per entrar a fons en aquestes construccions, comencem per donar veu al periodista de la Riera de Gaià, Joan Boronat. Ell va néixer en un molí i en coneix de primera mà les característiques principals.
2: Molins es construïen i es situaven en corrents fluvials, a vegades de poca quantitat, però com que els molins havien d'embassar l'aigua perquè després tingués pressió, encara que el cabal fos mínim, doncs omplir una bassa i després deixar-la anar perquè fes anar el rodet, que en deien, doncs era suficient, no? Era emmagatzemar l'aigua per després utilitzar-la amb pressió per fer rodar les moles.
1: Tocant a la paret del molí, normalment hi ha la bassa on, en forma d'un embut, es troba el cub. Aquesta és una construcció sòlida de pedra carejada, de planta quadrada o circular, situada a l'extrem de la bassa o bé separada, tocant el molí. Allà s'hi acumula l'aigua en el moment de la molta i serveix per aconseguir la màxima pressió de l'aigua. Al fons hi ha el pany i la canal que porta l'aigua al rodet, la roda horitzontal. Per allà l'aigua cau al carcabà, que és el corredor sota l'obrador del molí, per on entra l'aigua damunt el rodet i surt després a l'exterior, ja sigui al riu, al torrent, a la bassa o al rec.
3: Remor de pedra.
0: Com són els molins per dins? Quin era el seu funcionament?
1: Tal com s'explica a la guia del riu Gaià, publicada per l'editorial Piolet, l'edifici del molí consta de dues plantes i a la inferior, que acostuma a ser semisubterrània, hi ha el carcabà, la sala on desemboca el cub. L'aigua de la bassa hi entra a gran velocitat i amb aquesta força mou la roda d'àleps, que són les pales de fusta o de ferro. Aquesta roda està fixada sobre un banc de fusta mitjançant una peça metàl·lica anomenada dau o got. L'eix de la roda transmet el moviment cap al pis superior, on hi ha les moles, que són pedres circulars estriades a la cara de moldre amb un forat al mig. També mouen tot l'equipament per a la molta. El darrer pas de l'aigua és sortir per sota de la volta del carcabà i tornar al riu mitjançant el canal de desguàs. L'entrada d'aigua des de la bassa i el cub no és contínua. El doll es pot interrompre gràcies al pany que trobem a la paret i que s'acciona des del pis superior, on hi ha l'engegador de ferro, dit aviador.
0: En Joan Boronat, de família de moliners, ens ho comparteix amb l'experiència de qui ho va viure.
2: El petar l'aigua directa en aquestes pales feia rodar aquesta roda. Llavors ja hi havia un eix que anava, en diuen l'arbre, fins dalt el joc de moles. El joc de moles és una mola sotana, en diuen, que és la que està fixa, i a sota ja ho diu la paraula, i damunt la volandera, que aquesta és la que rodava. I llavors es feia la molta.
0: I quin és l'origen dels molins històrics que podem trobar vora el riu? L'investigador Pep Saragossa ens en descobreix les arrels i com el feudalisme representa un canvi en aquestes estructures.
4: Hi ha pocs elements, vull dir, a Catalunya hi ha pocs, diguéssim, poques restes andalusines, no? Segurament van aprofitar, hi havia, però ells encara doncs eren uns molins molt, diguéssim, senzills, no? I clar, al llarg dels anys aquests molins s'han anat evolucionant. Això no vol dir que amb un dels molins que encara hi ha actualment doncs, hi hagués restes d'aquests molins antics. És una mica difícil, però n'hi ha un, al Gaià hi ha un molí, que les restes d'un molí, que és el molí de Pinyana, que és sota Querol, que jo, el que he arribat a veure de molins, que són molts, crec que és el molí més antic que existeix, el Gaià. Té un carcabà, és el que queda del carcabà, i esclar, és un carcabà petit, que allí hi havia...

0: com són el molí de la Torre aquí a Ardenya, el molí del Catllà, el molí que hi ha a Puigtinyós, no? Són els molins voltats, amb carreus, no? I, clar, les restes que hi havia dels molins antics desapareixen.
1: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.

0: alguns molins es van transformar i van adaptar els seus usos amb finalitats industrials. En Joan Boronat ens posa l'exemple del seu molí i d'altres que han evolucionat i continuen actius a la zona del Penedès. El periodista ens mostra particularitats, curiositats i la disputa per l'aigua. Un petit trajecte per la història.
1: Aquests molins, si ens concretem en aquesta zona del Baix Gaià, tot eren molins bladers, és a dir, fariners, no? I com bé has dit, doncs es molia tots els aquests cereals, sigui blat, sigui ordi, sigui tot això. I són d'origen medieval, vull dir que això fa molts anys, no? El que passa, doncs, que tot això doncs va anar plegant, i en el cas meu concret, perquè jo sóc del molí de la Torre, que diuen aquí a la Riera de Gaià, diuen del molí de la Torre perquè el seu propietari va ser el marquès de Santa Coloma, que tenia propietats a la Riera, Torre d'en Barra. Aquest molí va anar a parar a mans de l'administrador del comte de Santa Coloma, que era un tal Safont de Torre d'en Barra, i com que el propietari era de Torre d'en Barra, li va quedar el nom del molí de la Torre, que perdura encara fins avui dia. Bé, fet aquest parèntesi, el molí de la Torre, que és allà on jo vaig néixer i treballar durant uns 8 anys, es va transformar de molí blader a moldre minerals. Llavors, doncs, bueno, el meu avi, a principis del segle XX, doncs el va reconvertir en molí de pulverització de carbonat de calç. I és el que jo vaig conèixer i vaig treballar, no? Però amb la particularitat de que bàsicament la maquinària era la mateixa, és a dir, les moles de pedra, Avui dia continuen, hi ha moltes indústries importants, sobretot el Baix Penedès, que fan la pulverització del blanc d'Espanya, que és conegut popularment el carbonat de calç pulveritzant, no? Però nosaltres ho van adaptar amb les mateixes moles i lògicament després amb unes altres màquines complementàries, però el bàsic era el mateix del molí blader passat a minerals, no? I continuava l'aigua com a força motriu, però evidentment una indústria d'aquestes característiques no podia dependre només de l'aigua, perquè la Riera, que és un poble agrícola, ara no tant ja, o gaire, o poc, però en aquella època doncs hi havia uns cultius, uns conreus intensius d'hortalissa, un regadiu important de moltes hectàrees, i la disputa sempre estava amb els drets de l'aigua, perquè des de temps immemorial està escripturat que l'ús de les aigües superficials del riu Gaià, que són les que baixaven o baixen per la séquia principal, de dia era pels pagesos i a la nit pels molins. Però clar, a diferència dels altres molins, dels quatre molins d'aquest Baix Gaià, el nostre, el molí de la Torre, treballava dia i nit perquè era una indústria que dedicada a una altra activitat, no pas només a molí fariner, no? I llavors, doncs bé, lògicament ja als anys 20, ja a principis del segle XX, ja es va incorporar la força elèctrica. En temps de la postguerra, jo ja vaig agafar de refiló, ja no vaig conèixer gaire, i fins i tot hi havia un motor de dièsel que era gairebé com una locomotora, allò de gros, i en temps de restriccions de l'electricitat per estalviar energia elèctrica hi havia unes hores al dia que hi havia talls d'electricitat. Per tant, llavors, sense aigua el de dia, perquè no en tocava, perquè era pels pagesos, i sense corrent elèctrica, aquell generador

0: doncs feia funcionar el molí.
1: Ramó de Pedra.
2: I ara seguim per Torredembarra, on l'antropòleg Jordi Sunyer ens parla dels molins d'oli. Alguns d'ells no utilitzaven pas l'aigua per a funcionar.
3: Aquí tenim molins d'oli. N'hem documentat 3 o 4 i l'últim va estar situat a un lloc on la gent que ens vingui a visitar segur que queda sobtat, i segurament la majoria de veïns d'aquest municipi també. El molí d'oli de Torredembarra, el darrer en existir, estava situat on ara fem els dimarts al Mercadet, a l'Hort del Torrents. Precisament ell va ser l'impulsor i propietari. La mola d'aquest molí d'olives ara està situat com a decoració a la plaça de l'oli dels Munts, però vam tenir també premses per fer vi al carrer Nou, i també vam tenir una mena de molí per fer farina que funcionava amb tracció animal. Amb tracció animal, a principis del segle XX, va venir a treballar a Torredembarra Miquel Aleu, que era metge, i un descendent seu, crec que un net, va fer un llibre sobre les seves memòries a Torredembarra i va dibuixar fins i tot encara com funcionava aquest molí de tracció animal, com si fos una sínia per moure la mola i produir farina del blat dels cereals que es cultivaven aquí a Torredembarra i a la rodalia.
2: Precisament, qui s'està encarregant de documentar el molí del mig i promoure'n la museïtzació és l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc.
4: S'està a les beceroles, en principi, no?, d'aquest futur centre d'interpretació dels molins de la Riera de Gaià. Actualment funciona la primera planta, la que està arreglada, com deia abans, aquesta planta funciona com a llar de jubilats, que en un futur aquesta llar de jubilats s'ha de traslladar a un altre edifici. Llavors, el que és tot l'edifici en si seria aquest centre d'interpretació, i en aquest cas el que queda per rehabilitar és la part inferior, la part subterrània, la part on hi ha l'antic molí medieval i tot el seu espai del voltant, i després la part superior seria qüestió d'adaptar-la a les noves necessitats expositives que requereix aquest centre d'interpretació, igual que la de baix.
2: Un dels molins que sí podem visitar és el molí fariner de Santa Coloma de Queralt. Una de les seves veïnes, la Júlia Ramon i en Galo, el guia del municipi, ens hi conviden.
5: De què estan parats perquè l'electricitat va arribar aquí? S'ha mantingut i s'ha museïtzat una farinera que arribava al gra, es molia, ara ho han tornat a recuperar i es pot visitar. És un al·licient més per venir, a més de que el Jaume apunto i a veure el d'allòs, l'arquitectura i tot això de Santa Coloma, ara es pot visitar també aquesta farinera. Sí, que hi ha totes unes explicacions que disfruto també, explicant.
6: Fet anar el compte, l'últim moliner, que és jove, és més jove que jo, fa els comentaris, vull dir que és interessant conèixer el funcionament d'una farinera que no té res a veure amb un molí fariner. I aquesta farinera havia anat amb vapor, també.
2: Amb el guia de Santa Coloma, en Galo, ens atencem a algun dels molins més destacats. El primer, el molí d'Anna Bruna.
6: Allí, més o menys, on puja amb aquella casera, el molí d'Anna Bruna. I per sota hi passa el torrent de la Barquera. Ara ho veurem per l'altre cantó. Aquest és el torrent de la Barquera. Passava per damunt del molí d'Anna Bruna, i després també va seguir a Duberier, una aquí i una més avall. Doncs aquest és el per on passava l'aigua, del primer afluent del riu Gaià.
7: I ara estranyament passa aigua, molt de tant en tant.
6: No, va de ploure molt, però ja fa anys i anys que no el veig que hagi rajat gens per aquí. Ara hi ha tanta secada que el que plou ho engoleix, vull dir.
1: Ramó de Pedra.
2: Continuem pel molí de la Torre, un molí de dimensions més grans que en Galo coneix molt bé i comparteix amb nosaltres part de la seva història, amb algunes anècdotes i curiositats que podem trobar al seu llibret de Els molins de l'Alt Gaià.
6: Aquest és el molí de la Torre. Ja estem amb aigua de la dreta del riu Gaià. Veiem la bassa triangular. Al fons de la bassa ens ho tapa una mica els arbres, però ja hi ha aquest pou, o pouet, o cacau, o sal, que és el que donava la força al rodet per fer anar les moles. Es conserva tota l'estructura bé. Això, uns anys hi abocaven els purins d'aquesta granja, ara sortosament ja no els hi aboquen, però bueno, està tot deixat i abandonat. I a l'altra banda de camí, si caminem una mica veurem la porta, hi ha el pou de gel o pou de neu d'aquí Santa Coloma, i això més o menys és d'allò. I d'aquí passava l'aigua ja al següent molí, que seria el tercer, que conduïa les aigües la resclosa, i el tercer seria aquest que està cobert, i sembren al damunt, hi ha la volta apuntada i s'hi pot entrar dintre.
8: Sorprèn la dimensió, és com molt gros aquest molí.
6: No és dels més grossos, però doncs n'hi ha de... Però aquest era molí habitatge, o sigui, les moles eren un pis més avall, al damunt es distribuïa la farina, o sigui, es passaven sedassos per fer la més gruixuda amb la més fina, i després hi devia haver habitacle, segurament, perquè són molins fortificats ja. Molí, ja em diu molí de la torre perquè és una torre. El del Requesens també era en forma de torre, amb matacai tota damunt de la porta, dovellada. El vell de Sant Gallar també era en forma de torre, vull dir que tots eren fortificats perquè a l'estal descampat corrien el risc de que els assaltessin i els robessin i els matessin, vull dir, hi ha hagut algun cas i tot, però bueno, aquest és general als molins. Els primers que vaig començar a treballar, vaig publicar primer llibret als molins de l'Alt Gaià, que et va seguir, bueno, el que més carinyo hi vaig posar d'allò. Els molins ja desapareixen amb l'arribada de la llum. Uns ja amb vapor ja es van fer grans farineres, ja van anar decaient els molins fariners. A l'arribar la llum és quan la decadència ja és total. En zones apartades que va costar més d'arribar la llum van aguantar més. I ressorgeixen en temps de l'estraperlo. Acabada la guerra, hi ha alguns que, untant a qui fos, a la Guàrdia Civil i als qui manaven, els feien funcionar per estraper-lo, perquè per poder menjar pa blanc segons qui. No tothom podia menjar el pa blanc. Però doncs, pràcticament amb la llum desapareixen.
2: Acabarem la ruta a Mangalo, al Molí Nou.
6: Bueno, estem davant del Molí Nou. Ha estat documentat també al segle XIII com a Molí Nou. Al darrere, al damunt, hi ha la blassa. El funcionament d'un molí també és bastant tècnic, vull dir, no entrem en l'explicació. Aquest molí jo l'havia vist sencer, el van desmuntar per una masia de Cal Mateu a la carretera d'Igualada. Bueno, doncs molien i l'aigua que sobrava després de moldre creuava aquest aqueducte que veiem, i l'aigua que venia des de l'esquerra del riu passa a la dreta, seguia per aquesta vora i seguia el que és el camí. I ara aquí a la cantonada veurem el molí de la torre, i passarem també per la font de Cartés, i des d'aquí el molí de la torre veurem el pou de gel, una bassa, bassa d'aigua, on sí. Recollien l'aigua per
7: donar-li més pressió.
6: Sí, bueno, llavors al capdavall de la bassa hi ha el pou, el cacau, el carcabà o el sal. Com més baixa és la bassa, vull dir que està molt a prop del molí, aquí ja no hi ha cap pou ni cap cacau, o sigui, tota l'aigua va dirigida en un espai, en una finestreta que és l'estellador, que s'obria des del primer pis. Llavors el pes de l'aigua era el que feia funcionar, feia caure el rodet i feia anar les moles. Amb altres molins que l'alçada és més d'allò, els cacaus són ja rodons o quadrants, però com més altura tenen, més petits són. N'hi vist un de 40 centímetres jo, però amb una alçada de 14 o 15 metres. La pressió que feia aquella aigua al baixar era increïble. En canvi, la d'allò aquí en concret era del pes de l'aigua, el que era d'allò. Volia entrar tota l'hora i això donava l'energia suficient per fer anar el rodet i les moles en aquest cas. Sí, bueno, també el primer paperer que es troba aquí al riu Gaià és a Seguer. Jo ja em despreocupava dels molins paperers o indústries tèxtils que hi havia. El Pep Calçó te'ls dirà, tots els de Catalunya, els que hi ha de molins de paper. hi ha un altre, un ex-amo d'un molí paperer que els han seguit tots. Aquí, doncs, no d'allò, no els deixava a banda. Només mirava perquè el cacau, el sal aquest, és el que jo en dic el carnet d'identitat d'un molí fariner, perquè els iguats s'han endut molts de molins, no s'han tornat a restaurar, però el cacau és la part més reforçada i és el que ha quedat. Per tant, he sabut sempre distingir el que era un molí fariner o les restes d'un molí paperer o indústria tèxtil.
2: I avui hem escoltat com els molins han estat font d'economia adaptant-se a cada època. Edificis, alguns, que s'han pogut rehabilitar, que formen part del nostre patrimoni i que estan lligats a l'aigua. I és que aquesta és font de vida, imprescindible també per als ocells que viuen entre nosaltres o que ens visiten per fer parada en les seves llargues migracions. Ja heu endevinat quins hem escoltat en el capítol d'avui?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
9: Pardal roquer, Petronia petronia.
1: Ocell resident als camps oberts i zones de conreu.
9: Mallarenga cua llarga, Aegithalos caudatus.
1: Au que resideix als boscos totes les estacions de l'any.
9: Gratapalles, Emberiza quirlus.
1: Au que trobem als camps de conreu, pròxims a tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
10: S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
11: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: Si la fruita és saludable, en podem menjar tanta com vulguem?
13: La fruita és una part essencial d'una dieta equilibrada, rica en vitamines, minerals i fibra. No obstant això, com qualsevol altre aliment, és important consumir-la amb moderació. La fruita conté sucres naturals, que tot i ser més saludables que els sucres afegits, poden contribuir a l'excés de calories si se'n consumeixen en grans quantitats. És recomanable consumir entre 2 i 4 porcions de fruita al dia, depenent de les necessitats individuals de calories i nutrients. Variar les fruites que es consumeixen ajuda a obtenir una àmplia gamma de nutrients i a mantenir una dieta equilibrada.
11: Salut Activa.
14: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
15: Els límits per menjar fruita diària són de, a població general, són de 3 o més al dia. El que passa que no totes les persones poden anar a les quantitats més altes, com podria ser el cas dels diabètics, o les persones que tenen problemes digestius, o inclús les persones que són intolerants o al·lèrgics a la fructosa o a alguna fruita en concret. En el cas dels diabètics es recomana agafar fruites de menor tamany, que siguin més també tirant cap a verdes, que no molt madures. En el cas del problema que en persones que tinguin problemes digestius, seria millor treure llavors i treure el que seria la pell, i aquesta fruita no menjar-la com a postre, sinó menjar-la en altres moments del dia. Qui no té problemes digestius se pot menjar la fruita en qualsevol moment, ja sigui en un esmorzar, en un dinar, en un sopar, entre hores, com un snack saludable, o inclús si té bé ganes de picar quelcom mentre estàs cuinant, te la podries menjar en aquí. Sempre hem de tenir present que la fruita té el sucre natural de la fruita, que és la fructosa, i això equival a menjar hidrat, aquí val a menjar arròs, patata, pa, i sobretot s'ha de vigilar a l'estiu, que hi ha moltes fruites que venen molt de gust, que són molt atraients, i la gent sol menjar més del compte i no compten que això també té un aport energètic, sobretot si encara continuen mantinguent la seva ingesta d'arròs, de pasta, de pa, de patata, etc. al llarg del dia.
11: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes...
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vàpers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552, que talla la calçada Arbúcies en sentit sud. Hi haurà desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però hem de parar l'atenció sobretot al vessant Besòs, on ja hi ha en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. A la ronda litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta durant més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí, i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges, poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre, i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
4: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
6: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i a recordar la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta judicial i política que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per a aquesta multinacional en el camp de la biomedicina. Ja a la tarda, Sánchez ha estat a la planta de SEAT a Martorell, al Baix Llobregat, on l'empresa automobilística ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics que es fan a aquesta fàbrica. Ara per ara, SEAT té capacitat per fabricar-hi 1.200 cotxes al dia, tot i que assolirà aquesta xifra de manera esglaonada. El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara de l'àmbit educatiu, us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Esther Minguell.
10: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
11: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, a argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
10: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: Quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
10: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
10: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
1: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
13: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics i a més serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
14: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i evidentment hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
13: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai, també els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
1: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del Papa en actes polítics perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del Pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
15: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat. És un pur anacronisme que no podem normalitzar.
16: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
1: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el Papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
17: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
1: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
18: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
19: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
18: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
20: Hi ha una ofensiva de los fondos buitre por tirar a la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
18: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat 2 persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja el va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. També en waterpolo, el Centre de Natació Mataró continua celebrant el títol de Lliga aconseguit dimarts contra el Sant Andreu, sense gaire marge però, ja que la setmana vinent disputaran la Final Four de la Champions femenina a Malta. De tot plegat, n'han parlat amb els companys de TV Mataró. És una informació de la Laia Sant Miquel.
21: Un trofeu que no ha estat pas senzill d'aconseguir. Després d'una fase regular pràcticament immaculada, el Sabadell i el Sant Andreu, subcampió i campió d'Europa respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
22: Després d'haver perdut el dimecres anterior el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
21: Mariona Tarré va aturar el llançament de Caral Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador en l'última jugada.
23: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a 2 braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
21: El proper i últim repte que li queda a l'assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
1: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Birgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
0: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
1: I el Barça d'handbol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard Act i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 2:15 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Cobla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Una a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7 en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores, principalment a Tarragona, a la Catalunya Central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En 4 minuts de 8:15 hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
3: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
4: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
5: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
7: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
7: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable

0: Creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
1: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
2: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
3: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per a baixar les temperatures a l'aula.
4: La setmana passada va ser molt desmesurat. Molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
3: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
5: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies havien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
3: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
2: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
6: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
7: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
6: Tot i que el tabaquisme

0: Ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
1: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
2: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
3: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
2: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: Tres quarts de vuit. Mobilitzacions aquest dijous a tots els centres de Nestlé, coincidint amb el final del període de consultes de l'ERO presentat per la direcció i que afectaria uns 300 treballadors a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, rebutgen de ple i aposten per les previsions jubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dow ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'Estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans de Canal Taronja Central.
4: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
5: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
4: Actualment a Catalunya, segons la patronal de metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
1: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
6: Això és clau, no? Tindre uns boscos gestionats vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per apagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
8: Fer una crida a la ciutadania que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic i demanar-los que aquest estiu especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
7: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026 promoguda per la xarxa i Ràdio 4 i dels 17 documentals televisius finalistes del Pitching promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial deixa. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
9: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i sobretot de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
10: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
9: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, amb intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
11: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes, permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunidad creativa y profesional de l'audiovisual.
9: El podcast també ha tingut espai en el MAC, s'ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encarar el futur. Aquesta edició del MAC ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
1: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
12: El Club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
13: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
12: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots s'ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a l'ACB.
14: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al pack que havia anteriorment, incloent els partits del club.
12: Els abonaments es poden renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
1: Només 5 minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic, i ens ho apropa el David Navarro.
15: L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
16: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert, i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
15: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
17: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
15: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment al migdia i la Patum completa a 2:15 de la nit. Aquest dimecres, la plaça Sant Pere ja ha viscut la primera gran jornada amb el Tabal, les Guites i els Gegants Vells. Avui, però, estarem molt pendents dels ruixats que podrien aigualir la festa, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobretorrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida anirem fins a les portes del Parlament, a la prèvia del debat, per buscar els arguments d'alguns dels seus protagonistes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i el guitarrista de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Passen 3 minuts de les 8 del matí. És moment per conèixer quines complicacions hi ha a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
5: Hola, molt bon dia. Doncs les retencions habituals d'hora punta. Ens comencem situant els accessos nord a la zona del Vallès, l'autopista AP7, com cada matí, molt carregada entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit Tarragona, i també entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en sentit nord. En sentit Girona, també dels accessos del Vallès, com cada matí, aturades a la C58 entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana. I d'aquesta zona dels accessos nord també la pota nord, retencions a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les rondes molt plenes també, sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt amb aturades entre les Roquetes i l'altura d'Horta, i la ronda litoral amb retencions entre la zona Fòrum i la Barceloneta. També dels accessos del Baix Llobregat hem de destacar aturades amb retencions intermitents a la B23 entre la zona del Papiol i fins a arribar a Esplugues de Llobregat, d'entrada a la Diagonal de Barcelona, i també aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
4: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Com ens deies, o com deia jo ara, bona regirada del temps aquesta tarda i vespre, no?
6: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, la segona meitat d'aquest dijous serà d'un temps completament, doncs, tempestuós. De moment, aquest matí no. Aquest matí la situació està sent molt més tranquil·la, per bé que s'estan començant ja a congriar els núvols en algunes comarques. Són més abundants en molts indrets de la Catalunya central, també del sud de Barcelona, comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre, i fins i tot al llarg d'aquest matí ja començaran a caure algunes primeres gotes, alguna pluja feble, efímera, local, poca cosa, especialment al Camp de Tarragona o també al voltant de Montserrat, al Penedès. Atenció a aquesta tarda. Tarda especialment avançada ja, cap a les 6-7 de la tarda. Tempestes que arrencaran del Pirineu, d'altres que es formaran amb ganes també al prelitoral tarragoní, cap al Priorat, cap a la Conca de Barberà, al Baix Camp, també a la Vall del Corb, en el cas del sud de Lleida. I avançada la tarda, ja gairebé aquest vespre, fortes tempestes a gran part de la Catalunya central, de Girona i Barcelona. Les més fortes, amb molt mala bava, la veritat, cauran a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa, al Mollanès, al Berguedà, al Lluçanès i al Vallès Oriental, amb algunes tempestes bastant aparatoses, però ja diem, quan vagi acabant la tarda. I també la temperatura caurà en picat, estrepitosament, al llarg d'aquest vespre. De fet, aquesta propera vesprada farà més fred que no pas a hores d'ara. També estarà plovent una mica al llarg d'aquesta propera nit i matinada, sobretot a la costa, i ja retirant-se cap a la banda de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que s'ha de celebrar d'aquí una estona.
7: Bon dia, Helena. Sí, debat important i clau per a fer avançar la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat. Sí, seran els primers des de l'any 2023 i els primers comptes de la Generalitat amb Salvador Illa com a president de la Generalitat i amb Jordi Riba. Ell és portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC. Diputat, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
7: Volem conèixer més d'aquest calendari que s'obre d'aquí uns minuts aquí al Parlament de Catalunya i s'estima el dia 2 de juliol aprovació definitiva dels pressupostos.
8: Efectivament, avui fem l'anomenat debat de totalitat, que en el que discutim és si el Parlament opta i decideix que els pressupostos continuïn la seva tramitació parlamentària en el procés d'esmenes, en el procés de propostes de modificació que poden fer els grups parlamentaris. La setmana que ve torna a haver-hi comissions per les seccions pressupostàries i el dia 25 hi ha la comissió en la que es debatran, doncs, aquestes propostes d'esmena, i la previsió, doncs, efectivament, és que el dia 2 de juliol pogués portar-se a terme el debat definitiu d'aprovació l'aprovació del pressupost.
7: I uns pressupostos que pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre de l'any, tenint en compte que s'aprovaran tot coincidint amb la fi del curs polític i l'inici de les vacances d'estiu. Uns pressupostos també suficientment ambiciosos per regular, cimentar el creixement de Catalunya, tenint en compte que el 2027 serà un any ple de curs electoral?
8: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost. El futur veurem quin és, els pressupostos són una bona eina per afrontar el futur i per tant estem convençuts de que avui fem un pas endavant decisori.
7: I el debat de totalitat coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027. Debat de totalitat pels pressupostos del 26 aquí a Catalunya, anunci del president del govern, dos senyals a favor de l'estabilitat, tot i l'ofensiva judicial?
8: Sens dubte, el disposar de les eines, dels instruments pressupostaris, són un senyal de normalitat i el govern doncs, de l'Estat ha optat, ha anunciat la voluntat de presentar el projecte de pressupostos del 27, que és sens dubte una bona notícia en si mateixa i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat, de voluntat de continuïtat i d'ambició perquè els comptes en definitiva concreten en partides, concreten en recursos econòmics aquesta voluntat d'avançar per una banda avui aquí a Catalunya i amb l'anunci del president Pedro Sánchez d'avançar en el conjunt d'Espanya.
7: Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, tot a punt perquè comenci aquest debat de totalitat al Parlament de Catalunya. Recordem, els primers pressupostos de Salvador Illa, que freguen uns 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els pressupostos del 2023.
4: I que ja comencen doncs, a caminar a partir d'avui per ser aprovats, com dèieu, també el 2 de juliol. Gràcies, Anna. Bon dia. Fins després. I més coses, l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de la amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat, com ara ens recordava Ana Ruiz, que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
9: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
10: Ayudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
9: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
10: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
9: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
4: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta, celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern, aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva, en el marc de les assemblees de docents. Doncs a l'espera dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, per exemple, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Gairebé un quart de nou del matí, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
11: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials, i 6 de cada 10 per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
12: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents, transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
11: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
4: Doncs un cop exposat el diagnòstic, volem entendre què hi ha realment al darrere d'aquest canvi de patró i què implica per a la salut d'aquesta generació. Ens acompanya el doctor Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor Frino, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
13: Buen día, es un placer estar aquí con ustedes y saludarlos esta mañana en un tema tan importante como el que están tratando, realmente que es muy preocupante.
4: Doncs anem al gra una mica, doctor. Salut confirma que l'ús de vapers entre els adolescents s'ha més que doblat en 4 anys. Què explica aquest augment tan accelerat i què li preocupa més des del punt de vista clínic? Podríem parlar d'una epidèmia del vaporeig?
13: Sí, tranquilamente. Perfecto lo que estás diciendo, porque toda la industria que fabrica estos dispositivos, que se encarga de vender su producto, que es la adicción a la nicotina, sea, el producto no es vender cigarros o vender cigarrillos o pipas o cachimbas o lo que esté en el mercado, sino es vender adicción a la nicotina. Y ese es el punto, la droga nicotina es terriblemente adictiva, le gana la cocaína, le gana el alcohol, le gana la marihuana. Entonces, cualquier dispositivo que use una persona genera adicción y los va entrando en este círculo que es el consumo de tabaco o equipos y aparatos similares. Así que realmente nos preocupa mucho. Hay un trabajo publicado, y los invito a leer la nota que ha publicado la SOCAP, en la nota de prensa que ha publicado SOCAP, que nos muestra que los chicos que fuman una vez por mes se transforman en fumadores en 40% en poco tiempo. Es realmente terrible. O sea, 4 de cada 10 chicos que han fumado una vez al mes se han transformado en fumadores diarios. Esto es algo realmente terriblemente preocupante. Están usando muchos dispositivos porque creen que no son tóxicos, como acabas de decir tú. Pero ya tenemos chicos de 19 años que hicieron cáncer de lengua por estos aparatos, ¿eh? Así que eso está publicado en la revista Pediatrics.
4: I què és el que fa que aquests dispositius siguin tan addictius i tan perillosos per a cervells adolescents en ple desenvolupament?
13: Mira, lo que ocurre es que una persona no debe respirar nada más que aire. Y cualquier sustancia que le agreguemos, que es un humo, un vapor o lo que tú me digas, no es aire, no corresponde estar en el pulmón. El pulmón no resiste tóxicos. Por eso hemos tenido tantas veces pacientes en la historia de la medicina, ¿no? Pacientes porque han respirado polvo de piedra, pacientes que han respirado humo, pacientes que trabajan en empresas metalúrgicas que tienen enfermedades pulmonares, porque el pulmón no resiste. No es como el tubo digestivo que está preparado para consumir cosas diferentes. Y nosotros solo podemos respirar aire y cuanto más puro mejor. Pero esto le han hecho creer a la gente que un vapor, mentira, no es ningún vapor, es una suma de productos químicos tóxicos para el pulmón. I además, diga.
4: És que no tenim massa temps i m'agradaria poder preguntar-li una altra qüestió, si pot ser amb resposta breu. En aquest context, diverses entitats de salut lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per a una nova llei de prevenció del tabaquisme i justament d'aquests nous dispositius en un moment d'estancament del consum, però d'auge, com explicàvem ara, de noves addiccions entre joves. Què implica aquest retard i quines mesures són imprescindibles perquè aquesta llei sigui valenta?
13: Estos productos tendrían que estar prácticamente prohibidos porque la gente, al tenerlos a su alcance, los compra. Esto de la ley que tú nombras es la base para poder proteger a la población. Piensa que esto apunta a chicos que son menores, que son pequeños, 14 años, o incluso más jóvenes, se está viendo. Siempre se empezó a fumar de joven y esto no cambia. Entonces esos chicos no tienen la manera de pensar de un adulto y pueden protegerse. Así que necesitamos que la ley los proteja. Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante, incluso antes de lo que el tabaco hacía.
4: Doctor, li agraïm moltíssim doncs que ens ho hagi explicat. Nosaltres hem intentat contribuir-hi, deixar-ne constància, si més no. Alejandro Frino, gràcies i bon dia.
13: Gràcies a vosaltres.
14: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: D'emergència, els túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del que estava previst. Ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha visitat les obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, de la seva banda, ha dit que el servei ferroviari dels regionals i la R2 Sud, afectats pels treballs, es restablirà en pocs dies, després de fer proves de seguretat. D'altra banda, Adif ja té a punt el macroprojecte que ha de reformar de manera integral tots els túnels situats situats entre Sitges i Castelldefels. Es tracta d'un projecte redactat l'any 2021 i que preveu una inversió superior als 280 milions d'euros. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
15: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst.
16: Seria efectivament l'ampliació d'un dels túnels del lado muntanya, para convertirlo en un túnel de doble circulación, y este túnel se convertiría en una especie de túnel de seguridad, de evacuación, de emergencia, ¿no?
4: No deixem el Garraf, perquè Cubelles tindrà l'any que ve un quilòmetre més de platja. Les platges de les Salines i de les Gavines, situades entre Cubelles i Cunit, estaran connectades a peu gràcies a una nova platja que tindrà un quilòmetre de llargada i una amplada mitjana de 20 metres. Aquest nou espai sorgirà de la reversió de les instal·lacions marítimes que Endesa feia servir per a la refrigeració de la central tèrmica del Foix. Els treballs per demolir i desmantellar el complex portuari van començar l'any 2025 i avui s'ha confirmat que avancen al ritme establert. L'Ajuntament de Cubelles destaca que amb aquesta actuació es revitalitza una zona marítima que durant anys esperava un port esportiu que mai s'ha arribat a construir. Mentrestant, el consistori ja treballa per triar el nom amb què es batejarà aquesta nova platja del municipi. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a les Champions de la temporada vinent. I el Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. Mentrestant, el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luka Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Sara Monforte continuarà a la banqueta de l'Espanyol dues temporades més. La renovació arriba després que el conjunt blanc i blau hagi aconseguit la permanència a la Lliga F amb solvència. Serà la tercera temporada de la tècnica castellonenca liderant el primer equip a la màxima categoria femenina.
17: La veritat que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. I m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot també, veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
4: Arribarem a dos quarts de nou explicant-vos que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada anomenada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
3: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
4: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
5: Ja està aquí, ja arriba Carolé.
4: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
2: Oio?
6: Hola!
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
8: Oh yeah, baby. Qué rico huele. Pero más rica tú estás.
7: La ràdio que ens uneix.
9: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, amics, bon dia. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, matí de dijous, dia de mercat de Figueres, eh? Era el mercat de la comarca, tot i que també hi ha mercat a Roses o mercat, per exemple, a Llançà o a l'Escala, eh? Les ciutats més grans, per dir-ho així, eh? Dijous 4 de juny, un minut que passa de 8:45 del matí, cel entre núvols i clarianes, a l'espera de fortes tempestes. Atenció, perquè estem alerta vermella, eh? A partir de les 2 del migdia podríem tenir tempestes molt fortes que durarien fins a les 11 de la nit. Atenció, això no vol dir que plogui tota l'estona, però de tant en tant plou, o plourà, o ha de ploure una mica fort. Més de 20 litres per metre quadrat en menys de mitja hora, eh? Poden caure ruixats d'aigua importants. I el pitjor, poden venir acompanyats de calamarsa i de pedra. Esperem que no, eh? Això de la calamarsa i la pedra, m'estiu més que no. I si plou, que plogui. Ja m'agrada que plogui amb seny, eh? Allò que plogui que no faci mal a cap cultiu, ni a la pagesia, ni a cap casa, ni als teulats, ni enlloc, ni a persones, naturalment. Benvinguts, com estem? Avui és Corpus Christi, Sant Francesc Caracciolo, Sant Alexandre i Santa Sadurnina, en aquest 4 de juny. Dia de mercat a Alp, Bellver de Cerdanya, Calonge, la Cellera de Ter, l'Estartit, a Figueres, a Girona, la zona de Can Giver, Llagostera, Riu d'Arenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Refrany del dia, fins al 10 de juny, no et llevis roba ni et descordis el puny. Fins al 10 de juny, no et llevis roba ni et descordis el puny. Bé, ja sabem que a vegades aquests primers dies del juny, però bueno, ha fet molta calor també el mes de maig. El juny n'ha fet molta calor i continuarà fent, eh? Baixarà una mica la temperatura després d'aquestes tempestes. Demà, divendres, hi ha una baixada de temperatures, però atenció, perquè el cap de setmana es torna a enfilar el termòmetre, eh? Ja sabeu que ja estem al juny i això vol dir que dia a dia arribarem d'aquí no res de l'estiu meteorològic. Ja, diguéssim, una cosa és el meteorològic, que ja ha començat l'1 de juny, i l'astronòmic, que seria, doncs, a partir del 22 de juny. Però bé, estem a les portes o estem encarrilant l'estiu i això vol dir fortes calors, temperatures altes... típic, normal, eh? El sol ha sortit a 1:15 de la matinada, 6:16. S'amagarà a 1:05 de les 10 del vespre, o sigui, a les 9:20. Avui, 4 de juny, es celebra el Dia Internacional dels Nens Innocents Víctimes d'Agressió, Dia Mundial de la Fertilitat, Dia de la Cultura Afroperuana i Dia de Corpus Christi. Tots aquests dies, eh? Hi ha dies internacionals importants avui, eh? Anem a Empordà.info per saber què es cou a la comarca. Llegendari Motel Empordà de Figueres celebra 65 anys en el centenari de Josep Mercader. Jaume Subirós rep el Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026. Un projecte nascut a l'Empordà proposa una nova manera d'integrar i interpretar els cicles del cel per planificar les tasques agrícoles. Els empordanesos Màrius Rebell i Lluís Puigverd pedalen junts 700 quilòmetres en 48 hores per una bona causa. I els bombers van treballar en un incendi a la planta de residus de Pedret i Marzà. Atenció, perquè Protecció Civil activa l'alerta per Inuncat amb pluges intenses dijous a la tarda a l'Alt Empordà i gran part de Catalunya. Els agents rurals preveuen arribar als 300 efectius a les comarques gironines el 2030, més del doble dels actuals. El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí manté l'esperit popular i es consolida com un referent. També hem de recordar, doncs, que avui hi ha gent que fa l'aniversari o, per exemple, coses que van passar tal dia com avui. Per exemple, avui també Santa Ruth, Santa Clotilde i Santa Noemí. Felicitats! Peter Ducker, aquest home, Peter Ducker, va dir que la millor forma de predir el futur és creant el futur. Hauríem de tenir un millor futur, eh? A vegades costa molt, eh? A veure si s'acaben les guerres d'Ucrània, les guerres del Sudan, les guerres de, també, doncs, a Iran i als Estats Units. Tot, bueno, millor un món en pau. Avui hi ha lluna menguant. 88,9% de la lluna està il·luminada. La pròxima lluna plena serà el 30 de juny. Falten 26 dies. Tal dia com avui de l'any 2017 es celebra a Manchester, al Regne Unit, el concert benèfic One Love Manchester, organitzat per el cantant nord-americà Ariana Grande, o la cantant nord-americana Ariana Grande, amb la fi de recaudar fons per als serveis d'emergència de Manchester i Londres. Totes dues ciutats van patir atemptats aquest mateix any, a la primera donant un concert de la cantant i, en el cas de Londres, el dia anterior. El 2004 s'aprova a Espanya l'avantprojecte de llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. L'any 1997 es celebra a Argentina per primera vegada el Dia de la Lluita contra la Corrupció després de l'assassinat d'Alfredo María Pochat, el qual estava investigant una sèrie d'irregularitats a la seu de ANSES de Mar del Plata. L'any 1989 va passar la massacre de Tiananmen, a la que el govern de Xina ordenava disparar contra la població civil que es manifestava a la plaça de Tiananmen a favor de la democràcia. Morien entre 200 i 500 persones. L'any 1982, el club de futbol espanyol Futbol Club Barcelona anuncia el fitxatge del futbolista argentí Diego Armando Maradona per quasi 1.000 milions de pessetes. Una bogeria, eh? En aquell temps, 1.000 milions de pessetes, Déu-n'hi-do. I l'any 1952, tal dia com avui, s'inaugurava a Barcelona la factoria de l'empresa d'automòbils Seat. Que després va ser, doncs, de les fàbriques més importants d'Espanya. I avui és l'aniversari de Bas Rafali, model israeliana, 41 anys. Lucas Podolski, futbolista alemà, 41. Angelina Jolie, actriu nord-americana, 51. L'Angelina Jolie, eh? Russell Brand, comediant, presentador de ràdio i televisió i actor britànic, 51. Noah Wyle, actor nord-americà, 55. I Bruce Dern, actor nord-americà, 90 anys. Felicitats a tots, eh? Passin un gran dia. Nosaltres també volem que tota la nostra audiència passi un gran dia, tota la gent que ens escolta i els que no també. Mira si són bona gent. Els que no ens escolten, que tinguin un gran dia. I nosaltres començarem el matí amb Abraham Mateo i Lucra. I l'último baile, que per nosaltres serà el primer d'avui.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Música i ritme de Manu Tenorio. Nova cançó, ¿Cómo te pido perdón? En aquest matí d'avui dijous, 4 de juny, a partir de les 9:05, la tertúlia.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies, quasi acostant-nos a les portes d'un nou cap de setmana. Avui és dijous 4 de juny, un incendi crema una pila de deixalles a la planta de residus de Pedret i Marzà. Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses aquest dijous. Els agents rurals preveuen doblar efectius a Girona i arribar als 300 agents l'any 2030. Figueres dona el tret de sortida a la ruta del tast surrealista amb una festa gastronòmica a la plaça Catalunya. Figueres també fa un pas clau per construir la nova biblioteca i també el futur arxiu del Parc de les Aigües. I per tancar, doncs, aquesta edició de l'informatiu, la previsió del temps que ens l'acosta en Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Els bombers de la Generalitat han treballat per extingir un incendi declarat ahir dimecres al vespre al centre de tractament de residus de Pedret i Marzà. El foc va afectar una pila de deixalles de les instal·lacions i ha mobilitzat 9 dotacions del cos d'emergències. L'avís es va rebre quan faltaven 2 minuts per les 7 de la tarda i els equips d'extinció van centrar les tasques al flanc dret de l'incendi amb una estratègia defensiva i amb el suport de maquinària pesant per facilitar els treballs. La columna de fum va ser visible des de diversos municipis de l'Alt Empordà com Peralada i Siurana. No consta que l'incendi hagi provocat danys personals. Els bombers continuen treballant per controlar i extingir completament les flames.
3: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses que poden afectar l'Alt Empordà i bona part de Catalunya aquest dijous a la tarda. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, especialment entre el migdia i les 8 del vespre. L'Alt Empordà és una de les comarques amb major risc d'afectació, juntament amb altres punts del nord-est del país. Davant aquesta situació, Protecció Civil recomana extremar les precaucions, evitar acostar-se a nius, rieres i barrancs i seguir l'evolució de les previsions meteorològiques. Les autoritats recorden que no s'ha de travessar zones inundables ni cursos d'aigua, encara que aparentment portin poc cabal.
4: Els agents rurals preveuen passar dels 127 efectius actuals a 300 agents a les comarques gironines abans de l'any 2030. L'objectiu és reforçar la vigilància del territori i donar resposta a unes necessitats que el mateix cos reconeix que actualment no pot cobrir del tot. El pla estratègic també contempla l'obertura de dues noves bases, una al Ripollès i una altra al Baix Empordà. Segons la direcció dels agents rurals, aquest reforç permetrà millorar la presència als espais naturals i als municipis més petits. Durant el 2025, els agents rurals van fer més de 34.600 actuacions a la demarcació de Girona, un 42% més que l'any anterior. De cara a aquest estiu, el cos posarà especial atenció a les zones de Gorgas, al litoral i a la prevenció d'incendis forestals. Els responsables del cos asseguren que les noves incorporacions seran clau per garantir una resposta més àgil i efectiva davant els reptes ambientals dels pròxims anys.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I Figueres ha donat ahir al vespre el tret de sortida a la cinquena edició de la Ruta del Tast Surrealista amb una festa inaugural a plaça Catalunya. L'acte va reunir establiments participants, amants de la gastronomia i curiosos que han pogut degustar algunes de les propostes inspirades en l'univers de Salvador Dalí. La ruta se celebra del 4 al 14 de juny i comptarà amb la participació de 26 establiments de la ciutat. 20 d'ells oferiran una etapa d'inspiració surrealista acompanyada d'una copa de vi de la Déu Empordà per 4 euros, mentre que 6 restaurants prepararan menús especials per 35 euros. La iniciativa organitzada per Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament combina gastronomia, creativitat i promoció del comerç local. La festa inaugural ha inclòs també degustacions, ambient festiu i música en directe, convertint la plaça Catalunya en un dels aparadors dels sabors i la imaginació daliniana.
3: L'Ajuntament de Figueres ha aprovat inicialment el pla urbanístic que ha de permetre construir la segona biblioteca pública de la ciutat, a l'entorn de l'actual aparcament de l'Avinguda Costa Brava. El projecte respon a la necessitat d'ampliar la xarxa bibliotecària de la ciutat, ja que Figueres no només disposa actualment de la biblioteca en Fages de Climent, i també de solucionar la manca d'espai que pateixen tant l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà com l'Arxiu Municipal. El futur equipament reunirà en un mateix edifici els serveis de biblioteca i arxiu, convertint-se en el nou pol cultural per la ciutat i la comarca. L'actuació compta amb el suport de la Generalitat, que ja té previst finançar la redacció del projecte. Ara, el document entrarà en fase d'exposició pública abans de continuar la seva tramitació administrativa.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps. Connectem amb la xarxa amb el Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada hem d'estar pendents de les tempestes que acabaran afectant moltes comarques de Girona, sobretot aquesta tarda, perquè ara al matí el temps ha de ser una miqueta més tranquil. Alguns núvols prims estem tenint, de moment són poc importants, d'altres d'una mica més baixos, que s'estan formant cap al sud de la demarcació, bàsicament ja cap a la delimitació amb el Montseny o la comarca d'Osona, i la temperatura que ha pujat una mica respecte als últims matins. L'ambient és suau, però en canvi aquesta tarda i vespre la temperatura baixarà en picat. De fet, quan vagi descarregant, la temperatura quedarà molt més fresqueta que no pas a hores d'ara. Per tant, farà més fred aquest vespre que no pas en aquests moments. I compta amb les tempestes que, sobretot, al Ripollès, a la comarca de la Garrotxa i també la del Gironès, acabaran descarregant amb moltes ganes, especialment on més aigua se n'espera és al voltant del sud de la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
9: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
8: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
9: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
8: Ajuntament de Vilafant.
3: Farruko, Gracie, Steve Aoki tenen nova cançó, Ya Pa Qué, i ens l'han presentat aquest mes de juny.

0: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
1: Lo arriesgo todo és el Whiskey Hall, la versió en castellà cantada per Bruno Mars.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada la GI-555, Arbúcies en direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc aquesta matinada amb desviaments senyalitzats encara. Pel que fa a la resta d'afectacions, retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I en clau política, avui el ple del Parlament votarà les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana contra els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2026. La previsió és que aquestes esmenes siguin rebutjades amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, fets que permetria que els comptes continuessin la seva tramitació parlamentària. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Riba, que és el portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC.
2: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost.
1: Es tracta del segon projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa després que el MAS es retiressin per manca de suports i si superen aquest primer tràmit, l'objectiu és que puguin quedar aprovats definitivament al mes de juliol. I pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 del migdia i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a l'acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i mantenen, per tant, les mobilitzacions que avui tenen epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267, volíem dir, els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya, de fet, concentra aquest gruix d'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. La policia revisa ara les denúncies de desaparició per comprovar possibles coincidències.
0: Notícies.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3:15 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:15 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor, 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:15 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
3: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant. Una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
1: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny a 9:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:15 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida!
6: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, oral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim els nostres tertulians aquí preparats. Pere Prats, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Paulí Fernández, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui sense ordre del dia.
2: Avui sense ordre del
1: dia. Sí, sí.
2: Que parlem del temps?
0: No, bueno, de fet havia de ploure tant i tant, jo...
1: A la tarda.
0: A la tarda.
1: A la tarda vespre.
0: Jo ja m'havia posat les sabates tapades per si de casa em mullava els peus, per no mullar-me els peus.
1: A la tarda vespre.
2: Bueno.
1: Diuen.
0: No sé, també semblava que dimarts havia de fer un gran temporal i
1: veus,
0: va ploure poquet.
1: Per això, que de moment...
2: I avui t'has quarts del mes.
1: Sí.
0: Sí? No... Sí.
1: No ho sé, de vegades ho endevinen.
2: Bé.
1: Si l'ensapeguen, l'endevinen, sí.
0: Bueno, però això no treu que...
3: No me'n recordo que fa no sé 15 o 20 dies va caure un debatut d'aigua terrible, que jo en aquell moment estava a l'Hospital de Figueres i els carrers allà dalt anaven, però i ningú va anunciar res.
2: No, no, per això t'ho dic.
0: Com menys ho anuncien, més probabilitat hi ha que plogui, no?
2: No sé qui controla les borrasques.
0: Ningú, per sort.
1: Home, ja aquest dematí ho han passat per la televisió i es veia el núvol d'aquell blau,
2: sí, sí, no, no, sí,
1: que agafava tot, eh?
2: Totes les aplicacions aquestes del temps, més o menys. Però,
1: sí, sí.
2: Bueno, arriba justet, eh? Justet, o sigui, quan arriba aquí a vegades...
0: De fet, són previsions, no?
2: Sí, per això t'ho dic, que el núvols no sé qui els controla.
1: No, han dit els...
0: T'imagines un món que algú pogués controlar els núvols?
1: Han dit les comarques que hi havia, i no hi havia aquí, eh?
2: Aquí sembla que arriba, però bueno, però justet.
1: Sí.
0: Bueno, no ens espanta la pluja, no, tampoc.
1: No, home, si em fa molta...
0: Com que hem estat amb tanta sequera, és com que...
1: La pluja va bé, però ha de fer-ho amb seny. Perquè si fa de disbarats tampoc va bé, clar.
0: Però, malgrat això, jo he llegit que ja s'està treballant pel tema de salinitzadora, no? A la Muga, per ubicar una...
1: Estaria bé, estaria bé, perquè...
0: Vull
1: si
0: dir, que no ens en podem oblidar,
1: tampoc. Aquí està, que... Ara estem en època de vaques grasses, però això no vol
0: però
1: dir
0: clar,
1: que...
0: Ha plogut, tenim uns esbones
1: no vol dir
0: reserves.
1: Que d'aquí dos anys el que l'any d'allò, altra vegada tornem a estar igual.
2: Verem.
0: I que l'ús que se'n faci aquest estiu també ha de ser racional, no?
2: Sí. Home, les reserves són, diguéssim, són excepcionals, com feia anys que no hi havia. Això és evident. Llavors, a partir d'aquí, l'ús que se'n faci, més o menys, i si segueix ploguent o no segueix ploguent...
1: La gent ha agafat una mica de consciència, eh?
0: Sí, tu creus que hem après alguna cosa?
1: Sí, jo crec que sí, d'estalvi. Bueno, jo parlo per mi mateix que sí, que vaig al tanto amb l'aigua.
0: Jo rego amb la manguera.
1: Jo també, però home, esclar, una cosa és regar
0: les plantes,
1: a dojo, ala, vinga, que l'aigua es vagi perdent per allà, i l'altra és regar el que es necessita i prou.
2: Bueno, també els preus fan...
0: Bueno, esclar.
2: El preu de l'aigua tampoc...
1: També.
2: Fa que vagilis.
1: També, esclar que sí.
2: Perquè...
0: Ara sé que s'estan canviant comptadors, aquests comptadors més eficaços, no, també,
2: bueno,
0: de l'aigua.
2: No sé si són més eficaços o no, però com a mínim tenen un control...
0: Del consum real,
2: del
0: no?
2: consum real, la distància, perquè no... O sigui, no, se saben, diguéssim, el moment que tothom està consumint.
0: Bueno, també pot passar que hi hagi, com amb el tema de l'electricitat, trams horaris, amb això que dius.
2: Home, estaria bé, també. Estaria
0: no,
2: bé.
0: Que hi hagi...
2: Però tampoc serveix de gaire res, perquè tal i fa gastar l'aigua al dematí com al vespre.
0: Sí.
2: Però... Vull dir, mentre
0: l'aigua és diferent perquè es produeix entenc que l'electricitat potser sí que
2: sí,
0: segons
2: clar.
0: Quins moments es produeix més o menys evident, si, sobretot si és solar
1: Jo ho miro això cada dia lo de l'aigua, ai, lo de la llum, lo de la llum, perquè engego els motors, no sé, la rentadora, la piscina, aquestes coses els engego en un moment que diuen que és més barat.
0: Clar, però és més barat perquè costa menys la producció
1: d'electricitat. Però jo la pago més barata.
0: Hi ha fons solars, per exemple, no? Que de dia doncs, es produeix més.
1: Jo miro, tinc una aplicació que ja em surt directament.
0: Tu tenies plaques, no?
1: No, no. Jo per el que gasto de llum no d'allò, esclar, plaques, ho tinc tot en gas, jo a casa.
0: No et resultava, no?
1: No.
0: Mm-hmm. Bueno, clar, amb l'aigua no es pot, el tema horaris tampoc,
2: sí, sí.
0: L'aigua la produeixes sempre, no? Mentre ja té l'aplicació aquí,
1: preu de la llum avui a Catalunya,
0: molt bé, molt bé. M'està ensenyant aquí, els que ho veuen per streaming a través del YouTube, veuran que en Pere m'està ensenyant
1: aquí és en verd, sí, sí.
0: En verd,
1: els dies
0: més barata,
1: els baratos i
0: el vermell de les hores més cares, no?
3: Això et pot fer estalviar llum, perquè clar, si tu tens com en Pere la prudència,
1: hi ha diferència,
3: la rentadora, haig de regar el jardí, perquè tinc rec automàtic, haig de no sé què, i tu tens que de 8 a 10 del vespre, anem a suposar, és l'hora més barata, doncs ho fas de 8 a 10 o de 10 a 12, no sé, pots fer-ho
1: aquestes hores
3: més econòmiques,
1: clar, que sí.
0: Però clar, això sí, si no et queda, si pots triar-ho, però clar, si jo haig de cuinar perquè aquell...
1: Bueno, home, sempre hi ha...
0: Hi ha coses que quan les necessites, i l'aigua igual...
1: Clar que sí, clar
0: si
1: que sí.
0: Si haig d'anar al lavabo, no sé, no puc predir a quina hora tindré necessitat, saps?
2: No, no té cap sentit el diguéssim, els trams horaris amb l'aigua, no té cap sentit. Té cap sentit perquè, bueno, els consums... Segurament hi ha unes hores que hi ha més consum, i potser baixa una mica la pressió, diguéssim, perquè clar, si tothom consumeix a l'hora, evidentment no hi ha caudal per tothom, però no té massa sentit, vull dir, diguéssim, com que la producció és la que és, doncs no vull dir...
3: Però... fixeu-vos que anem a fer una fotografia d'una ciutat com Figueres des de l'aire, no? Allò que ens posem allò a 100 metres i... El que més gastes segurament a una ciutat així no és quan vas a cuinar, ni tan sols, tot i que es gasta molt quan et dutxes, és l'estirament de la cadena dels vàters. Imagineu-vos a Figueres, no sé quants vàters n'hi ha a Figueres, per posar un exemple. Uf. O agafem les Roses, sí, Llançà, sí. Vilafant, l'Escala... que amb una família tiris 10 vegades del vàter entre els nens, els pares, tots els que viu amb a la casa, Déu-n'hi-do.
2: 50 litres. Els vàters, diguéssim, ara que s'utilitzen, tenen aquell baix consum.
1: Tens 3
2: o 5 litres.
1: Eh.
2: O sigui, tens, però normalment sempre marxen els 5 litres. Perquè no,
0: els meus fills són molt estalviadors, a vegades s'obliden de tirar la cadena.
2: Sí, bueno.
0: Vull pensar que s'obliden, que no ho fan per estalviar.
2: Sí, segurament no ho fan per estalviar.
0: No crec que tinguin aquesta gran consciència.
2: Sí.
0: És una mica una batalla que tenim a casa.
2: Però sí que clar, que el que diu en Toni té raó. Vull dir que si vas 10 vegades són 50 litres. 50 litres són 50 litres.
0: Clar. Però per estalviar això...
1: Però no pots evitar-ho, això, eh?
0: Bueno, potser que podem intentar idear lavabos, vàters que siguin més eficients i que gastin menys quantitat.
3: No, simplement que quan rentes les mans, aquella aigua del rentamans, jo ja no ho complico tant que l'aigua de la dutxa fos el vàter, perquè... però l'aigua del rentamans hauria d'anar connectada al dipòsit del vàter. Que si tu rentes les mans, aquella aigua que et renta les mans fos a l'aigua del vàter.
2: Segur que és molt eficient, però els lampistes es cagarinen tot.
0: Hi ha un lampista que ens estigui escoltant, que no crec, perquè estarà treballant, perquè tenen molta feina, que ens digui...
1: Però saps què passa? Que quan te rentes les mans hi ha dues opcions. Hi ha l'opció de deixar la deixeta que ragi i tu vinguen allà d'allòs, o bé rentar-te les mans de seguida i ja està, i tancar la deixeta.
0: Que tampoc és vols dir que tampoc és la quantitat d'aigua
1: ara si deixes la xeta oberta i te va mirant el cel i clar.
2: No, però vull dir que segurament que aigua reprofitada posada en la cisterna del vàter segur que provocaria algun problema que altre, diguéssim, de en els mecanismes, saps que bé?
1: Ja
2: la calç. Ja la calç que porta l'aigua provoca problemes. Per això t'he dit que llavors si hi ha la calç provoca problemes en els mecanismes, imagina que a més hi hagin detergents, hi hagin coses.
0: Bueno, esclar, perquè quan et renten les mans també hi poses sabó.
2: Per això t'he dit que els rampistes...
0: I la brutícia que puguis tenir a les mans.
2: Segurament et dirien, bé, no facis tonteries.
0: Bueno, no sé, potser s'inventarà un filtre.
3: L'aigua té molta calç aquí a Vilafant.
2: Molta. Molta,
1: sí,
2: aquí més que menys tothom té descalcificador. Sí, sí, i és l'única solució, no hi ha més.
1: Sí, sí.
2: No hi ha més, vull dir, no es pot descalcificar a nivell general.
1: No.
2: És impossible.
0: Bueno,
2: jo recordo que quan fèiem els dipòsits fa 25 anys o no sé com, o més, que es va fer els dos dipòsits, els d'un milió de litres cada un, deien, oi, perquè no es fa una descalcificació general? Dic, sí, però esclar, el primer que el descalcificar és car, perquè clar, es fa amb sal i això és car, o amb el producte que sigui, però això val molts diners, i segons estàs descalcificant una aigua que igual serveix per regar.
0: Clar, que potser no val la pena, no?
2: Clar, perquè quanta aigua serveix per ús domèstic i quanta aigua serveix per regar.
3: I més amb un Vilafant, que aquí
1: sí,
3: hi ha jardiners...
1: Per rentar el cotxe o per...
0: Clar, que vols dir que part, una part d'aquesta aigua no és de consum, que és potser
2: una cosa
0: el que interessa.
2: Una cosa és descalcificar una aigua, diguéssim, domèstica, i l'altra és descalcificar una aigua que serveix per altres usos que no són, diguéssim, ben bé domèstics. Llavors, estaries gastant una borrada de diners... amb una aigua que potser, jo que sé, serveix per regar el camp de futbol, per posar un exemple, no? O una zona verda.
0: Que no serveix de res treure la calça.
2: Per posar un exemple, no?
0: Que no faries malbé els electrodomèstics ni
2: exactament,
0: això.
2: Exactament. No, tot el tema de l'aigua és...
0: És complicat,
2: és complicat i és, bueno, tot un món, tot el tema de l'aigua.
0: Que si parlem de desenvolupament tecnològic, no, a vegades que hi ha fires d'aquestes de novetats tecnològiques i tot plegat, potser sí, potser algun dia hi haurà algun invent o alguna història tipus filtre i que puguis connectar això que deien, no? Els lampistes criticarien, bueno, potser se solucionaria amb algun sistema... No,
1: sí, sí.
0: Abans les cisternes només tenien un botó, ara en tenen dos.
3: Mira, seria tan senzill que l'aigua de la dutxa i l'aigua del rentamans i tot fos en un dipòsit a baix a la casa, sobretot els que viuen en una casa, ja és més complicat en un pis, però també es podia fer en un dipòsit i d'allà es bombegés una altra vegada el dipòsit dels vàters.
2: Sí, sí. No, sí. Sí, estic segurament que existeix, aquest sistema, possiblement. Però ja dic, segur, si no s'està aplicant...
1: És perquè algú té.
2: Perquè no és eficient...
1: O perquè és molt car... O
2: perquè porta algun problema afegit que val més el mall que l'enclusa...
1: O poder és molt car, sí.
2: Que val més el mall que l'enclusa, com us deia abans, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, això també...
1: De totes maneres,
0: que es vagi desenvolupant...
1: El preu de l'aigua no és que sigui car.
0: No.
1: Exagerat, no. El preu del gas, per exemple, sí. Que és caríssim, però el preu de l'aigua dintre tot...
2: Bueno, el preu de l'aigua, el problema són els impostos.
1: Segur. Si pagues més d'impostos que d'aigua.
0: Sí. Que no està en el consum.
2: Sí, sí, no, hi ha la taxa aquesta de l'ACA, que fa que es dispari bastant, que teòricament és per fer depuradores, i a Terrades potser no la tindreu mai.
1: No.
2: Potser no la tindreu mai i tota la vida estareu pagant.
1: Tenim una...
2: Estareu pagant depuradora i no la tindreu mai.
1: No, una d'allòs de... Una bassa de decantació, ja.
2: Sí, bueno, però vull dir que... l'ACA amb aquests diners havia de fer depuradores per tots els pobles.
1: Ja.
2: I bueno, anar a fer per les ciutats i poca cosa més.
1: I poca cosa més.
2: I nosaltres perquè tenim la sort de poder que hem pogut connectar a Figueres, perquè si no...
0: Clar.
2: Si no tinguéssim connectats a la depuradora de Figueres,
0: però que
2: estaríem pagant igualment sense tenir el servei.
0: Però està bé el fet de que es puguin mancomunar serveis, però em sembla que no va per aquí la vida. No, hauria d'anar per aquí, però cada cop és més complicat, no?
2: Bueno, és clar, és que és el que estem dient, que clar, tot val molts diners i tothom sap que l'ACA va començar molt bé amb unes idees i amb una filosofia de, diguéssim, de gestió de l'aigua que estava molt, molt ben d'això, però a l'hora de la pràctica pues, s'ha fet molt poc. Amb els anys que fa que existeix aquesta...
3: Perquè nosaltres estem connectats a la depuradora de Figueres, però la gent que diu, em vaig a banyar Manol, vés-hi, però la gent de Avinyonet, Lledó, Cistella, tots aquests pobles, on va l'aigua bruta? On van els desaigues?
2: Manol. Un exemple que hem posat aquí, més d'una vegada, l'urbanització Mas Pau, diguéssim, es va construir en el seu dia una petita depuradora al costat del pont del Manol, aquí aquí al trencant de Vinyanet.
1: Sí.
2: Aquella depuradora va quedar en desús, o sigui, es va espatllar, va quedar en desús, i on va tot?
0: El Manol, no?
2: Però ja està.
3: Ah, sí, però sí. Fa l'aigua neta al cap al Manol, eh?
2: O sigui, allà se segueixen construint cases i està tot canalitzat en l'antiga depuradora que no funciona. Vale?
0: I no és més fàcil arreglar l'antiga depuradora perquè funcioni?
2: Qui ho ha de
0: fer? Pregunto, eh?
2: No, no, però qui ho ha de fer?
0: Se suposa
3: que
0: l'ACA,
3: no? Però és que si,
0: fer,
3: si féssim ara mateix un estudi de l'Alt Empordà, 68 municipis, quants tenen depuració d'aigües residuals i quants no? Bueno, ens estiraríem dels cabells,
2: No, però em refereixo que en casos com aquests, diguéssim, si volen construir una casa, els haurien d'obligar a dir, que no, com a mínim, una casa nova, dir, bueno, pues, que no pots connectar perquè allò no funciona, pues, posa una fossa sèptica.
1: Una fossa sèptica, esclar.
2: Perquè tens un jardí i pots tenir-la. I que la tinguis plena, pues, la fas buidar, jo que et digui. Bueno, antigament...
0: Bueno, en Puy Brava n'hi havia moltes de fosses sèptiques perquè no hi havia gaire... perquè no estaven fets a les connexions.
2: Quan es va fer en Puy Brava, cada casa tenia una seva, la seva pròpia.
1: Sí, sí, esclar,
2: fins
1: per
2: que
1: força.
2: No es va fer la depuradora i van connectar totes, però vull dir, tothom...
0: I la depuradora no té gaires anys.
2: No.
0: Recordo que em sembla que ja treballava jo, vull dir que tampoc...
2: Sí, no, vull dir...
3: I la de Roses
2: dir,
3: tampoc.
2: Puy Brava va estar molts i molts anys... que cada habitatge tenia la seva pròpia fossa sèptica, que avui dia és un
3: mòdul.
2: Abans, antigament es construïen de paleta i no sé què, fet d'obra, i ara no, és un mòdul, diguéssim.
0: Sí, que deuen enterrar.
3: Per què a Roses es pescava més i ara no es pesca? Cony, la merda anava allà al mar i els peixos tenien de menjar...
0: Clar, ara estem dient que
3: per això, neta,
0: la, per això
3: no
0: la població de peixos ha disminuït perquè no, perquè tenim l'aigua massa neta. Estàs dient això?
3: No, els peixos és una explotació que han fet
2: tots els pobles de la costa. Escolta, Toni, tots els pobles de la costa
0: tiraven en mar,
2: tenien un tub, diguéssim,
1: que sí, anava a mar
2: a 50-100 metres a dintre mar, i allà anava tot.
3: Sí, jo me'n recordo que vaig escalar
2: les Roses, tots els pobles tenien un emissari que en deien que anava
0: però 50... al mar i a la sal
1: i els pobles de les rieres.
3: Exacte, els pobles del voltant a la riera i la riera va al mar. I escolta'm, jo, us en recordeu allò de Marina d'Or, ciutat de vacaciones?
0: Sí.
3: Doncs a Marina d'Or van començar a construir hotels i apartaments i una pila d'edificis.
2: Sí, ho has vist allò? Hi has estat mai?
0: No hi he estat mai.
3: Sí, vaig estar en el seu moment, fa 30 anys.
2: Jo ho he vist.
3: Doncs on anava tota la porqueria?
2: Està abandonat tot.
3: La porqueria de tot allò anava amb un emissari, un tubo d'aquests, un emissari que anava al mar. A més, ho van fer d'una manera que tu anaves a la platja i veies el tubo un metro a sobre la sorra, i anava de mica en mica ficant-se dintre el mar. Diu, mira, aquí, aquesta platja, a 100 metres, va tot el que hi ha de tots aquests edificis, restaurants, bars, tot.
0: Uau.
2: Sí, sí, no, antigament anava així. Sí, sort que es va... que es va deixar de fer.
1: Ara està abandonat, no?
2: El què? El Marinador, aquest, sí. És un poble fantasma, allò.
1: Uau.
0: No funciona a nivell turístic.
2: No, es va tancar, va quedar tot tancat i bueno, no sé si van fer suspensió de pagaments o el que sigui, va quedar tot abandonat.
0: Clar, jo quan em diuen Orpesa sempre penso en Marinador.
3: Devia ser de mala gestió, perquè jo vaig anar-hi fa 30 anys almenys i allò era un Empuria Brava, un Roses en el seu millor moment. Allà hi havia gent, veies tot ple de cotxes,
2: no sé.
3: Feien desfilades, coses per la mainada, allò estava en plena ebullició.
2: Sí, allà era...
0: Més lloc de costa, no? Que hi havia activitat.
2: Allò era la platja dels de Madrid.
0: Sí, de fet diuen que València és la platja de Madrid.
2: Sí, allò era la platja, bueno, era el lloc de Madrid. Sí, allà, bueno, ja venia Càssim i tot allò d'aquella part de per allà, doncs tota aquella zona és el que tenen més proper els de Madrid i, bueno...
1: Ja. Manzanares tenen, més a prop.
0: Bueno, però l'aigua no és igual.
2: Sí.
0: L'aigua no és igual. Però, esclar, està bé que hi hagi un sistema de neteja de l'aigua i que cada cop, doncs, aboquem aigües més netes al mar.
3: Sí, però anem molt lents. Anem molt lents, perquè n'hem parlat aquí a la tertúlia. Avinyonet, Lledó, per què no tenen una depuradora? I qui diu Avinyonet i Lledó, perquè és els que tenim més a prop, eh? Però tens 50.000 pobles aquí a l'Empordà, segurament dels 68 n'hi ha 12, 14 que tenen depuradora. Què passa amb els altres? Què fa l'ACA en aquest cas?
2: Sí, els... Quan...
3: Heu escoltat llista,
0: no, el que hauria de fer és fer-ne una i connectar tres o quatre pobles, perquè a més
2: els tenen en llista d'espera, no?
0: Geogràficament, que hi ha tants pobles petits,
3: sí, doncs... Però la llista d'espera de fa molts i molts anys.
2: Sí, però que t'he dit que fa 40 anys com a mínim que s'està pagant el cànon aquest de l'ACA per fer depuradores. I ja et dic, nosaltres perquè vam tenir la sort de poder fer, diguéssim, perquè, bueno, aquí jo recordo als principis de l'any 2000, aquí hi havia una depuradora al Camp dels Enginyers i el casc antic no hi havia res, anava tot aquí a la Riera d'en Serra. Llavors es va fer l'estació de bombeig aquí sota de l'Ajuntament per poder portar, diguéssim, fins al Camp dels Enginyers, i des del Camp dels Enginyers es van palmar a la xarxa de Figueres. Però vull dir que fins i estàvem a 3-4 mil habitants.
0: Però si és una qüestió de...
2: A 4 mil habitants visquent a Vilafant, diguéssim, sense tenir, bueno, ja dic, sí, hi havia la part grossa, la part important, que era el Camp dels Enginyers, que sí que tenia, però llavors tot el que eren les forques no t'anava, eh?
1: I el casc antic,
2: perdona, i les forques, que era
1: potser, ja.
2: Inclús hi havia segurament més habitatges que el casc antic, i les forques on anava? Allà entre Calamiel i Can Conselmes, allà anava.
0: Clar, però entenc que si és una qüestió de recursos, potser es pot fer això que dic jo, no? Mancomunar. Si hi ha tres o quatre pobles els hi fa falta la depuradora, doncs construeixes només una i els connectes, no? Llavors, què està fent l'ACA?
1: Però això és gestió.
2: L'ACA deu tenir altres prioritats.
0: Com ara? Perquè en principi l'ACA només s'encarrega de la neteja de les lleres, depuradores...
2: No, i depuradores, i gestió d'aigua, perquè clar, totes aquestes desalinitzadores que han costat tants diners, tot això algú ho ha de gestionar, i clar, i jo que sé, i a Barcelona doncs deuen tenir unes depuradores brutals, perquè imagina't si aquí diguéssim per 50-100 mil habitants si deuen una depuradora com la que tenim, imagina't a Barcelona amb un milió d'habitants o 2 milions,
1: sí,
2: deuen tenir depuradores brutals que els deuen tenir uns costos molt grans. I bueno, suposo que els diners deuen anar allà, jo què sé, no ho sé.
3: Home, van fer un estudi i la gent es pensa, a veure, quin és el que aboca més aigua, diguéssim, al mar, per exemple. I tothom, el riu Ebre, Ebre...
2: No, això és veritat, això és
3: cert. Sí, pues no, la depuradora del Prat és la que aboca més aigua.
2: Sí, diguéssim, l'abocament més important
0: d'aigua
2: al mar no és cap riu. Bueno, a part del riu Ebre, que això ja és un altre món. Però la resta és l'aigua que surt teòricament depurada de la depuradora del Prat.
0: Aquella que és la que agafa tot Barcelona, entenc.
2: És la que recull pràcticament tota la Barcelona i l'àrea urbana, d'aquell sector. Clar, vull dir, aquí, ara, no sé, és que no ho he llegit una miqueta aquí a Figueres, no ho he entès massa bé, però sembla ser que també una part de l'aigua depurada la porten a Pont de Molins amb un emissari que per donar caudal al riu Muga a partir de Pont de Molins per avall.
1: Sí,
3: ja funciona això, ja funciona. 9 milions d'euros va costar.
2: Que l'aigua depurada, en vez de portar-la, jo que sé, a Manol, que ho tenen més a prop, doncs l'han anat a portar a la Muga. Per donar...
0: Bueno, per el tema ecològic, no? El cabdal ecològic.
2: Per donar cabdal ecològic, suposo, en la Muga, a partir de Pont de Molins per avall.
3: Sí, i també per regar, part d'aquesta aigua que va d'aquesta... s'utilitza, o els pagesos podrien utilitzar-la per regar.
2: Sí, bueno, que per totes les canalitzacions del rec, diguéssim, que hi ha d'aquesta, com se diu, del consorci aquest de...
3: el marge esquerre de la
2: Muga, tot el consorci aquests de regants, doncs suposo que deuen aprofitar, perquè ells l'agafaven abans des de la Muga, de la muga del pantà, de dalt de tot, sortia allà ja una canalització que anava en el sistema de rec, i suposo que com que passa per Pont de Molins, com per lògica té que passar, allà li deuen empalmar aquesta aigua.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més temes que els posaré canyeros, canyeros, va, vinga.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Saps aquest lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
5: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
8: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Molt bon dia, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia. Jo deia, no, que els posaríem temes més interessants o més canyeros. Ja comença a haver-hi moviments, falta un any, bueno, ja falta menys d'un any per les municipals, perquè seran el maig de, de l'any que ve, o sigui que d'aquí un any estarem en plenes negociacions per formar govern, a punt de sessions d'investidura, no?
4: Ara venen les inauguracions. Ah, que d'aquí al Nadal s'ha d'inaugurar, perquè després queda lleig, eh? Inaugurar un mes abans de les eleccions...
5: No, és que no es pot, eh?
3: No es pot a nivell legal.
4: Però
3: no es pot.
4: Dos o tres mesos abans queda lleig, perquè es veu, hòstia, l'inaugureu ara perquè heu fet...

0: Ja ve bé, eh?
1: Sí, home. Sí, home.
0: Sí, sí, ja ve bé.
1: Està calculat, home.
2: Però si veieu una mà negra, jo penso que no, que és per culpa dels terminis.
1: No, no, això és veritat.
2: Que no es fa intencionadament.
1: Sí. L'administració és lenta, això és veritat.
2: Ja, potser hi ha una mica de tot, no?
3: Ara veurem primeres pedres, la primera pedra d'això, la primera inauguració, no sé
1: què. 4 anys no donen temps, home.
3: Ara és quan els polítics et veuen pel carrer i et saluden, eh? D'aquí un temps... Ara no encara, ara si trobes un polític ni et mira. Però d'aquí 4 o 5 mesos, si... Hola!
2: Però jo crec que no tot és així, no? Jo penso que hi deu haver-hi gent que es dedica a la política perquè li agrada.
3: Sí, però no tant.
2: Que durant tot l'any doncs està treballant,
3: sí, jo no t'ho dic que no, però no tant. No tant.
2: És que clar, sou tots molt mal pensats, eh? No sé, Paulí, ajuda'm una mica. En Paulí riu.
0: És que diria molt disbarat si m'estiu bé.
2: I no, de moment ja hi ha primers moviments, no? Hi ha gent que ja ha anunciat les seves candidatures, no?
1: Els caps de llista, sí, home.
2: Sí, a Figueres sobretot, no?
1: Clar, falta algú, però sí, bueno.
2: No sé, quants partits hi hauran? 50.000? Perquè ja les anteriors, déu-n'hi-do, la de llistes que hi havia a la ciutat de Figueres... Aquí a Vilafant també, déu-n'hi-do, els que teníem. Quantes llistes hi havien? 7? 8?
3: No, crec que 7.
2: 7?
3: Però bueno, si a les pròximes eleccions... Aquí a Vilafant, eh? Si Junts es torna a presentar, Esquerra Republicana, PSC, Som Vilafant, són 4, després tindries Vox, que diu que farà llista, i Aliança Catalana.
0: Que sé,
2: i el PP?
3: Seran 7. I el bueno, si hi ha Vox i Aliança Catalana, jo crec que no hi haurà PP.
0: Bueno, i Ciutadans?
3: No, no, Ciutadans ja no existeix.
0: Home.
3: Com a llista Ciutadans, no. Serà un altre nom.
2: Creieu que a les municipals no hi haurà llistes de Ciutadans?
1: Que no hi ha partit. No. Ciutadans ja no hi ha partit.
3: No, no hi ha partit.
0: Si hi ha regidor.
2: Hi ha regidores.
1: Bueno, perquè ho eren, però vull dir...
3: Ho eren,
1: no hi ha partit.
3: Ja no hi seran. No et dic que no hi siguin amb unes altres sigles.
0: Potser n'hi ha
3: unes
0: altres sigles.
2: Amb unes altres sigles, potser.
1: Això, això no ho sé.
0: Ja, no
3: bueno,
0: vols,
3: però Vilafant Lliure no existeix. Potser vés a saber, vés a quin nom Vilafant Lliure,
2: de
3: hi havia
2: fet,
3: el Viu abans aquí a Vilafant.
2: L'altre dia llegia que Figueres hi haurà llista de lliures.
0: I lliures què és? Ben bé, és els de Ciutadans o què serien?
2: No, perquè lliures ja, a Roses ja fa... crec que 2 o 3 mandats, 2 mandats que hi és el partit. Diguéssim que s'exportarà la marca a la ciutat de Figueres. Bueno, no sé ben bé... Bueno,
3: a veure, va bé que
1: hi hagi llistes, no vol dir que...
3: Sí. I no va bé. Va bé que hi hagi moltes llistes, perquè estem en democràcia,
2: que està bé que hi hagi diversitat, vols dir.
3: Però a l'hora de pactes, no és el mateix... Ja és prou difícil pactar 2... diguéssim, imagineu-vos, pactar 2 llistes ja és prou difícil, com pactar una candidatura, diguéssim, per fer algú alcalde, 4 llistes diferents.
2: Clar, això també depèn com quedin repartits els vots, no? Perquè amb la,
1: no, i depèn...
2: pot ser que hi hagin 7 o 8 llistes o 10 i només no acabin entrant 5.
1: I depèn del tarannà de la llista més votada d'aquests 4 que dius tu. Mm. Si el que té la llista més votada és dialogant, té una certa prestància, es pot arribar a enteses. Si hi ha entre ells mal rotllo, malament.
3: Bueno,
1: jo ho he viscut,
3: ja
1: he viscut en 3 llistes, no en 4, però sí en 3 llistes.
3: Jo ja sé que jo soc molt crític amb les coses, però jo ho arreglaria fàcil. Per exemple, ara imagina que jo surto a la llista més votada, un sou de almenys 10.000 euros al mes. I els altres, els altres mínim 5.000 euros al mes. Per què? Perquè
2: però així llavors no et quedarà pressupost per fer res més, eh?
3: Bueno, però així tens fidelitats. Perquè, si et mous de la cadira, els 5.000 al carrer. Clar, si li dones 800 euros, pues, no me'n fa ànima, i ja comença a anar en contra teva, és allò de l'oposició no, dintre no. De
2: l'equip
3: de govern.
2: Però llavors estàs dient
3: no?
2: Que tot funciona per interessos, no és perquè tinguin ganes de treballar pel poble, no?
3: Bueno, primer els interessos i després ja treballarem pel poble.
1: El que fa d'alcalde, el que és l'alcalde en aquell moment, doncs té que, amb diferents llistes en el govern, té que tenir una certa mà dreta amb tots plegats.
2: Mà dreta, no, mà esquerra.
1: Mà esquerra. Sí. Perquè sí. perquè si no malament,
3: eh? Hi
1: havia moments que t'entraves per la premsa de coses que passaven a l'Ajuntament,
2: bueno,
1: i això,
2: que hi ha d'haver-hi molta coordinació, això molt de diàleg, i no hi estem acostumats com a societat, no?
3: Molta fidelitat entre els que governen.
1: És el tarannà de la persona o de les persones, ja està.
2: Bueno, depèn de com siguis, perquè si tu

0: penses que tothom et va a la contra i que tothom vol putejar-te, perdoneu la paraula, llavors no funciona. Però si tu ets una persona
1: és complicat.
0: Que confia,
1: el que fa d'alcalde és complicat quan té tantes llistes.
0: S'ha de tenir cintura.
1: No, cintura, i a més has de tenir una certa, no ho sé.
2: I al final moltes vegades el que passa és que una llista, per exemple, que és la menys votada, que té un sol regidor, és el que condiciona, diguéssim, el govern de dalt a baix, perquè és el que necessiten per fer la majoria. I llavors, clar, això és aquelles coses que dius, tampoc és normal, tal com ho tenim.
0: Ja, però clar, tens la clau i el sistema, permet això.
2: No permetria si fossin fessin llistes com, jo que sé, com a Itàlia, llistes obertes.
1: I que la
2: gent, doncs, el més votat és l'alcalde.
1: Estàs parlant d'un tema vindicat, almenys per nosaltres.
0: N'hem parlat moltes vegades.
1: No hi ha maneres, perquè no interessa.
2: Una persona que té 100 vots per dir alguna cosa, que és la família, la família i poca cosa més, i quatre amics, aquell condiciona tot el govern municipal, i l'únic que potser aquella persona vol és un sou una dedicació per dir alguna cosa, i amb això, doncs mira, per això moltes vegades hi ha tantes llistes, perquè molta gent el que aspira és això, és que encara que siguin més treure'n un, que siguin imprescindibles per formar govern.
3: No, però jo faria que la llista més votada governés. És tan fàcil com això? La
2: sí,
3: llista
2: però
3: més
2: clar,
3: votada,
2: no pot governar si no té la majoria. I a vegades la majoria és aquella persona que ja dic que l'ha votat la família i quatre amics.
1: Governar amb una majoria així de diferents és molt complicat, però seria molt més complicat sense majories, clar que sí. Et tombarien totes les propostes.
0: En principi, en els plens d'investidura es fa la votació, els grups voten, es presenta qui es presentarà d'alcaldable de cada grup, perquè tu pots estar al plenari d'investidura i no presentar candidat com a grup.
3: Sí, però això ja s'ha negociat abans. Quan arribes a aquell ple d'investidura ja està tot negociat.
0: Evidentment, però que en principi, si no hi ha majoria, acaba governant el que té més vots.
1: Sí, però difícil, governar sense majoria.
2: Ja, però això t'ho dic que...
0: Bueno, perquè per aprovar els pressupostos, per aprovar tot, és més complicat.
1: De totes formes, jo sempre vindico, perquè me semblava més interessant per la pròpia ciutat o pel propi poble que es tingués que fer un govern amb
0: altres colors.
1: Amb altres colors. Perquè si no, quan es té majoria absoluta, malament. Perquè sempre fa el que volen, la majoria absoluta implica que no tens cap problema per fer el que vulguis, no?
2: Que seria el cas de Figueres aquesta legislatura?
0: Aquest mandat. Sí, clar.
1: Sí, té majoria absoluta, no?
2: Seria
1: el cas. Segur.
0: Clar, però també pot ser que tu tinguis majoria absoluta i acordis coses.
2: I els figuerencs estan més satisfets ara aquesta legislatura que l'anterior, que era una olla de grills?
1: Bueno, si era una olla de grills.
2: Jo estic aquí posant temes sobre la taula. O sigui, la gent està més satisfeta aquesta legislatura que hi ha majoria absoluta, o l'anterior, que era una olla de grills que ara es despenjava un per aquí i l'altre...
1: Aquest és el problema, que el ser un orga de grills, que tu dius, qualsevol milloria era benvinguda.
0: Però la gent el que mira és que es facin les coses.
1: Crec que
0: la gent... poder nosaltres, perquè estem molt enxufats, no? Però,
1: no,
0: però la gent de peu
1: mira els resultats,
0: si té el carrer asfaltat, si la ciutat és neta,
3: si hi ha
0: segura, policia,
3: la seguretat.
2: Llavors, vull dir, al final sí, està molt bé que hi hagi una miqueta de tot,
1: el problema és que
2: a vegades, diguéssim, el fet aquest de la necessitat de tindre aquesta majoria absoluta fa que hi hagin pactes estranys simplement per tenir la majoria, I què vol dir aquest pacte d'estranys? Vol dir a vegades unes compensacions amb sous, amb dedicacions,
1: sí, home,
2: vol dir
1: no,
2: una sèrie de coses no. que allà, a l'hora de la pràctica potser tampoc és. Llavors, ja ho sé, torno a insistir, torno a anar allà mateix, com a mínim municipis fins, jo que sé, 5.000, 10.000 habitants, com a mínim hauria de tenir una llista oberta que la persona que el poble elegeix com a alcalde sigui l'alcalde.
0: Però llavors per fer el govern com funcionaria? O sigui, imaginem-nos que no. ens presentem aquí tots quatre, vale? I en les eleccions, llista oberta, val? Els ciutadans trien i decideixen que tu tens més vots, et volen a tu com a alcalde, vale?
3: No, hi ha 13 més, són 13 regidors, els 13 més votats per des del més votat fins al 13 serien els regidors,
0: ja,
3: i el més votat seria l'alcalde.
0: Però després aquest alcalde necessita uns regidors, no? Perquè el regidor de cultura, el regidor
3: ja t'ho estic dient,
0: però com els tria?
2: No, ja està instituït.
0: Per més a menys, per...
2: No, els tria, diguéssim, la persona que ha sortit elegida. Entre els elegits.
0: Però n'hi ha 13, vale?
2: No
0: hi hauria oposició, tots tindrien càrrec.
2: Bueno,
0: de govern, tots sí, governarien.
2: No tots, perquè hi ha un equip de govern que tria
3: d'aquells 13.
2: L'alcalde té dret a triar un equip de govern entre els elegits.
0: Entre aquests 13 hauria d'escollir
3: 7 sí, per sí. ser la majoria.
2: Sí. Que potser seran de la seva ideologia o no, ja és un altre, ja...
1: Home, ell buscarà de la seva pròpia ideologia, ja, esclar,
0: sí, però pot ser que no ho siguin.
1: Bueno,
2: pot ser que no ho siguin, però bueno, d'alguna manera...
0: Clar, amb això, només hi hagin dos de la seva de la ideologia.
1: Amb això anules els partits.
0: Clar.
3: Sí.
1: Amb això anules
0: però això
1: els partits
0: no els interessa, no, per això no s'ha fet mai.
3: Però de la manera que ho tenim ara, tu imagina, tu vas a votar i tu no vols votar els vermells, vols votar els blaus. I votes els blaus, però que és que els altres no els pots ni veure. I després resulta que fan un pacte, ah, i ara sí? resulta que vermells i blaus governen.
1: Sí, home, esclar.
3: Tia, com et quedes tu,
2: no
3: volies els altres, per exemple?
2: No, per això t'ho dic. Al final, ja ho sé, que al final, diguéssim, la persona que diguéssim que és elegida alcalde ha de tenir, com a mínim, una mica de llibertat d'elegir les persones que col·laboren amb ell.
0: Però al cap i a la fi, quan tu fas una llista, o sigui, en principi, no? O que he anat a moltes presentacions de llistes per les eleccions municipals, quan fas una llista ja penses, no? Quan muntes la llista, el segon doncs, serà doncs, el que porti això, això i això, ja fas la llista pensant en l'equip. I al cap i a la fi, de la manera que està muntat, tu esculls aquell equip.
3: No, moltes vegades et menges gripaus a la llista perquè el partit et toca la closca, diu, si vols anar d'un, aquests dos ha d'anar de 4 i de 5 i aquest ha d'anar de 3.
2: I després les coses que hi han a nivell de partits, en el sentit de dir-te mira...
0: De consells comarcals i diputacions.
2: No, de la mateixa llista, digui, guaita, tu resulta que has de votar en aquest alcalde, perquè resulta que a Sabadell o a Olot o a Girona hem fet aquell pacte i hem de compensar-los amb no sé què, amb un altre poble. Entens?
0: Però això no hauria de ser així, perquè cada poble té la seva idiosincràsica i les seves persones.
2: Doncs moltes vegades s'han hagut de menjar gripaus, diguéssim, en el sentit que perquè havien de fer una compensació, perquè a nivell de provincial estan negociant la llista de Palafrugell, la llista d'Olot i la llista de Girona,
1: sí,
2: la de Figueres i la de la Junquera.
0: Però llavors si tu votes a favor del teu municipi, el que tu creus que és millor pel teu municipi, passa com el que ha passat a Ripoll? Pregunto.
3: Que han fotut fora els socialistes perquè havien votat a favor d'una cosa que era bé pel poble. Pues sí. Els partits, perquè el problema...
0: Perquè no els interessava a nivell nacional.
3: Hi ha quants pobles petits? Hi ha un alcalde que ha fet una llista i ha arribat al partit i li ha dit, mira, tenim en Jaume, que no és ni del poble, que no és ni del poble, que aquest viu no ha vingut mai al poble, ni sap on estem, però l'has de ficar de número 2. Sí. Perquè aquest li...
2: M'entens? Sí, li han de donar un càrrec. Hem de donar en càrrec.
1: Bueno, i ara enteneu per què no volen llistes obertes.
2: Això havia passat en el nostre poble.
1: Ja.
2: I deixem-ho aquí.
3: No diguem noms.
2: És que bé. Vale? Que exigien...
1: Sí, sí.
2: Entrar persones, que llavors a l'hora de la veritat A mi no em va passar, però els que van venir darrere meu els hi va passar, i llavors van remar en contra les persones que els van obligar a posar.
1: I el que tu deies de l'actual alcalde de Figueres, la llista, o sigui, el govern municipal de Figueres, quan parteixes d'un anterior govern que era una calamitat i que no havia fet massa res per la ciutat, en 4 anys costa molt demostrar que tu ets molt necessites més temps, perquè en 4 anys l'administració, yeah, allò que dèiem, és tan lenta que per fer coses necessites temps, molt de temps, i moltes vegades aquest temps no hi és.
2: Sí, de dos a tres legislatures, jo crec que una persona que vulgui fer una de dos a tres, gaire més,
1: bueno, no parlo de tant de temps.
0: Però
1: jo,
0: llavors, potser
1: dues legislatures,
0: ara
1: jo crec que
0: estàvem dibuixant el tema dels partits,
1: dos mandats,
0: és millor presentar-se a agrupacions electors o coses d'aquestes, no? O marques blanques.
2: Sí, no,
0: perquè
2: sí,
0: així el partit no et pot exigir col·loca'm aquest, col·loca'm aquell, al final, pacte així o pacte xas.
2: Al final aquestes marques blanques igualment depenen igualment de partits.
0: Dels partits.
1: No, depenen. I encara que no depenguin de partits, moltes vegades es barallen entre ells, vull dir que no, que tampoc. Esclar, els partits també va bé que hi hagi una autoritat a sobre de les llistes aquestes, de vegades, no? O sigui, sí, també compensa una mica els inconvenients que fins ara dèiem. Per què? Perquè sempre saps que hi ha una sobre que controla la situació.
2: O que controla o que descontrola, perquè no, dic, els casos aquests que t'he dit, que han obligat a gent a canviar el seu vot.
1: Sí, perquè això és l'inconvenient,
2: perquè
1: sí,
2: necessitaven
1: que sí.
2: Prioritàriament sí, sí, tancar la llista de, o tancar la, diguéssim,
1: però s'ha demostrat
2: tancar Girona, i perquè tancar Girona necessitaven que
1: s'ha demostrat que amb llistes que i jo vaig formar, no vaig anar a la llista perquè no vaig voler, però aquestes agrupacions de ciutadans que fan una llista i tal, acaben com el Rosari de l'Aurora sempre, perquè entre ells no s'avenen, arriba un moment que no s'avenen.
0: Bueno, clar, però això
1: costa molt, home.
0: Això passa en tots els equips,
3: sí,
0: humans.
3: Home, fa 50,
1: precisament, que
3: eleccions...
1: els partits el que fa és que controlen que, clar.
3: Bueno, però aquestes reunions i agrupacions acabes fent com els partits, 50 reunions abans de les eleccions i tal, i una vegada hi ha dos que han entrat a l'Ajuntament i governen, se n'obliden totalment,
1: sí, senyor,
3: dels altres.
1: Sí, senyor, és això.
0: Clar, aquí està el problema, és que potser ens falta una mica de cultura política, deixant a part de ser partits, de ser llistes obertes, ens falta saber com a éssers humans o com a societat, bueno, saber pactar, saber entendre l'altre, saber negociar...
3: Perquè aquí com a societat tothom va lo mateix, que hay de lo mío? I aquest és el problema.
0: Quan
3: què hay de
0: això,
3: todos? Què hay del veí? Què hi ha de per tots? No el que hay de lo mío.
0: Quan es trenqui el que hay de lo mío, potser irem bé, no? Fem una cosa. Nosaltres ho deixem aquí, perquè ja sona la sintonia de fons, ja la podeu sentir, i ho deixem fins demà amb els companys del divendres, amb la tertúlia.
1: Sí,
0: nosaltres
1: que...
0: la setmana que ve.
1: Vale.
0: Que espero que en Joan, doncs, ja estarà aquí també, que avui l'hem trobat a faltar, l'enviem una salutació, que segur que està cap al centre del país. Vinga, va, que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern demana a Junts i al PP que votin a favor del nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els ha recordat que l'any 2001 aquestes formacions van proposar el nou model de finançament.
3: El 2001 el model de finançament va venir d'una proposta entre el Partit Popular i Convergència i Unió, el Majestic. I d'aquell acord polític va néixer el model de finançament que després es va aprovar al Congrés dels Diputats. Perquè en aquell moment es va pensar en el país, es va pensar amb generositat amb el que aportaria aquest nou model. I es va aprovar el 2001, venint de Catalunya, amb un acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió, es va aprovar el 2009, venint de Catalunya, amb un govern progressista.
2: En el debat de les esmenes de la totalitat, Romero ha dit que Catalunya està infrafinançada i el nou model permetria tenir gairebé 4.700 milions d'euros més per als propers pressupostos. I pendents avui dels resultats de la consulta Cada Bala o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a aquest acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i per tant mantenen les mobilitzacions avui amb Epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya precisament concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GI-552 Arbúcies en direcció Hostalric per un accident que ha tingut lloc aquesta nit amb desviaments encara senyalitzats. Pel que fa a la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de criminalitat. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Toda la noche es que voy a la disco a perrear. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
1: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Us saludem des dels estudis de la xarxa de comunicació local on estem a punt per encetar un nou capítol radiofònic del Picalletres. Un capítol especial perquè és el darrer eliminatori d'aquesta temporada. Després celebrarem ja les semifinals del programa, així que hem entrat a la recta final i estem satisfets i satisfetes de tot el camí fet, sobretot d'haver comprovat la salut del català en el nostre jovent. Esperem que els participants avui vinguin ben preparats per aconseguir un bon cabàs de punts, entrar al nostre Pica Ranking i classificar-se per a una de les dues semifinals. De seguida ho comprovarem. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Mollerussa i cap a Granollers.
0: Picalletres, a la teva emissora local.
1: Contactem amb la Karen Alfonso, que ens parla des de Ràdio Ponent Mollerussa. Karen, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola a tothom, doncs avui tenim a la Inés, a la Berta i a la Mariona, que concursaran de l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa. Ja les tenim aquí superpreparades.
3: Hola, em dic Inés i m'agrada dibuixar.
4: Hola, em dic Berta i m'agrada ballar.
5: Hola, soc la Mariona i m'agrada el pàdel.
1: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Granollers. Com va, Maria Josep Pérez? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
6: Hola a tothom des de Ràdio Granollers. Us presento a la Gala, al Nil i al Gaston. I aquí els tenim preparadets i molt poc nerviosos.
7: Hola, sóc el Gaston i m'agrada esquiar.
8: Hola, sóc el Nil Gasol i m'agrada jugar a futbol.
9: Hola, sóc la Gala Ocaña i m'agrada jugar a bàsquet.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Sí, Tina, ben a punt. Amb tot l'arsenal de lletres preparat i amb ganes de veure el nivell dels nostres concursants.
1: Doncs esperem que sigui així, que demostrin aquest bon nivell. I abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Pica Ranking.
10: La quarta posició l'ocupa l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el nostre Pica Ranking l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, a fins a 7 lletres i fàcils i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Preparada, Inés?
3: Sí.
1: Temps. Enorme.
3: E-N-O-R-M-A.
1: Sardina.
3: S-A-R-D-I-N-A.
1: Tàndem.
3: T-A-N.
10: La porta accent.
1: Berta. Buidar.
5: B-U-I-D-A-R.
1: Empatx.
5: E-M-P-A-T-X.
1: Vanitat.
5: V-A-N-I-T-A-T.
1: Període.
5: Com?
1: Període.
5: P-R-P.
10: Has deixat la E abans de la R.
1: Mariona. Rodejar.
5: R-O-D-E-J-A-R.
1: Altern.
5: A-L-T-E-R-N.
1: primer nivell de lletreig heu fet 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Cervató. Preparada, Gala?
9: Sí.
1: Temps. Autovia.
9: AUTOVIA.
1: Candela.
9: CANDELA.
1: Tramús.
9: TREM.
11: És una A, no una E.
1: Nil. Rematar.
8: RAMAT.
11: És una E, no una A.
1: Gaston. Absent.
7: ABSENT.
1: Matinar.
7: MATINAR.
1: Pòrtic.
7: PORT.
11: La O, porta accent obert.
1: Doncs, nois, en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
12: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Les vostres paraules són les següents. Laca, plas, casino.
11: Plas. Correcte. En català, el terme o temps assenyalat per alguna cosa, com ara el compliment d'una obligació, la presentació d'un treball o de documents a l'administració pública, es diu termini, terme, però no plas.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara per l'escola Cervató. Les vostres paraules són les següents. Bocata, plata, fugata.
9: Bocata.
11: Correcte, també. En català, el pa partit longitudinalment en dues meitats, entre les quals es posa algun altre aliment, es diu entrepà, sandvitx, badall, però no bocata.
1: Doncs 200 punts que vosaltres també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Berta, preparada?
5: Sí.
1: Temps. Barbacoa.
5: B-A-R-B-A-C-O-A.
1: Turmentar.
5: T-O-R.
11: És una U.
1: Mariona, plàstica.
5: P-L-A amb accent S-T-I-C-A.
1: Estimulant.
5: E-S-T-I-M-U-L-A-N-T.
1: Cobrellit.
5: C-O-B-R-E-L-L-I-T.
1: Pessimisme.
5: P-E-S-S-I-M-I-S-M-E.
1: Reticència.
5: R-A-T-I.
11: És una E, no una A.
1: I nas, desistir.
5: D-A-S-S-I.
11: Una sola S.
1: Doncs heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Cervató. Preparat, Nil?
8: Sí.
1: Temps. Turquesa.
8: T-U-R-Q-U-E-S-A.
1: Allunyar.
8: A-L-L-U-N-Y-A-R.
11: Has dit Y, és grega.
1: Gaston, simètric.
7: S-I-M-E amb accent obert T-R-I-C.
1: Pilotaire.
7: P-I-L-O-T-A-R.
11: Has deixat la I.
1: Gala, escolania.
9: E-S-C-O-L-A-N-I-A.
1: Il·lògica.
9: I, L, o amb accent obert.
11: I la geminada.
1: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I és el moment ara de fer un recompte general per veure com va tot plegat. Jurat, t'escoltem.
11: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Terres de Ponent de Mollerussa ha aconseguit fins ara 1.900 punts i l'Escola Cervató de Granollers n'ha aconseguit 1.200.
1: Doncs aquests són els marcadors actuals, però encara queden algunes proves per davant per seguir sumant més punts. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. A la prova musical d'avui tenim Maig, nom artístic de la cantant barcelonina Maria Solà. Va començar a treure les seves pròpies cançons després de veure com es feien virals a TikTok alguns dels seus fragments. El 2025 va treure el seu primer treball anomenat La Flor de Maig, amb 6 cançons. Aquesta primavera surt a la llum el seu nou àlbum, però avui escoltarem el senzill Aquella part de tu, del 2025. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Maig i el seu Aquella part de tu.
13: Res pot completar, jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

0: Quina sensibilitat, la Maig. Li seguirem la pista, i tant que sí. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Terres a Ponent, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Si els protagonistes de la cançó eren abans un moment, què són ara?
2: Un record.
3: Molt bé, escoltem-ho.
4: Ja no som un moment, som un record.
0: Doncs 200 punts al sac i ara és el torn de l'escola Cerbató. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la protagonista de la cançó, què se'ns ha embrutat?
5: El temps.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Terres de Ponent, la mateixa pregunta. Segons la protagonista de la cançó, què se'ns ha embrutat?
2: El amor.
3: No és correcte, la resposta és el que era pur. Escoltem-ho.
4: Se'ns ha embrutat el que era pur.
0: Doncs en aquest cas cap dels dos equips pot sumar aquests 200 punts, però moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues, tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Mariona, estàs a punt?
2: Sí.
0: Temps. Microcosmos.
2: MicroCosmos.
0: Realitzador.
2: RealitzaDor.
0: Ensenyaríem.
2: ENSENYARIEM.
3: La hi porta accent.
0: Inas. Prodigioses.
2: PRODGIO.
3: T'has deixat lletres.
0: Berta. Insecticida.
2: INSSTISIDA.
3: És una C, no una S.
0: Doncs dos encerts més que heu fet en aquest nivell de lletreig que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn de l'escola Cerbató. Gaston, estàs preparat?
5: Sí.
0: Temps. Lampisteria.
5: LAMPISTERIA.
0: Pròximament.
5: PRO amb accent obert XIMAMENT.
0: Establissin.
5: Pots repetir, sisplau?
0: Establissin.
5: ESTABLISIN.
3: Dues S's.
0: Gala. Deshidratant.
6: Pots repetir?
0: Deshidratant.
6: DESHIDRATANT.
3: Hi ha una H abans de la I.
0: Nil. Doncs en aquest cas també heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Les puntuacions actuals són les següents. L'Institut Terres de Ponent de Mollerussa, 2.700 punts, i l'Escola Cerbató de Granollers, 1.800.
0: Doncs amb aquests marcadors arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Karen Alfonso, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
2: Jo, la Mariona.
7: La Mariona.
0: D'acord, doncs ja veig que ha respost ella mateixa, la Mariona, que intentarà lletrejar la megaparaula. I Maria Josep Pérez, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
8: Doncs serà en Gaston.
0: Doncs en Gaston, que també intentarà lletrejar aquesta megaparaula. Ara, els dos equips el que heu de fer és pensar una aposta i custodiar-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Granollers. Maria Josep Pérez, fins ara.
8: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Terres de Ponent. Estàs preparada, Mariona?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Una persona interessada es deixa portar per l'afany del profit o de la utilitat de manera que busca l'interès, el benefici propi en allò que fa o vol dels altres. Avui parlem justament del contrari, d'aquelles persones que no busquen aprofitar-se de res ni de ningú. La megaparaula d'avui és el participi plural femení desinteressades.
2: Desinteressades?
3: Correcte, endavant.
2: D-E-S-I-N-T-E-R-A-S-S-A.
3: Incorrecte. La quarta vocal és una E, no és una A.
0: Mariona, en aquest cas no ha pogut ser, no has pogut lletrejar bé la megaparaula, però no et preocupis perquè hem de descobrir com ho farà l'equip contrari. Doncs ara serà el torn de l'Escola Cervató. Per tant, desconnectem de Ràdio Ponent Mollerussa i Karen Alfonso, ens veiem ara mateix.
7: Vale, fins ara.
0: Escola Cervató, esteu a punt? Estàs preparat, Gaston?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que tenen interès en alguna cosa o en alguna persona i això vol dir que manifesten curiositat per saber, per conèixer. Ara bé, n'hi ha que es deixen portar per l'afany del profit o de la utilitat de manera que busquen el benefici propi en allò que fan o volen dels altres. La megaparaula d'avui fa al·lusió a aquelles persones que no busquen aprofitar-se de res ni de ningú. La megaparaula d'avui és el participi plural femení desinteressades.
5: Desinteressades.
3: Endavant.
5: D E S I N T E R A.
3: Incorrecte, aquesta darrera A no és una A, és una E.
0: Llàstima, Gaston, no ha pogut ser aquesta megaparaula, però ara només ens falta descobrir si l'altre equip l'ha pogut lletrejar correctament o, en aquest cas, també l'ha fallat. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la megaparaula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Karen Alfonso, quants punts ha apostat el teu equip?
7: Doncs s'han apostat tot.
0: Tot, aquests 2.700 punts que teníeu acumulats. I Maria Josep Pérez, quants punts ha apostat el teu equip?
8: Doncs també hem arriscat i s'han apostat tot, 1.800.
0: 1.800 punts que també teníeu acumulats. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Terres de Ponent ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh. I l'Escola Cervató ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant en el marcador o, en tot cas, com han quedat els marcadors finals. Tens la paraula, jurat.
3: Doncs ja ho sabem, els dos equips han sigut molt valents apostant-s'ho tot a la megaparaula, però d'acord amb els resultats finals de la megaparaula, tant l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa com l'Escola Cervató de Granollers han quedat amb 0 punts. Oh.
0: Doncs en aquest cas tenim un empat tècnic en el programa d'avui. Els dos equips us heu quedat amb 0 punts, però en tot cas heu estat molt valents amb les apostes que heu fet en aquesta prova final, la Mega Paraula. Anem a parlar primer de tot amb l'Institut Terres de Ponent. Karen Alfonso, com estan els ànims per aquí?
7: Així, així. Però bé, bueno, s'han apostat tot, han estat valentes, així que és l'important.
0: Home, esclar, i heu de pensar que més enllà de la Mega Paraula, que hi ha hagut aquest error, heu fet un concurs molt bo, heu fet moltes paraules en els nivells de lletreig i en les altres també heu participat molt bé. A veure, quins són els ànims per aquí? Inés, Berta, Mariona, com esteu?
9: Malament.
0: No, no passa res. Més enllà d'això, espero que us ho hagueu passat bé amb la participació del concurs i que hagueu passat una bona estona. I no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'Escola Cervató, Maria Josep Pérez. Com esteu per aquí?
8: Doncs jo els veig bé. La veritat que han fet també un gran concurs. S'ho han passat molt bé. I sobretot la cara de la seva profe és d'alegria, de contenta. O sigui que això vol dir que han fet un molt bon paper. Jo també els felicito de la meva part. A la Gala, al Nil i al Gaston. Ara que parlin ells, que encara que tot i que fan una mica de cara de tristor, jo crec que s'ho han passat molt bé, oi que sí?
5: Sí, sí.
10: L'experiència ha estat bé, però si no es pot guanyar, el següent any ja guanyarem.
6: Almenys hem pogut gaudir de, bueno, el que ha dit, de l'experiència aquesta.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres també per haver vingut. I ara només ens falta repassar com queda aquest Pica Ranking després d'aquest programa. Jurat, com ha quedat tot plegat?
1: El Pica Ranking.
3: Doncs amb el Pica Ranking següent encarem les semifinals pròximes, així que som-hi. La quarta posició l'ocupa l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. En tercera posició hi ha l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. El segon lloc l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I lidera el Pica Ranking des de ja fa temps l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs així queda el Pica Ranking. Aquests seran els equips que participaran en les semifinals del Pica Lletres, però abans em queda acomiadar-me dels locutors i dels concursants que han participat en el programa d'avui. Karen Alfonso, Maria Josep Pérez, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i esperem que us ho hàgiu passat molt i molt bé.
1: Moltes gràcies a tots vosaltres. Fins la propera.
0: Fins la propera. Hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Ponent Mollerussa i Ràdio Granollers per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Ens veiem ben aviat per disputar les semifinals del programa i després la gran final. A reveure!
2: Pica Lletres. Poc a poc.

0: la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies, quasi acostant-nos a les portes d'un nou cap de setmana. Avui és dijous 4 de juny, un incendi crema una pila de deixalles a la planta de residus de Pedret i Marzà. Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses aquest dijous. Els agents rurals preveuen doblar efectius a Girona i arribar als 300 agents l'any 2030. Figueres dona el tret de sortida a la ruta del tast surrealista amb una festa gastronòmica a la plaça Catalunya. Figueres fa un pas clau per construir la nova biblioteca i també el futur arxiu del Parc de les Aigües. I per tancar doncs aquesta edició de l'informatiu, la previsió del temps que ens l'acosta en Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Els bombers de la Generalitat han treballat per extingir un incendi declarat ahir dimecres al vespre al centre de tractament de residus de Pedret i Marzà. El foc va afectar una pila de deixalles de les instal·lacions i ha mobilitzat 9 dotacions del cos d'emergències. L'avís es va rebre quan faltaven 2 minuts per les 7 de la tarda i els equips d'extinció van centrar les tasques al flanc dret de l'incendi amb una estratègia defensiva i amb el suport de maquinària pesant per facilitar els treballs. La columna de fum va ser visible des de diversos municipis de l'Alt Empordà com Peralada i Siurana. No consta que l'incendi hagi provocat danys personals. Els bombers continuen treballant per controlar i extingir completament les flames.
3: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses que poden afectar l'Alt Empordà i bona part de Catalunya aquest dijous a la tarda. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, especialment entre el migdia i les 8 del vespre. L'Alt Empordà és una de les comarques amb major risc d'afectació, juntament amb altres punts del nord-est del país. Davant aquesta situació, Protecció Civil recomana extremar les precaucions, evitar acostar-se a nius, rieres i barrancs i seguir l'evolució de les previsions meteorològiques. Les autoritats recorden que no s'ha de travessar zones inundables ni cursos d'aigua, encara que aparentment portin poc cabal.
4: Els agents rurals preveuen passar dels 127 efectius actuals a 300 agents a les comarques gironines abans de l'any 2030. L'objectiu és reforçar la vigilància del territori i donar resposta a unes necessitats que el mateix cos reconeix que actualment no pot cobrir del tot. El pla estratègic també contempla l'obertura de dues noves bases, una al Ripollès i una altra al Baix Empordà. Segons la direcció dels agents rurals, aquest reforç permetrà millorar la presència als espais naturals i als municipis més petits. Durant el 2025, els agents rurals van fer més de 34.600 actuacions a la demarcació de Girona, un 42% més que l'any anterior. De cara a aquest estiu, el cos posarà especial atenció a les zones de gorges, al litoral i a la prevenció d'incendis forestals. Els responsables del cos asseguren que les noves incorporacions seran clau per garantir una resposta més àgil i efectiva davant els reptes ambientals dels pròxims anys.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I Figueres ha donat ahir al vespre el tret de sortida de la cinquena edició de la Ruta del Tast Surrealista amb una festa inaugural a plaça Catalunya. L'acte va reunir establiments participants, amants de la gastronomia i curiosos que han pogut degustar algunes de les propostes inspirades en l'univers de Salvador Dalí. La ruta se celebra del 4 al 14 de juny i comptarà amb la participació de 26 establiments de la ciutat. 20 d'ells oferiran una etapa d'inspiració surrealista acompanyada d'una copa de vi de la Déu Empordà per 4 euros, mentre que 6 restaurants prepararan menús especials per 35 euros. La iniciativa organitzada per Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament combina gastronomia, creativitat i promoció del comerç local. La festa inaugural ha inclòs també degustacions, ambient festiu i música en directe, convertint la plaça Catalunya en un dels aparadors dels sabors i la imaginació daliniana.
3: L'Ajuntament de Figueres ha aprovat inicialment el pla urbanístic que ha de permetre construir la segona biblioteca pública de la ciutat, a l'entorn de l'actual aparcament de l'Avinguda Costa Brava. El projecte respon a la necessitat d'ampliar la xarxa bibliotecària de la ciutat, ja que Figueres no només disposa actualment de la biblioteca en Fages de Climent i també de solucionar la manca d'espai que pateixen tant l'arxiu comarcal de l'Alt Empordà com l'arxiu municipal. El futur equipament reunirà en un mateix edifici els serveis de biblioteca i arxiu, convertint-se en el nou pol cultural per la ciutat i la comarca. L'actuació compta amb el suport de la Generalitat, que ja té previst finançar la redacció del projecte. Ara, el document entrarà en fase d'exposició pública abans de continuar la seva tramitació administrativa.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps. Connectem amb la xarxa amb el Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Una altra vegada hem d'estar pendents de les tempestes que acabaran afectant moltes comarques de Girona, sobretot aquesta tarda, perquè ara al matí el temps ha de ser una miqueta més tranquil. Alguns núvols prims estem tenint, de moment són poc importants, d'altres d'una mica més baixos, que s'estan formant cap al sud de la demarcació, bàsicament ja cap a la delimitació amb el Montseny o la comarca d'Osona, i la temperatura que ha pujat una mica respecte als últims matins. L'ambient és suau, però en canvi aquesta tarda i vespre la temperatura baixarà en picat. De fet, quan vagi descarregant, la temperatura quedarà molt més fresqueta que no pas a hores d'ara. Per tant, farà més fred aquest vespre que no pas en aquests moments. I compta amb les tempestes que, sobretot, al Ripollès, a la comarca de la Garrotxa i també la del Gironès, acabaran descarregant amb moltes ganes, especialment on més aigua se n'espera és al voltant del sud de la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
9: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
10: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor, 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 15 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Peça musical que arriba amb Jennifer López, David Guetta i Gabito Ballesteros. Sálvame hoy.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Va, posem-li una mica d'energia en aquest matí. 4 minuts per arribar a les notícies de les 11. Doctor Prats, energia!

0: ritme i música ens posem amb energia. Moment de deixar-vos butlletí de les 11. Notícies. No ven sol solet, però atenció que pluges fortes aquesta tarda. Plourà? No plourà? No ho sabem, eh? Aquí no res, les veus del matí ara són les 11. Notícies amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta, cada Balao ve a rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades a Ponent i al Pirineu. De fet, anem ara fins a Tàrrega, on té lloc la manifestació d'aquest territori. Allà hi tenim el nostre company, l'Oriol Gordillo. Oriol, com va tot plegat? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs des de fa tot just 10 minuts i contra tot pronòstic, prop de 200 mestres i professors tallen una de les sortides de Tàrrega cap a l'autovia A2. Prop de 200 mestres i professors s'han mobilitzat aquest matí a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada al sector educatiu. La protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de trens, des d'on els manifestants han iniciat una marxa lenta fins a la rotonda d'accés més propera a l'A2. Una de les principals portes d'entrada del municipi, que ha estat blocada gairebé 3/4 d'hora. Amb música reivindicativa, pancartes i proclames de Niubó dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilches d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
4: Com a intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que són, té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
5: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
3: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
2: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
0: Doncs sí, la teva ràdio aquí a Vilafant FM, el 107.3 de la FM, aquí ben sintonitzats com sempre. Per cert, doncs, ja sabeu que des de fa doncs, unes setmanes que estàvem doncs, emitint amb menys potència de la que normalment emetem i, per tant, encara hi ha llocs que no se'ns arriba al 100%. En principi, si tot va bé aquesta setmana, haurà de quedar solventada aquesta avaria i podrem doncs, tornar a la normalitat. Dit això, si sortiu de la zona de cobertura, sabeu que podeu continuar escoltant Ràdio Vilafant a través d'internet, a través de radiovilafant.net i a través de les plataformes principals de ràdio en streaming, els llistats on tallant totes aquestes ràdios, eh? Estem totes, i també doncs, nosaltres en aquí, Radio Garden, TuneIn Radio i altres plataformes, eh? Doncs avui tindrem programa, tindrem fogons i davantals, tindrem també en directe el nostre company Jaume Alsina parlant de cultura i de teatre per aquest cap de setmana i també a la part final del programa tindrem els alumnes de l'optativa de ràdio de les Escolàpies a Figueres, que avui ens fan una de les darreres seccions de la temporada, que per cert, l'altre dia ho parlàvem, 8-9 anys fa que estan amb nosaltres amb el projecte de ràdio a l'escola i que enguany han estat una quinzena d'alumnes i per el que ens ha arribat l'any que ve a les escoles Escolàpies, doncs s'ha apuntat més gent encara, eh? Vull dir que quasi m'ha dit que arribaven a la vintena d'alumnes que escullen l'optativa de ràdio. Per tant, doncs per nosaltres és un orgull, una satisfacció, doncs fomentar i promocionar en el jovent, doncs, el món de la ràdio, el món de la comunicació, el món de l'expressió, el món de la informació de proximitat i doncs tot aquest món que dona moltes possibilitats, per podcast, per esports, per cultura, per informatius, per tot temes, tot tipus de temes, tot tipus de temes tenen cabuda amb nosaltres. Com també hem de dir que tot tipus d'informació, com per exemple avisar-vos que aquesta tarda es preveuen pluges intenses i també doncs que ahir al vespre vam emportar un ensurt amb l'incendi de la planta de residus de Pedret i Marzà, una columna de fum doncs que encara és visible, que encara hi ha dues dotacions de bombers treballant en l'incendi que va afectar doncs a part doncs de les instal·lacions, però a la part de residus, no pas a les naus ni molt menys. Doncs dit això, tenim tot aquest contingut per compartir amb tu i tenim ganes de començar-lo amb bones propostes musicals, com per exemple veure'n en Fran Perea cantant català amb l'Ernest Prana, amb el teu aire.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Saps aquest lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
5: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
6: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
5: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
6: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
5: Ajuntament de Vilafant.
7: Els protagonistes de Les veus del matí.
8: Continguts en xarxa.

0: ens posem de seguida a cuinar. Mira per on, perquè comencem a posar les piles per aquesta temporada d'estiu amb la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, sí? molt bé. Tal com tu dius, preparant ja una mica per l'estiu. És el rei dels peixos de roca, i ara precisament és la temporada i són molt grossos, perquè és un peix que té molta espina, això sí.
0: Jo ja tremolo.
1: És un peix que s'ha de fer al forn, o s'ha de fer a la planxa, es pot fer, però s'ha de fer en filet, eh? Has de dir al peixater teu que tu, que te'l regli. Llavors amb suquet és deliciós. Amb suquet o amb unes patates, senzillament amb unes patates, però jo el vaig fer una mica més complet, perquè si a vegades celebres alguna cosa, sí. A nosaltres ens agrada molt el marisc, i el vaig barrejar amb marisc.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, és com si féssim una sarsuela, però, o sigui, que abans a la sarsuela hi posàvem rap i posàvem lluç, doncs tot amb escòrpora.
0: Ah,
1: aquesta escòrpora pesava un quilo, i llavors amb un quilo per quatre persones és suficient.
0: Quina forma té l'escòrpora? És que ara sí que...
1: L'escòrpora és de color vermell, perquè per això és de roca, i llavors a la part de dalt té un serrell que punxa allò, aquella espina, si te la claves és molt dolenta, eh? Però esclar, com que ja t'ho arreglen a la pescateria, llavors tu fas guardar el cap per fer aquest fumet que sempre diem que és deliciós, i llavors això el fas fer, ja t'ho dic, filets, i de cada filet en surten dos trossos, o sigui, per quatre persones, amb una escòrpora d'un quilo, en teniu prou.
0: Doncs jo ara t'he preguntat, perquè la imatge de l'escòrpora sí que no me venia pas en ment com
1: era. Bueno, és que esclar, l'escòrpora no és com el rap que n'hi ha sempre, com el lluç, l'escòrpora temporades, que n'hi ha, que depèn de la temporada, n'hi ha o no n'hi ha. I llavors també hi ha la lluerna. La lluerna és una mica més barat, i també té molta espina, però també l'hem de fer sempre a filet, tot això sempre a filet.
0: Va, molt bé. El filet s'ha de demanar que el facis de gruixudet, potser?
1: No, el filet és dos, o sigui, obrir i fer... dos, partit pel mig, dos filets i surten. Ara, llavors tu, depèn del que pesa de cada filet, el pots partir per la meitat i en queda per quatre persones, eh?
0: Molt bé, Joana, vinga.
1: Llavors jo vaig posar una escòrpora, ja t'ho dic que pesava un quilo i pico, llamantol, si us agrada, a mi com que el marisc m'agrada molt, doncs n'hi podeu posar dos o un, depèn de la butxaca. Si n'hi poseu un no haurà de menjar el cap, l'altre el tros de la cua i l'altre les antenes, i que també és bo, eh? Si t'agrada escurar
0: les antenes, no?
1: Ai, les antenes, les potes, si t'agrada escurar, no, les antenes no. Les potes, les potes, si t'agrada escurar, també és bo. Llavors, 200 grams de cloises, un calamar que faci mig quilo, i llavors ja farem el sofregit. Una ceba, 4 cullerades de tomàquet sempre natural, un bon raig de brandi per fer el sofregidet aquest, farina, perquè jo aquest peix l'enfarino una mica perquè no se me desfagi, pebre vermell dolç, un pols de safrà, oli, sal i pebre, com sempre, i el fumet. El fumet aquest, ja sabeu que d'aquest cap en podem fer un fumet vermell. Si el fem vermell, com sempre diem, hem de fer un sofregit, una mica de ceba, una mica de tomàquet, però no cal sofregir-ho molt. I tirem aquest peix i posem aigua, i llavors ho fem bullir mitja hora i ja tenim el fumet
0: molt
1: fet.
0: Molt bé. Què volia? El safrà. Què fas amb el safrà? El deixes a sobre?
1: Sí, sobre la cuina amb una mica de paper poquet, i llavors amb el mateix paper el xafo una mica perquè me quedi més desfet.
0: Vale.
1: Però, i si no, també li pots posar, el que passa que a vegades llavors es troba més, eh? I llavors per la picada hi posarem aquestes ametlles o avellanes, el que tingueu costum de posar, julivert, alls i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: La xocolata negra, sempre negra, sempre negra de cuinar, no de llet, de la negra, la que tinguem un trosset.
0: A mi m'encanta aquesta, per això vaig menjar-la sola i tot.
1: La de 85 o la de 75? Totes dues. Jo també. La de 80 la trobo un pèl massa amargant, eh? Te queda un rato el gust amargant.
0: Li poses aquesta, tu també?
1: Sí, la que tinc li poso, sí. Bueno, doncs primer de tot que farem, salarem aquest peix, el salarem i el salpebrem. Sempre hem de salar i salpebrar. El llamanto ja l'haurem partit pel mig i l'haurem separat el cap de la cua, i llavors les potes també els separem. El calamar ja el tindrem net i tallat a rodanxes, i llavors agafarem primer de tot l'escòrpora i l'enfarinarem una mica, i en aquest mateix oli el passarem, però no molt, només només res, el moment que trigui aquesta mica d'aigua, el reservarem. Llavors aquí mateix hi posarem el llamanto i el passarem. Aquí haurem posat uns grans d'all sense pelar.
0: Ah, molt bé.
1: Que ja aniran, ja aniran agafant gust a tot això. Com tinguem això, també el reservarem, el llamanto. I llavors agafarem el calamar, el tindrem tallat, el posarem aquí i el passarem una mica. Com l'haurem passat uns 10 minuts o així, ja hi posarem la ceba. La ceba i anirem fent el sofregit. Quan tinguem la ceba aquesta ben rossa, hi tirarem aquest bon raig de brandi, que ens pujarà més el color i ens deixarà tots els sucs de tot això que hi hem passat, i llavors hi posarem les cullerades aquestes de tomaca. La tomaca sempre hi posem, a vegades no ho dic, un pols de red de sucre, per treure aquesta acidor de la tomaca, Llavors deixarem la tomaca, aquesta que es vagi fent, i anirem posant una mica de fumet d'aquest que tindrem i ho anirem passant perquè ens quedi aquesta tomaca com una marmelada. Quan tinguem aquesta tomaca ja ben passada, i posarem el peba vermell i posarem aquests brins de safrà.
0: Val. I aquests brins com són? Per exemple, dos o tres?
1: No gaire, no, dos o tres no. Una mica, perquè el safrà ja saps que aquella caixa
0: sí,
1: és...
0: Sí, n'hi ha molt poc.
1: N'hi ha poc, però vull dir, no cal ni la meitat de la caixa ni la meitat, vull dir, poquet,
0: cosa,
1: agafes així amb els dos dits, el que t'hi quepiga, i ja està.
0: Val.
1: I això és per donar-hi, i dona un gust molt bo, no ho sembla, però el safrà hi dona un gust molt bo. Li trobes el gust de safrà, quan tens el suquet fet. Llavors, quan tinguem tot això ja ben passat, ja en tenim aquest calamar que ja ens ha quedat tou, tindrem la picada aquesta feta i tindrem el fumet calent. I posarem el fumet i posarem la picada. I llavors, quan faci això uns 10 minuts o un quart que això ja sigui allà, i posarem aquesta escòrpora que ja la tenim passada, només pim-pam, aquí, i a tot el voltant hi posarem el llamanto.
0: Ah, molt bé.
1: Les cloixes els haurem, jo sempre els refaig una mica al vapor, perquè si trobes una cloixa d'aquelles negres tancades, te fa molt bé tota la cassola, perquè allò té un gust, i a més la sorra aquella que té. Jo sempre els refaig un moment, el moment que se m'obren ja els atrec del foc, i llavors ja els hi poso tot al voltant, i si el suquet aquest de les cloixes és bo, també el col una mica i li poso.
0: Va.
1: I llavors, com que ja hi hem posat la picada i hem posat tot això, ho deixem uns 10 minuts i ho tanquem.
0: Molt bé.
1: Si ho podem fer ara i menjar-lo d'aquí una hora, encara és més bo.
0: O l'endemà.
1: O l'endemà.
0: Ah.
1: També.
0: Escolta,
1: també.
0: Però les cloixes i els músculs cada vegada...
1: No, escolta, ara hi ha músculs molt bons del delta.
0: Sí, bueno, va.
1: Del delta, boníssims,
0: Sí. Bueno, mira, jo la veritat,
1: ja fa temps que pateixes tu amb els músculs.
0: Sí, i amb les cloixes igual, que trobo que surten allò molt petites o...
1: Bueno, si compres aquesta gallega, no,
0: Bueno, va,
1: no aquella altra, com se diu.
0: La gallega i després el del delta, no?
1: Sí. Això fa com les navalles. Si tu vols menjar una bona navalla, l'has de comprar gallega, d'aquelles que deien d'en Julio Iglesias. Sempre el peixater hi anava a comprar i me deia, dic, tens navalles, són d'en Julio Iglesias, aquestes? Diu, sí. No sé per què, perquè vull dir que aquest home no és que li tingui molta simpatia, però no sé per què els anomenaven, perquè suposo que ell en menjava o... I doncs són les gallegues, que no són les d'en Julio Iglesias, són les gallegues. I són molt bones, Molt, els fas a la planxa,
0: bueno,
1: i està,
0: clar, no hi ha terra... Has anat preguntant d'on té cada peix d'aquests,
1: Perquè a vegades vas a la pescateria i hi ha aquests manats de navalles, que són petites així, que deuen fer mig pam, deuen fer 10 centímetres, i estan... Aquestes navalles... No, és que siguin dolentes, però tenen molta sorra.
0: Que està molt,
1: I tu encara que els atinguis amb sal i aigua 10 o 12 hores, aquella sorra no marxa. I quan tu els fas a la planxa, no els pots menjar.
0: Ui.
1: Doncs llavors més val a vegades gastar una mica més.
0: Jo Joana, ho he avorrit per tot això,
1: Per la terra que hi ha.
0: La terra que hi ha.
1: Sí, la sorra que hi ha.
0: Bé, anem cap a explicar els continguts d'aquest plat, que sembla que senti l'olor jo ja, de ser boníssim,
1: Sí, perquè aquest plat ara, si hi ha l'aniversari, és un dia que voleu fer una celebració, el feu una mica més esplèndid. I si no, el feu amb unes patatetes i les corpora i ja ho teniu, també.
0: Ja està.
1: Doncs llavors hem dit que per 4 persones agafarem una escòrpora d'un quilo, un quilo i pico, la farem fer a filets, dos filets, i cada filet el tallarem pel mig, que ja en surten 4 trossos, llamantos 2 o 1, si us agrada molt, a mi com que m'agrada molt, doncs mig per cada un queda bé, Un calamar d'un mig quilo, que sigui gruixudet, d'aquest de costa, si és un calamar de costa. No comprem aquell que ve confitat.
0: Ai, és que és clar, tot això clar, porta producte
1: clar,
0: químic.
1: Però tot això, no, no, i a més és que queda molt tou i és clar, tot depèn de la butxaca, perquè és clar, tot això ara s'ha posat tot pels núvols, eh? Però bueno, escolta, que aquí només hi som un cop, eh?
0: Ah, sí, sí.
1: I llavors
0: sí.
1: Hem de demanar salut.
0: Sí. Bueno, i si alguna cosa és un caprici que realment...
1: Ah, exacte, un caprici que no ho podem fer cada setmana, aquest plat, eh? Llavors agafem aquest calamar que hem dit d'un mig quilo així, una ceba, 4 cullerades d'aquestes de tomaca natural, sempre, sempre natural, o un brandi, una bona cullerada, una mica de farina per enfarinar aquest peix, pebre vermell dolç, un pols de safrà, al vostre gust, oli, sal i pebre, i el fumet, que el fumet, si el teniu fet, agafeu el fet, i si no el feu amb aquest tros de cap d'escòrpora, no cal que compreu res més, us surt un fumet excel·lent, eh?
0: I si no, recordeu sempre que la nostra cuinera, la Joana, diu que com fem fumet el podem guardar-lo,
1: sí,
0: o congelem,
1: i el tenim a punt. I llavors la picada aquesta, amb aquestes ametlles, alls, julivert i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé,
1: aquests
0: fantàstic.
1: Són els ingredients per avui.
0: Un plat realment exquisit, eh?
1: Sí, ara que venen Sant Joan,
0: sí,
1: la Revetlla, venen moltes festes,
0: vale,
1: podem aprofitar-ho.
0: I si no és igual, vull dir, ho celebrem.
1: Hem de celebrar que cada dia
0: tot
1: ens hem aixecat. Donar gràcies. Jo cada dia, com m'aixeco, penso, bueno, un altre dia, ja estem bé, ens trobem bé.
0: Gràcies a Déu,
1: endavant.
0: Bé. Vinga, sí. Joana, gràcies a la nostra cuinera. Joana, fins al proper.
1: Molt bé, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa. Estàs escoltant Les Veus del Matí.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campi al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
5: Els protagonistes de Les Veus del Matí.
6: Home, Jaume, què tal?
7: Què tal, mira, Ferran? Escolta, mira, la setmana que ve tinc convidats i vull fer un pica-pica.
6: Això feia temps que no m'ho deies.
7: Sí, però saps què passa? Que sí, els hi posarem el típic del pica-pica, però vull ser original. Els vull posar alguna coseta, allò que
6: digui. Un Dorito.
7: No, algo original.
6: Mira, se m'acudeix una cosa.
7: A veure, va.
6: Que vaig fer l'altre dia, em va quedar boníssim.
7: Fàcil, eh?
6: Molt fàcil.
7: Però com sempre.
6: Molt fàcil, va, molt fàcil. Va. Són rotllets de truita i espàrrecs.
7: Oh, rotllets de truita i espàrrecs. És xino, això?
6: No.
7: No.
6: Seria una versió xinesa, però sí, amb ingredients de la terra.
7: Rotllets de truita i espàrrecs.
6: Espàrrecs.
7: Molt bé. D'acord? Espera, que casualment tinc unes truites i uns espàrrecs aquí.
6: Ah, mira que bé.
7: Mira, va.
6: Molt bé, molt bé.
7: Tinc ous, però suposo que molt difícil no deu ser fer una truita.
6: No. Va, però anem. Tampoc serà truita, ja veuràs.
7: Ah, no?
6: Serà una truita crep.
7: Ah, amigo.
6: Perquè amb això hi hem de fer rotllets.
7: Que complicat.
6: No,
7: que complicat.
6: Ja veuràs com no.
7: Va,
6: ingredients.
7: A veure.
6: 7 a 8 espàrrecs.
7: Sí, ja els tinc, també.
6: Ja els tens?
7: Mm-hmm.
6: Depèn de la quantitat que vulguis fer. Sí. Això deu ser per dues persones, aproximadament.
7: Evidentment.
6: Si ve més gent, doncs posa'm més, no?
7: Mm-hmm.
6: 3 ous.
7: De gallina.
6: Sí, sobretot.
7: No els posis d'estrus, perquè t'estàs la vida menjant.
6: 3 anys allà. Va. Salsa de soja.
7: Sí. Ai, mira.
6: És molt bona, a mi m'encanta la salsa de soja. Sal Maldon, que és aquella més gruixuda.
7: Sí, sal gruixuda, sal gruixuda.
6: Mm-hmm. Oli i paper film.
7: Paper film.
6: Això no ens ho menjarem, sinó que ho farem servir per fer els rotllets.
7: Sí, sí. Paper film és aquest paper transparent que casualment també tinc sobre aquí,
6: I que el vas traient...
7: Sí, i s'enganxa sempre.
6: I s'enganxa, ho farà... vas traient, es va enganxant, acabes el rotllo i no has fet res.
7: Ho faràs tu, Ferran, el paper film?
6: Sí, ja ho faré jo.
7: Perquè jo no me'n surto.
6: Ja ho faré jo, ja ho faré jo. Perquè al final acabes amb una bola de la mida d'un cap humà, de paper, i no has fet res. I l'has tret tot i està tot enganxat.
7: Jo, per mi, és trampa, això.
6: És trampa, segur.
7: Va, què faig?
6: Doncs agafem la paella i hi posem aigua a bullir.
7: Vinga.
6: Mentre s'escalfa, fem
7: la paella per una banda i l'aigua a bullir per l'altra.
6: Home, l'aigua ha d'anar dintre la paella.
7: L'aigua dintre la paella?
6: Sí.
7: O dintre una olleta?
6: No, dintre una paella.
7: A una paella? Vols que posi l'aigua?
6: Sí, posa-ho.
7: Segur?
6: A veure què passa.
7: Ai, Ferran, Déu meu.
6: Doncs bé, mentre s'escalfa, fem una esbandida ràpida als espàrrecs, sí, sota l'aixeta, i tallem la part més dura.
7: Bueno, depèn de lo marranos que estiguin, més ràpida o menys, també.
6: Sí, bé, això... No, no és que hem dit ràpida, no, però encara hi ha aquí ronyeta.
7: Exacte.
6: No, però era ràpid. No,
7: però treu, treu.
6: Treu, per favor, eh? Ens faràs, estàs feliços a tots.
7: Et faràs un favor tu mateix.
6: A tu mateix i a la teva salut. Un cop l'aigua arrenqui el bull, posem els esparraguets,
7: sí,
6: a la paella, i deixem que bulli a foc suau.
7: Mira.
6: Sempre a foc suau.
7: Mm-hmm.
6: Per aprofitar el temps, batem els ous.
7: Espera, que vaig fent.
6: Sense closca. És a dir, sí, tu prens, sí, la closca, tires
7: ja,
6: l'ou...
7: Ja, ho he tret, ja ho he tret. Sí.
6: I anem batent, mm-hmm, allò, cotacroc, cotacroc.
7: Ja hi ets.
6: I afegim una cullerada de salsa de soja.
7: Oh, que bo que és això.
6: Ah, això és molt bo. Amb una paella, d'acord, que no s'enganxi, i una mica d'oli, i posarem els ous batuts.
7: Vinga.
6: Per fer-los com si fos una crep.
7: Ho tiro, eh?
6: És a dir, no feu com la truita, que va agafar un volum allò.
7: Li vas agafar la forma, no?
6: No, que quedi tot pla al fons.
7: Mira, mira com queda de maco, això.
6: Això, que cada queda ben pla i ben extès.
7: Espera, que baixo una mica el foc, que això és quitxer, eh?
6: No.
7: Sí. El càmping gas, espera. Ara, va.
6: Vale.
7: Va.
6: Doncs, ha de quedar... No ha de quedar torrat, ha de quedar una mica blanquet.
7: Vinga.
6: D'acord? Que estigui fet, no poseu l'ou cru, però que tampoc es comenci a torrar. Un cop tenim aquesta truita crep, la retirem i col·loquem al damunt, posem al damunt d'un bon tall de paper film, si és, sí, que hem aconseguit estendre'l.
7: Va, estira per aquí.
6: Espera.
7: Mira, talla per aquí. Ara.
6: Això, em faig una mica més, potser si de cas,
7: Segur que t'enrotlles.
6: Segur.
7: Va.
6: En una punta de la truita hi posem els espàrrecs.
7: Sí.
6: I quan estiguin ben cuits, clar, no els posarem que estiguin crus encara. D'acord? I tirem una miqueta de sal Maldon al damunt.
7: El sal gruixuda, els entrecots. Saps com l'entrecot t'hi tira?
6: Aquesta i no una altra. La tirem i, atenció, redoble el tambor.
7: Espera, que tinc un tambor. Casualment tinc un tambor.
6: Ah, carai.
7: Atenció.
6: Oh, molt bé.
7: Va.
6: No vull saber què fa un tambor a la cuina.
7: No, tampoc, però bueno.
6: Anem enrotllant, mm-hmm, aquest crep fent uns rotllets.
7: Atenció.
6: Amb els espàrrecs a dins.
7: Espera.
6: Anem apretant una miqueta.
7: Apreto?
6: Sí, una miqueta. No es desfaci.
7: Però... Si ho saps fer-ho, està tu i jo.
6: Sí, clar.
7: És fàcil, això.
6: És facilíssim.
7: Mira que enrotllet més xulo m'ha quedat.
6: Ah, doncs ja està.
7: Ja està,
6: ja ho tenim aquí.
7: Vols dir que m'atiparà, això? Ah, bueno, però si és per l'aperitiu hi ha més coses.
6: Clar, aleshores el que podem anar fent és, anar tallant una miqueta.
7: Sí.
6: No poseu tot el rotllet.
7: No.
6: Talleu a mini rotllets, i us serviu en un plat ben maco.
7: Que guapo.
6: Molt bé, i molt no estàs amb aquestes patates i que sí.
7: Ferran, quedaré bé,
6: Quedaràs molt bé.
7: Vinga, ja
6: jo crec
7: farem.
6: Que sí, i és molt sa.
7: Vaig ensejar.
6: Apa, adiós.
7: Adéu.
5: Estàs escoltant Les Veus del Matí.
8: I res, després d'aquesta proposta musical, continuem, i després d'haver escoltat molta cuina, després arribarà la cultura i ho farem amb el nostre company Jaume Alsina.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 15 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a Alcau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant. Una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: Els protagonistes de Les Veus del Matí.
5: Doncs sí, els protagonistes d'aquestes Veus del Matí que ens acompanyen i ens han acompanyat durant tota aquesta temporada. Demà, ja dia 5, posem el punt final a la temporada de Les Veus del Matí. I un dels dijous, un dels col·laboradors habituals dels dijous és en Jaume Alsina. Bon dia, Jaume.
6: Bon dia tinguem.
5: Sóc
6: un dijous, jo.
5: Ets un Jaume dijous, avui.
6: Exacte.
5: Doncs,
6: bueno, últim dia tenim coses a dir. Coses
5: examen
6: a dir
5: final,
6: perquè... Sí, perquè ja, com que quedaran coses pendents, en parlarem una mica per fer el recordatori, almenys.
5: Perfecte, molt bé. Doncs, com tu, hem estat tota aquesta temporada repassant no només Figueres, sinó també la comarca, actes de cultura, no? Teatre, música, i ara repassarem aquests dies, no, dius?
6: Sí, farem el cap de setmana i parlarem una mica de lo que ens ve, de lo que ens ve sobre l'estiu.
5: Molt bé.
6: Que a part dels grans festivals, doncs, també tenim aquests... petits festivals arrelats a la terra, organitzats per gent de la terra, que no amb grans productores, sinó gent d'aquí que s'atreveix, que és valenta i ens porta petits festivals. En parlarem de tot plegat.
5: Fantàstic, doncs endavant.
6: Comencem per Figueres, eh?
5: Vinga.
6: Perquè Figueres aquest divendres, dins el 30è Festival de Jazz, organitzat per el Casino Menestral, a les 8:30 tenim la Sant Andreu Jazz Band, que és una banda ja històrica, i això serà a la Cate. En la sala de la Cate tindrem aquest concert. I a més, recordar que la Funcional aquest cap de setmana, doncs, és l'últim que ens porta la seva obra de teatre, l'entrevista aquesta amb el Conal Roal, l'autor de textos com La fàbrica de xocolata, doncs ens porta aquesta obra on hi veurem petites històries que ell va escriure i veurem representada per la Funcional. Serà divendres, dissabte i diumenge, divendres i dissabte a les 8, i el diumenge a les 6, això és a Caputxins. Qui no l'hagi pogut veure, doncs li queda aquest últim cap de setmana.
5: Molt bé.
6: I ja ens n'anem a la setmana següent, ja saltem a la setmana següent, ja que no hi serem, en parlem. I el dijous, dia 11, a les 20, a les 8, al Cercle Esport, i dins el cicle de música clàssica, la Montserrat Seró, soprano, i en Pau Casans, al piano, ens faran un homenatge a la soprano Conxita Badia en el 50 aniversari de la seva mort i oferiran cançons del seu repertori. I ens anem el dissabte, dia 13, a les 22:30, ja estem parlant ja d'això, de tanquem cicles, tanquem temporades, doncs a la plaça de la Cate tenim l'últim concert del cicle 66 butaques amb Tele, és un duet que serà un còctel perfecte de diversió, rock i electrònica amb una estètica molt vintage. Tenim aquest concert de despedida que es fa a la plaça, en aquest cas.
5: Molt bé.
6: Sí, que hi haurà ambientillo allà. I seguim finalment amb el diumenge, que tenim l'última obra de teatre de la temporada, que és el tribut a les rates a la

0: de la solitud i dels desnonaments i d'aquells que ens fan nosa. En aquest cas, vull dir, la vida de les persones s'ha allargat, però sembla que cada vegada els vells els tenim més arraconats. Però ens parla amb una visió, ja dic, des de dos actrius joves que han pres aquest tema per portar-lo a dalt l'escena. És una obra que jo crec que pot ser molt interessant. És crua, però al mateix temps amb ironia i molta és tragicòmica, bàsicament.
1: Molt bé.
0: I doncs això, veniu a descobrir aquesta jove companyia, que jo crec que és interessant. I a més, seguirem, doncs, que tenim ja, ens n'anem ara, ja hem acabat els dos caps de setmana que tenim, i ara ens n'anem ja a començar l'estiu. I el juliol el comencem a Figueres amb el festival Mou de Dansa i Moviment al Carrer. Agitat un any més, i ja és l'onzena vegada organitza aquest festival, comple de dansa i moviment les places de Figueres. És un festival que cada any té més bona acollida i fa lluir la ciutat.
2: I demà, a més, fan la roda de premsa, que ens han convidat a ser-hi presents. Demà fan doncs tota aquesta presentació.
0: Sí, doncs el programa el trobareu en la web de figueresmou.cat. Val? I també recordar que passat aquest festival a Figueres, a la plaça de Josep Pla, com cada any, Figueres Escena organitzarà concerts entre setmana. La programació encara no ha sortit, però vull dir, esteu atents a Figueres Escena, que sortirà la programació a la web de Figueres Escena.
1: Molt bé.
0: I ja ens n'anem a la comarca. I el dissabte dia 6 i el diumenge dia 7 tenim, per exemple, la Fira d'Indians a Cadaqués, amb actuacions musicals i gastronomia. A la web de l'Ajuntament hi trobareu tota la informació. I com que comencem amb aquesta Fira d'Indians, és temps de fires i mercats, i en tenim a Viladamat el dia 6, que és el del vermut i els productes de la terra, a Terrades el dia 7, el de les cireres, a Sant Miquel de Fluvià el dia 7 d'oficis artesans, etc. I podríem anar seguint. Per tant, no sé, mireu agendes que hi hagi d'activitats a la comarca, perquè hi trobareu fires de tots colors, perquè és temps de primavera, és temps de fires i mercats.
2: Exacte. Doncs això és una cosa que sempre hem dit, no? que hi ha molts perfils. Hi ha llocs que, el que dèiem abans, no? Que a vegades a les xarxes socials dels propis ajuntaments no hi surten, però si rebusques una miqueta amb pàgines d'aquestes que concentren activitats, doncs pots veure el gran ventall de coses que s'hi fan.
0: I, bueno, ja ens n'anem d'això. A l'estiu, que ja comencen aquests grans festivals de música portats per grans productores.
2: Sí, en Jaume Alsina, t'hem perdut, Jaume, no sé si ens estàs escoltant.
0: Perdó.
2: Ara.
0: Ara?
2: Sí.
0: És que he apretat una cosa sense voler, el girar el full.
2: Cap problema.
0: Doncs tenim la nostra comarca, a part d'aquests grans festivals, tenim dos festivals, en aquest cas, d'arts escèniques, que ens estimem molt per la seva humilitat i per la seva valentia, perquè està feta per gent de casa, està amb pocs mitjans, però que ja fa uns anys que els estan tirant endavant. Són festivals propers a l'entorn i en el seu públic, també amb molta qualitat. I parlem del FAST, aquest festival d'arts escèniques dels micropobles, que en aquesta edició que es fa va des del 26 de juny al 26 de juliol, i ja són 11 pobles que s'hi han adherit, que va començar a Garrigàs i on s'ha anat escampant, passant per pobles com Vilabertran, Campmany, Ordis, Siurana, Rabós, fins a arribar a aquests 11. Tota la informació del FAST el trobareu a la seva pàgina web. FAST és FAST Empordà.cat. FAST Empordà.cat. I l'altre, doncs, festival són les passejades de microteatre que fan a Sant Pere Pescador, que ja van per la

0: 13a edició i que en aquest cas serà del 13 de juliol al 17 d'agost, cada dilluns, i tenim una cita amb quatre obres de microteatre a quatre indrets diferents del poble de Sant Pere Pescador. També tota la informació del programa el trobareu a passejades.com.
1: Perfecte.
0: I abans de despedir doncs, aquesta fins a la temporada que ve, recordar-vos això, que el diumenge 14 a les 6 de la tarda teniu la cita a la Cate amb la darrera obra de teatre de la temporada, aquest tribut a les rates, i que aquest estiu doncs, a part d'això d'anar a festivals de cançons, que és lo habitual, consumiu art escèniques i sobretot aneu a aquests festivals portats per gent de casa, organitzats amb humilitat, i que val la pena donar-los suport.
1: Estic totalment d'acord, estem totalment d'acord i compartim doncs, aquest missatge que dones, Jaume. I res més, no? Desitjar-te també doncs, desitjar-te que tinguis una molt bona temporada d'estiu teatral, cultural i de descans també, que això sempre també és bo, sí. Descansar i aprofitar doncs, el lloc on et trobes, que estàs en un lloc privilegiat aquí a la costa nostra, i al setembre doncs en tornem a parlar.
0: En tornem a parlar i explicarem què hem fet o què hem vist. Si hem vist alguna cosa interessant, us ho comentaré. I ja està.
1: Fantàstic. Jaume, moltíssimes gràcies, com
0: i
1: sempre.
0: I endavant, i això, a consumir cultura, sobretot arts escèniques, que és la vessant de la qual parlo més jo.
1: Exacte. Jaume, gràcies per estar aquí amb nosaltres a les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, ja unes quantes temporades, acostant-nos tota aquesta cultura. I fins la propera.
0: I fins la propera.
1: Vinga,
0: adéu.
2: Entrevistes, actualitat i música a les Veus del Matí. Kinda wanna dance to this.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Atenció amants de la lectura i la cultura. Després d'haver-se ajornat per les condicions meteorològiques, arriba la nova data de les Tardes Literàries de Vilafant 2026. Aquest divendres 5 de juny a les 7 de la tarda, l'Espai del Cau acollirà la presentació del llibre Converses de sobretaula al motel. Una trobada molt especial amb els autors Joan Armenguer i Xavier Fabrés, acompanyats de la periodista Anna Ponsí. Una conversa sobre l'Empordà, la gastronomia, la cultura i les històries que neixen al voltant d'una bona taula. Divendres 5 de juny, a les 19 hores, a l'Espai del Cau de Vilafant. Organitza Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura. No deixis escapar aquesta nova cita amb les Tardes Literàries de Vilafant.
2: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3 quarts de 12 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
5: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
4: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
5: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
4: Ajuntament de Vilafant.
6: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
7: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
6: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
7: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
6: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
7: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments dels resultats de la consulta, cada Balau ve rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Una consulta que tot just ha finalitzat ara i de la que en sabrem imminentment el resultat. Recordem que l'acord preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i també la incorporació de més de 6.000 professionals al sistema educatiu. Actualment, en aquests moments, prop de 60.000 vots han estat emesos d'un cens total d'uns 99.200. Com dèiem, seguim pendents d'aquests resultats, d'aquesta consulta que fins ara ha rebut al voltant del 61% de la participació. Inesle ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix de l'afectació, precisament amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat també una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i també comuns en matèries com ara salut, educació, habitatge i també drets socials. La votació final està prevista pel proper 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de violència. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. La policia també avisa de les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències, volíem dir, amb els cossos. I pel que fa al temps, avui el temps farà un gir radical amb retorn dels ruixats i les tempestes a bona part del país. Les primeres precipitacions arribaran al migdia al Pirineu, Prepirineu i també a la serralada prelitoral i s'estendran després cap a la Catalunya central i també al litoral. I recordem que a hores d'ara continuem pendents, no han sortit encara aquests resultats d'aquesta consulta del sector educatiu que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio.
3: La teva ràdio.
4: I a la teva ràdio, aquí estem, doncs, preparats per compartir una horeta més de ràdio en aquest 4 de juny, avui dijous, com ja esteu escoltant i ho estem anunciant, en canvi de radical de temps aquesta tarda. Si estem veient un sol estupendo i fantàstic, però el temps ha de canviar, doncs, amb intensitat i tenim alerta per forts aiguats i, per tant, doncs, intensitat de pluja forta. Vull dir, si després hi ha punts que no plou tant, però de moment la precaució, la prevenció l'hem de tenir i, doncs, amb tots els consells que us estan donant tots els serveis d'emergència, també els de Protecció Civil, que estan sempre amb nosaltres amb els consells que anem escoltant i que us anem donant des de la ràdio. D'aquí una estoneta parlarem de sèries i també parlarem amb la optativa de ràdio, farem un resum d'aquest curs 2025-2026 de l'Hora del Pati des de les Escolàpies de Figueres. Per tant, no desconnectis d'aquesta sintonia perquè tenim moltes coses interessants per compartir amb vosaltres. Com, per exemple, la música de Paul. Arriba amb nosaltres en unos años amb la seva música per amenitzar-nos, per animar-nos des de les zones de la ràdio.

0: Aquest dissabte 6 de juny, Vilafant es converteix en la capital del còmic. A les 11 del matí, a El Cau, arriba la festa del còmic de Vilafant. Gaudeix de la xerrada de bat, còmic americà, manga i històries gràfiques per a tothom, a càrrec de Batcova. I no et perdis l'entrega de premis del 7è concurs de còmics de Vilafant, una proposta per a petits i grans amants de les vinyetes. T'hi esperem. Ajuntament de Vilafant i Vilafant Cultura.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina Almata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
3: Els protagonistes de les veus del matí.
4: En sèrie.
5: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
4: Les millors ficcions.
5: Els millors relats.
4: Les estrenes més espectaculars.
5: El retorn de les sèries més esperades.
4: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
5: En sèrie, amb l'Ali Giné.
6: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta primera setmana de juny amb noms importants a la cartellera, així que comencem com sempre el repàs setmanal.
7: Jag tror du känner mina föräldrar.
6: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio. La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre. També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
8: Hola, Jeppe.
9: Hola.
10: Todos estamos divorciados.
9: ¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
10: Nos han roto por dentro.
6: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
11: ¿De qué hablabais?
9: Decíamos que Simon se tira a tu madre.
12: No hablábamos de eso.
6: Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.
13: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
6: També des d'aquest dimarts s'estrena No aptos para el trabajo a Disney.
14: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
13: ¿Hace manualidades?
14: ¿Tengo pinta de que me gusten?
13: No.
14: Correcto.
6: La història gira entorn a cinc joves a la vintena, obsessionats amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal al barri més glamurós de Manhattan. Encara aquest dimarts s'estrena Morfeo a Sky Showtime. La sèrie segueix un advocat que després d'un gir tràgic del destí es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup criminal que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, ben aviat queda clar que el protagonista encaixa a la perfecció al brutal món del crim.
11: Nada, es solo que me recuerdas a alguien.
15: ¿Y a quién?
11: Boqui.
15: Eres una cutie. Dime, ¿qué acaso no tienes fe en el destino?
6: Aquest dijous a Netflix s'estrena Fans del Tiempo Completo.

0: dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
1: Un día, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa.
2: El asesinato brutal de una madre joven ha roto hoy la calma de una de las zonas residenciales más ricas de Londres.
0: També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El Testigo.
3: Si Alex es el único testigo, corre peligro.
4: Aquí están a salvo.
3: Y tengo que creerlo sin más.
5: Hemos hablado con el chico.
6: Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
0: La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
7: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
0: Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
8: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
9: Fuiste su abogada.
0: Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
10: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dreams.
0: També des d'aquest divendres a Movistar s'hi estrena Dear England.
11: Difficult time. Press foaming at the mouth.
12: Gareth, do you think you're up to this?
0: A Anglaterra, bressol del futbol arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa. Quan un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa: reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
13: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idèntica a nuestra casa.
0: Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per una de les darreres estrenes de Disney. Parlem de la seqüela del Cuento de la criada de Margaret Atwood, Los Testamentos.
13: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
0: Ambientada anys després del final de la sèrie original, lluny d'estar tocada per la rebel·lió d'anys enrere, Gilead es mostra més ferma i rígida que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
14: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
0: Al centre de la trama hi tenim a dues joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto, com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
15: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
16: Tenemos que destrozarlo todo.
15: No teníamos ni idea de lo que éramos capaces.
0: Ben aviat veurem, però, que la segona jove treballa per la resistència, per Mayday.
17: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
18: El mío es peor, como de recién levantada.
0: Los Testamentos és, sens dubte, una versió juvenil del Cuento de la criada, però alerta, perquè la joventut de les seves protagonistes no resta pes al missatge crític de l'autora a una visió distòpica d'una societat ultrapatriarcal.
14: Agnes Mackenzie, esta es Daisy. Que hagas que se sienta cómoda.
17: Daisy, ¿de dónde vienes?
15: Canadá.
14: Me imagino que Canadá será muy distinto.
0: Així doncs, de nou, l'operació, la revolució i la recerca de llibertat centren la trama d'aquesta nova ficció. Fins i tot, Elizabeth Moss hi té un paper aquí més secundari.
15: Tengo que salvar a esas chicas.
16: Tú acércate a ella.
15: Has cambiado desde que llegó.
14: Y eso no puede ser bueno.
15: ¿Pero por qué tenéis la piel tan fina?
0: La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
15: A nadie le importa lo que queremos. Así es nuestra vida. Llega un momento en el que hay que entrar en acción. Y tienes que elegir tu propio destino.
0: És inevitable fer comparacions amb la sèrie d'Elizabeth Moss, però hem de tenir en compte que les dues ficcions, tot i partir del mateix concepte i temàtica, tenen un to totalment diferent.
13: Algunes muñecas estaven sempre ocupades. Otras siempre andaban encargándose de lo importante. Había una muñequita, una niña. Soy yo.
0: Mentre El cuento de la criada presenta una atmosfera cruel i angoixant des del minut 1, a Los testamentos, tot i tenir el mateix rerefons, hi veiem pinzellades d'esperança i innocència adolescent.
13: Cosa que hace preguntarme, ¿para qué viniste?
0: Menció especial mereixen les actuacions de les dues joves protagonistes que han representat força dignament els personatges de Margaret Atwood.
13: Había llegado el momento de cambiar las cosas.
0: En fi, que si trobàveu a faltar la distopia de Gilead, aquesta sèrie és per vosaltres. Per tant, aquí us deixem un fragment perquè comenceu a gaudir-la.
4: ¿Qué has caso?
13: Hulda, ya está bien. La justicia divina es bella.
4: Perdón, tía Vidala.
13: Amigas, ¿sabéis qué crimen cometieron estos hombres? Sí, Shunamai.
4: Violación. Por eso tienen la X roja, tía Vidala, por violar.
13: Alabado sea. Amigas, estos hombres, estos terribles hombres, estos...
4: Violadores. Se dice violadores.
13: Violadores, sí. Gracias, Shunamai.
4: No violantes.
13: No lo sabía. Amigas, es una historia espantosa. Estos hombres secuestraron a una joven muy parecida a vosotras. Aquella joven era de las que le gusta ser el centro de atención. Muy vivaz. Una niña de las que a menudo se ganan un final violento. Alabado sea su juicio.
4: Alabado sea su juicio.
13: Estos hombres vieron a la niña y sus impulsos tomaron las riendas. Acudieron de noche y se la llevaron de su propia cama.
4: ¿Y sus guardianes qué?
13: Algunos de ellos eran sus guardianes. Los impulsos masculinos son algo terrible y hay que contener dichos impulsos. Esa es la carga que Dios os ha impuesto personalmente a todas.
19: El mero hecho de existir nos convertía en un peligro mortal para hombres que eran de conducta intachable. Eran incapaces de resistirse a nosotras. Incluso a nosotras, las hijas de los comandantes, las niñas más devotas.
20: Llega el autobús.
19: Si yo era una preciosa flor, ¿por qué me sentí a veces como un cerdo de concurso?

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Les veus del matí.

0: Abraham Mateo i Lucra amb Último Baile.
1: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
2: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
1: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
2: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
1: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
4: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
3: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
4: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
3: Ajuntament de Vilafant.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 15 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
8: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
7: Inscripcions a www.vilafant.cat.
0: I ara amb la música, ara de la veu de Mafalda Cardenal, amb aquesta canció d'amor, i després arriben l'hora del pati, el resum del curs.

0: els protagonistes de les veus del matí.
1: Hola a tots i a totes, bon dia. Ens trobem un altre dia aquí a l'Hora del Pati i avui és un moment especial perquè és el nostre últim programa. I bueno, no sé, volíeu dir alguna cosa abans de començar amb el nostre recolliment de moments?
2: Oh, jo pensava que faríeu... Oh!
3: Oh.
2: S'ha usat de dir tot, eh? És l'última vostra secció.
4: Sí, sí, sí. És molt fora, passa molt ràpid, no?
5: Sí, sí, és el que anava a dir, la veritat.
2: Però en general esteu parlant,
4: sí,
2: no?
4: Sí, el curs.
2: Clar, és que aquests oients no ens escolten, però aquest sí que és un programa avui gravat, perquè aquí on els escoltareu ara d'aquí un moment els tenim tots de viatge a Itàlia, suposo que per, no sé, Roma o vés a saber on en aquests moments, eh?
4: Roma, el Vaticà.
1: Roma, jo crec, sí.
4: Sí.
2: Bueno, bueno. Doncs va, som-hi amb aquest programa avui especial.
6: Doncs avui l'Eduard, la Mauit i jo comencem el programa amb els moments especials que ens agradaria destacar d'aquest curs. Moments que ens han marcat i ens han fet aprendre.
1: Comencem per Ràdio Vilafant. Va ser a principi de curs quan vam tenir l'oportunitat de visitar els seus estudis per primera vegada. No era una visita qualsevol, sinó que vam anar-hi a fer el nostre primer programa en directe de ràdio. Va ser una experiència intensa, plena de nervis, però on vam aprendre com funciona la ràdio real des de dins.
7: El següent moment ens porta al Museu Dalí, una sortida cultural on vam poder endinsar-nos en el món del surrealisme i vam veure persones pues, molt obertes i importants. El moment més destacat de la visita va ser quan ens vam quedar davant de la Madonna de Portlligat analitzant tots els seus detalls i la seva història.
2: En vam acabar fent un programa especial també, que el podem sí, recuperar sí, a Spotify, etc, etc. Us va deixar, us va agradar aquell moment?
8: Sí.
4: Sí.
8: Molt,
4: sí. Sí. Era molt gran el quadre.
6: Era impactant.
2: Va ser al principi de curs i jo és d'aquells moments que recordo, no? De tenir el privilegi de ser molt poquets.
1: A més estàvem sols allà en el museu.
5: I ens ho van explicar
6: i ens van, sí, és això, sí. Ens van explicar superbé.
1: Sí, era com molt exclusiu tot.
2: Sí, sí. Va estar bé en aquest sentit.
6: Bueno, i d'aquí passem a Ràdio Vilafant, a l'Institut, que aquesta vegada doncs, van viure la ràdio a casa, que van venir aquí i van muntar un programa en directe i a més en públic. I dins d'aquest programa a l'escola vam tenir uns continguts una mica més especials.
1: Sí, ja que vam comptar doncs, amb la presència d'entrevistats de diferents ONGs que van explicar doncs, una mica la seva tasca social. Tot això ho vam, doncs, diem, ho vam juntar, que coincidia juntament amb la celebració del Dia Mundial del Transplantament de Cor, cosa que va fer un, doncs, un programa conscienciador.
2: Ara que us escolto, què faríem sense els dies mundials, eh?
9: No sé com... Sí, en coneixem uns quants, eh? També podríem haver fet una secció dels dies mundials. Mira, que havíem fet.
2: Ara que ho dius...
6: Sí, hem après que fins i tot hi ha el Dia Mundial del Calb. O sigui...
9: Sí, important.
2: Sí, sí, vull dir que són aquells dies... Cada dia hi ha algun dia mundial, o sí, dia internacional, o bé, bé... alguna coseta més. Què recordeu més? Perquè em sembla que era el primer dia que locutàvem, fèiem programa en públic.
4: Sí, sí, sí, també.
2: Això posava una miqueta més de pressió, ho dic per als companys que hi havia, o no, o ho vau viure com una normalitat?
9: Bueno, una mica, però és que al final quan ja comences ja te n'oblides de que hi ha el públic. Estàs més pendent dels convidats que no pas del públic que t'està mirant.
5: Sí, sí, sí. Bueno, jo estic d'acord amb la Joina. L'únic que potser si venia de públic o Ardeso, doncs...
2: Hi posava.
5: Sí, ens farien riure els
2: amics. Ah, molt bé, era allò, no? El típic... Ah,
6: sí, sí. Sí, que es porten més bé els de primària que els d'ESO.
5: Sí, sí.
2: Tampoc és notícia, això, eh?
6: Ja.
2: Molt bé. Alguna cosa que vulgueu destacar més d'aquests moments especials?
6: Bueno, per anar acabant, doncs, el programa especial que es va fer a la ràdio en directe també, uh-huh, allà a la Rambla, el dia de Sant Jordi, que només hi van anar 3 o 4, crec. Sí. Qui va anar? Que, bueno, que ens expliqueu, que no sabem
10: sí,
6: com va anar.
10: Vam anar jo, l'Ernest, l'Eduard i en Jan.
2: Jo i l'Ernest, això no ho tallarem, eh? Això
6: que, sí, sí,
2: que la gent sí, sí, també vegi
10: sí, sí.
2: Com...
10: I doncs, vam explicar doncs, perquè hi ha roses de diferents colors.
2: Us vau convertir en experts sí, en roses. I en recordes alguna? Perquè la típica és la vermella. Sí, ara té fumut, eh?
10: No, hi ha la rosa verda.
2: La rosa verda.
1: O la blanca també. La blanca. No, sí, molt, molt curiós tot. Mm-hmm. Hi havia roses que jo, per exemple, no coneixia de res.
2: Sí, sí. Pel color, no?
10: Sí, sí, només pel color. Va ser divertit.
7: I doncs, aquesta és la nostra història d'aquest curs. Moltes gràcies per haver estat a l'altra banda de l'altaveu i per acompanyar-nos en cada pas.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres. Seguim.
1: De fet, puc donar aquí un agraïment, moltes gràcies a l'Ivan Yerpes, que molts d'aquests moments...
2: Un aplaudiment, també.
7: Sí.
2: Sí, sí, ja, ja ho sap ell i ho saben els nostres oients, que això que ara ja fa 8 o 9 cursos que fem no tindria, no hagués començat mai i no tindria cap sentit sense el seu suport, l'ajuda de Radio Vilafant, evidentment, també, però de l'Ivan, doncs, 100%, que dieu els joves.
3: Hi ha moments que passen a la ràdio i després hi ha moments que fan preguntar-se seriosament qui ens deixa tenir micros. Benvinguts al moment friquis del curs.
10: Sí, sí, perquè aquest any no només hem fet ràdio, també ens hem convertit en experts de diferents temes. Bé, o almenys nosaltres ho creiem.
3: Anem enrere fins al 5 de febrer, el dia que vam deixar de ser estudiants i vam convertir-nos en experts internacionals de la Nutella. Sí, sí, ho heu sentit bé.
10: Vam investigar els seus orígens, vam descobrir curiositats i fins i tot vam analitzar i descriure diferents cremes d'avellana com a autèntics experts. I, evidentment, vam fer el que faria qualsevol grup de professionals, un tasta cegues de cremes d'avellana.
3: Vam provar, evidentment, la Nutella original, la vegana, una de casolana i una de marca blanca.
10: I també vam aprofitar l'excusa del programa per posar-nos les botes menjant Nutella sense cap mena de remordiment.
3: Deixem enrere la Nutella i viatgem fins al 19 de març.
2: Em deixeu dir una coseta? Sí. Perdó, no sé que tallo i trepitxo, però probablement us haig de dir que, també, amb tots aquests anys, segurament el de la Nutella serà d'aquells que recordaré sempre.
9: Sí, sí.
2: No sé si el va ser especial, però... la fumada, perdó, que vam fer de dir, com podem convertir el Dia Internacional o Mundial de la Nutella en una secció de ràdio, doncs, bueno, també té molt de mèrit per part vostra, eh? Per tant, el meu reconeixement i allò, no?, com una reverència, com faria la reina del futbol. Mai millor dit, no?
9: Sí, sí, l'Alexia, home, ah, no dir, per
2: no
9: favor.
2: Seguit, esteu adormits. Sí, sí, sí. Vale, va. D'acord, perdona, Alba, que no. T'he tallat, però...
3: Bueno, sí, ara, deixant enrere la Nutella, viatgem fins al 19 de març, el dia que es va publicar la primera Constitució espanyola, la PEPA. Així que, com no podia ser d'una altra manera, vam aprofitar el magazín d'aquell dia per dedicar-lo completament a aquest tema.
10: En aquell programa vam aprofitar per fer un petit resum de la seva història, vam explicar anècdotes com l'origen de l'expressió de Visca la PEPA i també vam recomanar algunes pel·lícules històriques i fins i tot vam organitzar un viatge imaginari a Cadis, la ciutat on es va sorgir aquesta Constitució.
3: I per acabar-ho de fer encara més surrealista, el nostre consultori fictici vam rebre una consulta de Ferran VII. Sí, el mateix rei que va anul·lar la Constitució.
10: I per acabar viatgem fins a la tertúlia del 9 d'abril. Aquell dia vam parlar de molts temes, però el que ens interessa ara és Artemis II.
3: Ens vam posar al dia intentant descobrir a quina fase es trobava la missió. Vam parlar de com seria l'aterratge i quan estava previst. També vam debatre si realment valia la pena gastar tants diners per tornar a la Lluna i quin era l'objectiu real del viatge.
10: Però la conversa no es va quedar aquí. Com no podia ser d'una altra manera, vam acabar entrant al món de les conspiracions. I allà és quan van aparèixer uns quants experts de nosaltres que intentaven explicar com s'enlaira un coet.
3: En definitiva, aquests han estat alguns dels moments més friquis del nostre curs. Moments en què ens hem convertit en uns experts improvisats de qualsevol tema imaginable.
2: Alguna cosa que vulgueu afegir d'aquests moments friquis?
10: S'ha de dir que a lo d'enlairar el coet hi ha algú d'aquí que es va inventar alguna cosa que...
2: Posa, jo també ho estava pensant.
6: Sí. Bueno, i també hi havia els que pensaven que cauria el coet.
10: Sí, jo ho pensava.
9: Que explotaria.
2: Per cert, notícia, no, que ens escoltaran, però ha passat avui mentre estem gravant. Aquesta matinada ha esclatat un coet.
9: Sí. Però no hi havia ningú dins, no?
2: No hi havia dins, ningú dins, però ha esclatat. Però jo sé de gent conspiranoica d'aquí que deia que explotarien els que anaven, eh?
9: Bueno, per això fan proves, no?
2: Ja. Eduard, què volies dir?
1: No, que jo crec que l'Ernest va dir que explotaria un coet, però no va especificar quan.
2: Devia ser aquest, doncs.
1: Va veure el futur, va veure el futur.
10: Ara també hi ha gent que creu que va ser totalment fals.
2: Sí, no? Però bueno, què hi farem?
10: Moments. Ja es descobrirà.
1: Però com lo de la lluna.
2: Sí, moments friquis.
10: Sí.
2: També nostres.
10: Sí.
3: I avui també parlarem dels moments més divertits que hem viscut a la classe aquest curs. Perquè, sincerament, aquest any han passat moltes coses que no oblidarem fàcilment.
8: Sí, la veritat és que hi ha hagut moments molt graciosos. Alguns van passar sense voler, però al final s'han convertit en bromes que encara continuem recordant cada dia a classe.
10: I segur que mentre els expliquem més d'una persona tornaria a riure, perquè alguns moments van ser boníssims.
3: Comencem amb un dels moments més mítics de tots, el dia que l'Ethan va dir Joan en lloc de Josep.
8: El millor de tot és que ho va dir superconvençut, com si el professor es digués així de veritat.
10: Estàvem tranquil·lament fent una tertúlia i de cop l'Ethan va dir Joan. I tota la classe va començar a riure.
2: Si us sembla, perdoneu, en Joan us posa l'àudio. El tinc gravat.
9: Posa. Sí.
2: El posem.
10: Ara Joan...
2: Està
11: està nerviós, està desconcertat.
12: Joan.
13: El Joan.
12: Sí, sí.
2: Digue'm, Carla.
12: La tiren fort aquí.
13: Digue-li Berto. Digue-li Berto.
9: En Josep el mirava amb cara de confusió impressionat i nosaltres no podíem parar de riure.
8: I des d'aquell dia, cada vegada que algú s'equivoca amb un nom, sempre ens en riem de l'Ethan.
9: Quina pena que l'Ethan no hi sigui avui, eh?
2: Quina llàstima, yeah. Perquè fins i tot li podríem fer recrear, no?, el moment sí, aquell. Sí. I, bueno, i què em va pensar, no? O, bueno.
9: No sé, devia estar molt despistat, com avui l'Ernest.
2: Us haig de dir que normalment els nens petits, sobretot, en diuen Jordi. Però Joan, jo diria que mai m'ho havien dit.
10: Perquè tots comencen amb J.
2: Suposo, no sé, de fer cara de Jordi, no? I, ostres, i ell va i Joan, pam.
9: Bueno, s'havia quedat tranquil.
2: Cap problema.
10: Bueno, ara, relacionat amb el que acabem de dir de l'Ethan de l'assistència, l'altre tema és l'Ernest i les seves faltes d'assistència.
9: Perquè falta moltíssima classe i ja s'ha convertit en una broma entre nosaltres.
8: Hi ha dies que algú pregunta, avui ha vingut l'Ernest? I sempre hi ha algú que respon, està al Camp Nou veient el Barça o s'ha quedat clavat?
14: Això és veritat, eh? Això és veritat.
9: Alguna
14: és
9: cosa a dir?
14: Molts cops sóc jo el que diu això.
2: Lo del Camp Nou o lo del clavat?
14: No, lo del clavat.
10: Va ser una broma que va sorgir com a primer o segon d'ESO.
2: Es pot explicar?
10: Sí, perquè entreno vaig caure com malament de l'esquena.
2: Sí.
10: Vaig fer mal a l'esquena i...
2: I ja està.
10: No vaig poder anar al dia al col·le.
14: Ja es va quedar clavat.
2: El pseudònim és...
10: No m'ho fenc, no m'ho fenc.
2: Em dic Ernest Clavat. No. Sí, però val a dir que és aficionat al Barça, pobre.
14: Sí.
2: I té la sort, la fortuna de tant en quant, sovint. D'anar a veure el Barça en directe.
9: Ai, no, una cosa així.
14: Un bon culer.
2: Sí, però... Eh?
10: No com l'Iz.
2: Com no es pot defensar? Algun moment especial d'aquest any de la temporada del Barça? Ja aquí som.
10: Però en general, no?
2: El que a tu et sembli. Mentre ell va pensant, jo explico als oients que l'Ernest, d'aquí poc ens sentirem a parlar. Ell vol estudiar periodisme esportiu, per tant, jo crec que és el següent Torquemada o el Josep Maria Pou, no? O en Josep Maria Pou, perdó. Doncs serà tot un honor poder explicar que vas començar aquí. Va, què? Moment Barça?
10: No, doncs que vam guanyar el Madrid per guanyar la Lliga.
9: Aquí hi ha algun del Madrid que voldria dir alguna cosa, no?
2: Està aguantant.
13: No, cert.
9: Pobret. És que ells ara han passat a picar-se. Han vist que allò de la Lliga no és el seu i...
2: Clar,
9: són campions. Han canviat d'esport.
2: Ja està, fixeu-vos que ja tornem a parlar de futbol, eh?
10: Sí.
2: Canviem, va.
9: Ara, canviant de tema, toca parlar de les imitacions, que també són mítiques a la nostra classe.
8: La Joina fa veu de Shakira, que...

0: És que aquestes tonteries són les que després acabem recordant més.
1: Tenim el moment de l'Ivan amb la cançó.
2: Uf. Sí, que no sé si era Like a Player, Like a Prayer, com era, Ivan?
3: No sé.
2: Ah, vale, vale.
4: El posarem. Escoltem-lo.
0: Però és clar, és que el millor tot va ser que la cançó no es deia així.
2: I quan... Sí.
1: I tot això, ara nosaltres li diem Like a Player cada vegada que sona aquella cançó, encara que no l'haguem escoltat mai.
4: Està, com a títol m'agrada, Like a Player.
2: Sí, sí, però bé, Ivan, no? Li quedarà per sempre això, eh?
4: Ostres, sí, sí. El clavat, el Like a Player, en Joan... Ja en tenim tres de batejats, tu.
0: I bueno, doncs, aquests moments són petits i són bromes simples, però al final són aquestes coses les que ens fan que el curs sigui més divertit i especial.
2: I sí, i segur que d'aquí d'uns quants anys encara continuarem recordant totes aquestes anècdotes quan tornem al col·le i vinguem a veure ràdio.
4: Segur que sí.
5: L'hora del pati, l'entrevista.
1: Doncs durant les entrevistes intentàvem demanar als convidats que venien que ens portessin algun dels objectes que poguessin deixar-nos com a record. Una cosa simbòlica, que representés la seva visita o la seva història.
6: La idea era crear una mena de col·lecció especial del programa, plena de detalls únics i personals, que amb el temps s'ha anat convertint en una part molt important de la nostra experiència a la ràdio. Per tant, ara repassarem tot el que tenim i de pas donem gràcies a tothom que ens han deixat aquests petits regals.
1: El primer objecte que va arribar a l'estudi de ràdio aquesta temporada va ser una pedra amb molsa, però més que una simple pedra. Era un símbol carregat de significat, ja que va ser entregada durant la nostra primera entrevista per ni més ni menys que el nostre professor, l'Esteve Miràngels.
6: Aquest detall va marcar l'inici d'aquesta aventura i va convertir un objecte aparentment senzill en un record especial a tots nosaltres, ja que encara a dia d'avui la molsa segueix intacta, i això és força curiós perquè ens va dir que al cap d'un parell de setmanes, si no la regàvem, s'acabaria morint.
4: I el misteri, no? El podem explicar, sí. No? Tenim una molsa extraordinària a dins de l'estudi i ara busquem qui és el que la rega clandestinament.
2: Sí, jo crec que algú d'aquí ha...
4: Algú, ara és el moment de confessar.
7: Bueno,
4: no?
7: Potser
2: les canetejo.
6: Sí, les teves.
4: Podria ser, li haurem de preguntar abans d'acabar el curs.
2: Sí.
1: Estava a punt d'acabar l'any i al programa anterior vam resumir com havia anat el 2025 i vam aprofitar també per fer algunes prediccions sobre aquest nou any que començava. La setmana següent ens arriba una nova entrevista, el pare del nostre company Eduard, en Joan Enric Ortega. A la seva visita ens va portar un ambient diferent a l'estudi, sobretot una sorpresa que ningú s'esperava. Ens va delectar amb unes empanades casolanes fetes per ell mateix, que segons ens va explicar tenien plàtan, formatge i algun altre ingredient secret impossible d'identificar.
6: La veritat és que el gust es va dividir bastant entre nosaltres i direm que no només tothom va repetir, però això sí, ens va regalar un dels moments més divertits de la temporada, perquè entre cares estranyes, rialles i intents d'adivinar què portaven exactament, l'entrevista es va convertir en un programa impossible d'oblidar.
4: Alguna cosa, Eduard, que ens vulguis desvetllar d'aquests ingredients? O...
3: No, és impossible de descobrir.
4: Mantindrem el secret, doncs.
3: Sí, sí.
6: I finalment acabem amb Banda Neon, un dels moments més especials del programa. En aquesta entrevista vam poder conèixer una mica millor el grup i el seu projecte musical, ple d'energia i bon rotllo. Durant la conversa, en Sergi Bagó ens va regalar un objecte únic i exclusiu, una corda. Pot semblar un detall senzill, però per a ells tenia una història darrere molt divertida.
1: Ens van explicar que aquella corda es va trencar just en el moment en què estaven preparant una de les seves cançons més guapes, mai millor dit. Per si no ho heu entès, mentre preparaven la cançó Guapíssima, un dels èxits de la banda. I des d'aleshores s'havia convertit en una mena de record simbòlic del procés creatiu, dels errors que passen i que al final també formen part de la música.
4: Per tant, tots els fans de Banda Neon que vulguin veure la corda...
1: Han
4: de passar per l'estudi de les Escolàpies, que veuran aquí penjat un quadre amb la corda
3: i la samarreta,
4: i la samarreta que també ens va signar.
2: Sí.
4: I tant.
2: I ara arriba una de les parts més mítiques del programa, les cançons vintage que hem utilitzat aquest curs a ràdio, perquè sincerament hi ha hagut moments musicals molt bons aquest curs. Comencem amb Boig per tu, del grup Sau, però clar, nosaltres no la vam contar normal, la vam transformar en una versió dedicada a la Nutella. Tot va venir després del nostre tast de quatre tipus de Nuteles que vam gravar a la ràdio. I se'ns va acudir adaptar la lletra de Boig per tu perquè parlés de la crema de cacau. Una miqueta surrealista, però molt top.
4: Què us va semblar això?
7: No sé, alguna de les creadores de la cançó podria parlar, no?
8: Helena, com ho dius? No, va ser divertit cantar-la, ens feia vergonya, però al final va sortir bé.
7: Us en recordeu?
4: La poso, si us sembla, una mica així.
7: Sí, posa-la.

0: La següent cançó del nostre top és guapíssima, i aquesta té encara més mèrit perquè la vam viure en directe. Quan vam entrevistar el grup de Banda Neon, en Sergi, el cantant, va agafar la guitarra i ens va tocar la cançó allà mateix. Aquell moment va ser inoblidable, ja que semblava una ràdio de veritat i no una classe de quart d'ESO. Sense dubte, una de les millors experiències que hem tingut aquest curs.
1: Sí, el poder escoltar, no?, en directe els músics quan et toquen, i els toquen aquí, a 2 metres,
0: sí,
1: és allò, no?, és un moment màgic.
2: Impressionant, impressionant, la veritat.
3: Molt top.
2: La seva entonació, increïble.
1: Sí?
4: Pobre gent, s'acaba.
1: És que l'Edward no sabem mai, no sabem mai si parla amb aquest to.
0: No, sembla molt tranquil·let, però...
1: Sí, o va repartir.
4: Sempre no para de tirar-la.
1: Ara.
0: I per acabar, no podia faltar Soy un truán, soy un señor, de Julio Iglesias. Una cançó clàssica que vam acabar cantant tots, literalment tots. La vam posar durant un programa i en menys de 2 minuts tota la classe estava cantant-la com si fóssim el coro oficial de Julio Iglesias. Probablement no afinàvem gaire, però l'intenció hi era. I al final és això el que fa especial els programes de ràdio, els moments improvisats que acaben sent els més divertits, que aquests sempre hi sonen en les cançons vintage.

0: La veritat és que no hagués jurat mai que acabaria, començaríem la ràdio amb aquesta cançó i l'acabaríem també amb aquesta cançó. I més amb la cara que us estic veient de rotllo, Josep, que volem cantar.
1: No, és que és un temazo, això.
2: De fet, vam començar la ràdio cantant-la, jo l'acabaria la ràdio cantant-la també, no?
0: Ara bé, va. Vamos.

0: Doncs, senyores i senyors, ha estat un autèntic plaer ser el profe de ràdio amb vosaltres, i ja sabeu que això és casa vostra. Quan necessiteu qualsevol cosa, aquí ens trobareu. Un petó, una abraçada a tots i a totes. Alguna cosa a afegir?
1: Sí, no, que ha sigut molt guai poder participar en aquesta optativa, que els de tercer que vinguin i que pugin s'ho passen superbé, sí. I que és una de les millors optatives i un dels records que ens emportem de quart.
0: Guai.
2: I també donar gràcies a tots els oients, no? que ens han estat escoltant durant tots els programes del curs.
0: Doncs el final és vostre, ja sabeu allò que ens hem fet també nostre.
3: Sí, jo crec que ja és hora de fer l'últim cop, no? Salut!
4: I molta ràdio!

0: Heu escoltat L'Hora del Pati de les Escolàpies Figueres, un podcast realitzat pels alumnes de l'optativa de ràdio de quart d'ESO.
1: Les veus del matí.

0: La de Love You. Aquí tenim la música. Alguien ha boicoteado el ponche.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Taverna Librària, llibres en moviment, és la llibreria de segona mà de Figueres. Recollida i redistribució de llibres en desús per donar suport a projectes socials i culturals. Una associació sense ànim de lucre. A Taverna Librària hi trobareu tota mena de llibres d'adults per 2 euros i 1 euro als d'infants. Novel·la, poesia, teatre, assaig, literatura infantil i juvenil, còmics, art, cinema, idiomes, fotografia, cuina, guies de viatge i molt més. Obert dimarts i dissabtes de 4 a 8 de la tarda, excepte els festius. Taverna Librària, al carrer Narcís Soler 6, al local de l'Associació de Veïns de l'Eixample de Figueres i a xarxes socials.
5: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els Eldia Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
6: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
7: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els docents voten que no al preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària amb el suport de Comissions Obreres i UGT. Hi han participat 60.000 docents d'un total de 99.000, que equival a un 61% de participació. Esther Minguell, explica'ns, bon dia.
2: Bon dia, doncs USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta que s'ha fet del preacord. 40.000 hi han votat que no i 21.000 sí que hi han donat suport d'entre aquests 61.000 que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions més enllà del pacte del mes de març i diu que prepara un pla de priorització de reivindicacions i també accions de protesta, però de moment no posa pas sobre la taula la vaga indefinida que sí que havia anunciat. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
2: La CGT celebra els resultats d'aquesta consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i que reobrin les negociacions. També fa una crida a les protestes de demà. Pel que fa al sindicat professors de secundària, sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna que han fet els seus afiliats, dos terços han votat a favor, però sí que anuncia que la lluita continuarà pendents de la resposta que dona el govern.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també Nestlé ha reduït de 301 a 267 els treballadors, els acomiadaments, volíem dir, previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i també mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient aquesta proposta i mantenen encara la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. De fet, avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vagues i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I en clau política, el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista vista pel dia 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes ahir a Ponent. Es tracta d'un home i una dona, segons aquestes informacions que han facilitat avui els Mossos. Cap dels cossos presenta signes de criminalitat i la dona hauria mort el mateix dia i l'home ja feia dies que era mort.
0: Notícies en xarxa.

0: Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 15 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies, quasi acostant-nos a les portes d'un nou cap de setmana. Avui és dijous 4 de juny, un incendi crema una pila de deixalles a la planta de residus de Pedret i Marzà. Protecció Civil activa l'alerta per pluges intenses aquest dijous. Els agents rurals preveuen doblar efectius a Girona i arribar als 300 agents l'any 2030. Figueres dona el tret de sortida a la ruta del tast surrealista amb una festa gastronòmica a la plaça Catalunya. Figueres també fa un pas clau per construir la nova biblioteca i també el futur arxiu del Parc de les Aigües. I per tancar, doncs, aquesta edició de l'informatiu, la previsió del temps que ens l'acosta en Lluïsmi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Els bombers de la Generalitat han treballat per extingir un incendi declarat ahir dimecres al vespre al centre de tractament de residus de Pedret i Marzà. El foc va afectar una pila de deixalles de les instal·lacions i ha mobilitzat 9 dotacions del cos d'emergències. L'avís es va rebre quan faltaven 2 minuts per les 7 de la tarda i els equips d'extinció van centrar les tasques al flanc dret de l'incendi amb una estratègia defensiva i amb el suport de maquinària pesant per facilitar els treballs. La columna de fum va ser visible des de diversos municipis de l'Alt Empordà com Peralada i Siurana. No consta que l'incendi hagi provocat danys personals. Els bombers continuen treballant per controlar i extingir completament les flames.
2: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses que poden afectar l'Alt Empordà i bona part de Catalunya aquest dijous a la tarda. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra, especialment entre el migdia i les 8 del vespre. L'Alt Empordà és una de les comarques amb major risc d'afectació, juntament amb altres punts del nord-est del país. Davant aquesta situació, Protecció Civil recomana extremar les precaucions, evitar acostar-se a nius, rieres i barrancs i seguir l'evolució de les previsions meteorològiques. Les autoritats recorden que no s'ha de travessar zones inundables ni cursos d'aigua, encara que aparentment portin poc cabal.
3: Els agents rurals preveuen passar dels 127 efectius actuals a 300 agents a les comarques gironines abans de l'any 2030. L'objectiu és reforçar la vigilància del territori i donar resposta a unes necessitats que el mateix cos reconeix que actualment no pot cobrir del tot. El pla estratègic també contempla l'obertura de dues noves bases, una al Ripollès i una altra al Baix Empordà. Segons la direcció dels agents rurals, aquest reforç permetrà millorar la presència als espais naturals i als municipis més petits. Durant el 2025, els agents rurals van fer més de 34.600 actuacions a la demarcació de Girona, un 42% més que l'any anterior. De cara a aquest estiu, el cos posarà especial atenció a les zones de gorges, al litoral i a la prevenció d'incendis forestals. Els responsables del cos asseguren que les noves incorporacions seran clau per garantir una resposta més àgil i efectiva davant els reptes ambientals dels pròxims anys.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I Figueres ha donat ahir al vespre el tret de sortida a la cinquena edició de la Ruta del Tast Surrealista amb una festa inaugural a plaça Catalunya. L'acte va reunir establiments participants, amants de la gastronomia i curiosos que han pogut degustar algunes de les propostes inspirades en l'univers de Salvador Dalí. La ruta se celebra del 4 al 14 de juny i comptarà amb la participació de 26 establiments de la ciutat. 20 d'ells oferiran una etapa d'inspiració surrealista acompanyada d'una copa de vi de la Déu Empordà per 4 euros, mentre que 6 restaurants prepararan menús especials per 35 euros. La iniciativa organitzada per Comerç Figueres Associació amb la col·laboració de l'Ajuntament combina gastronomia, creativitat i promoció del comerç local. La festa inaugural ha inclòs també degustacions, ambient festiu i música en directe, convertint la plaça Catalunya en un dels aparadors dels sabors i la imaginació daliniana.
2: L'Ajuntament de Figueres ha aprovat inicialment el pla urbanístic que ha de permetre construir la segona biblioteca pública de la ciutat, a l'entorn de l'actual aparcament de l'Avinguda Costa Brava. El projecte respon a la necessitat d'ampliar la xarxa bibliotecària de la ciutat, ja que Figueres no només disposa actualment de la biblioteca en Fages de Climent i també de solucionar la manca d'espai que pateixen tant l'arxiu comarcal de l'Alt Empordà com l'arxiu municipal. El futur equipament reunirà en un mateix edifici els serveis de biblioteca i arxiu, convertint-se en el nou pol cultural per la ciutat i la comarca. L'actuació compta amb el suport de la Generalitat, que ja té previst finançar la redacció del projecte. Ara, el document entrarà en fase d'exposició pública abans de continuar la seva tramitació administrativa.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps. Connectem amb la xarxa, amb el Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Una altra vegada hem d'estar pendents de les tempestes que acabaran afectant moltes comarques de Girona, sobretot aquesta tarda, perquè ara al matí el temps ha de ser una miqueta més tranquil. Alguns núvols prims estem tenint, de moment són poc importants, d'altres d'una mica més baixos, que s'estan formant cap al sud de la demarcació, bàsicament ja cap a la delimitació amb el Montseny o la comarca d'Osona, i la temperatura que ha pujat una mica respecte als últims matins. L'ambient és suau, però en canvi aquesta tarda i vespre la temperatura baixarà en picat. De fet, quan vagi descarregant, la temperatura quedarà molt més fresqueta que no pas a hores d'ara. Per tant, farà més fred aquest vespre que no pas en aquests moments. I compta amb les tempestes que, sobretot, al Ripollès, a la comarca de la Garrotxa i també la del Gironès, acabaran descarregant amb moltes ganes, especialment on més aigua se n'espera és al voltant del sud de la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

FM. Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats Ustec i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, reclama ara començar la negociació de zero.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
0: Compareix ara mateix d'urgència la consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats del comitè de vaga responsabilitat i assegura que obrirà una ronda de contactes per fer una valoració conjunta sobre les necessitats del sector. De moment, demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, per cert, el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat l'acord. És dijous, 4 de juny de 2026, i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: El president Illa i els consellers Dalmau i Niubó s'han reunit un cop acabada la sessió, mentre que els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
3: 3 de cada 4 persones ateses al CAL darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
4: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
3: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. N'hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
3: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista.
0: Els esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història. Joan Barberà.
5: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, i que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so hi tenim l'Ivan López. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats Ustec i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. Ustec reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions davant d'aquest resultat i prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Ara caldrà veure si Educació aplica les millores del preacord. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
7: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
8: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
7: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: Com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent en aquests moments d'urgència al Parlament. De moment ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar aquest preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Niubó, que s'ha reunit abans amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
9: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. A mitja crides a la mobilització, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
10: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchet d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
11: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
12: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
13: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
10: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa, que consideren una crítica al govern, mentre que els socis, Esquerra i els Comuns, demanen a l'executiu que torni a negociar amb els docents. Els comptes, per cert, han passat ja el primer tràmit per ser aprovats. Montcar Rojal, bon dia.
14: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
15: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. Que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
14: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
16: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
14: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels Comuns.
17: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
14: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
1: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, 3 de cada 4, de fet, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Que a què... Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
18: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys, i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
0: I a tot això seguim tenint cada dia més detalls en relació a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Avui l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afirmat que està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: I nosaltres li vam dir, evidentment, aquí preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
3: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades, us les explicàvem ahir, que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents els darrers anys.
3: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
20: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
3: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquest tipus de nou tabaquisme hauria d'estar directament prohibit.
0: Entrem en plan econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes, les d'Esplugues de Llobregat, de les comarques de Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
5: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
21: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
5: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Ens situem ara a Barcelona perquè el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi hauria afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
23: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
22: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: I anem ara fins a Altafulla. Allà l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
24: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
25: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
24: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Avui és dijous de Corpus i a Reus es commemoren enguany els 700 anys de la celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls del seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
26: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
27: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
26: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
3: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar al Vendrell.
3: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: És moment per a la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocolectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes, presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
6: Amb tecnologia, el que es pot fer, es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
2: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocolectània fins al 20 de setembre.
0: La plaça de Sant Pere de Berga ha plegat aquest migdia centenars de persones en la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Amb un ull pendent del cel per l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat d'emoció amb el salt de les comparses. Els plens, però, no sortiran a la plaça fins aquesta nit, això sí, sempre que la pluja ho permeti. Ràdio Porret, Josep Genescà.
7: I la ciutat de Berga ja viu, com deia, la patum. Avui, però, també té una incertesa. És el temps. El temps que pot fer que es faci patum o que no. Ens explicava l'Echerra, que és tinent d'alcalde i meteoròleg.
8: Possible que tinguem alguna estona de pluja encara més enllà de 9:45 del vespre, que és l'hora que comença la patum completa, i per tant haurem d'estar amatents. Quan plou amb una certa intensitat, la patum s'atura, i per tant no es pot descartar que haguem d'aturar la patum, que haguem d'esperar que pari de ploure durant alguna estona.
7: Però més enllà també dels convidats que hi pugui haver al balcó de l'Ajuntament, aquest any s'han presentat 180 parelles per ballar els Àngels.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
9: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
11: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pot posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
9: Final catalana en competició europea en triomf del Catalunya. L'entrenador del Barceloneta és Xus Martín.
11: El Catalunya ha fet dos grans partits, ha sigut mereixedor d'aquesta final. Crec que ha jugat molt bé tant el dia de Sant Jordi com avui a la nostra piscina. I és vital que nosaltres, doncs, bueno, després del primer partit, que eren 5 gols de diferència, només tocava fer una èpica. Ho hem intentat. Doncs aquesta setmana hem tingut que recuperar l'equip perquè no ha sigut fàcil, ha hagut pràcticament una setmana, pocs dies, però bueno, crec que els últims dies la gent ha tornat a recuperar una mica l'il·lusió.
9: En bàsquet, el Barça pot sentenciar avui el passi a les semifinals de la Lliga CB si guanya el Palau aquest vespre l'UCAM Múrcia. Escoltem el blaugrana Satoranski.
12: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo, con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
9: En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració espera Guardiola.
4: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
9: L'objectiu del nou curs, tornar a primera divisió. El director esportiu Quique Cárcel està buscant el tècnic ideal per retornar al Girona a primera.
10: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots, no? Sabem que al final les energies els rendem durant tots, vull dir, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però m'ha fot una energia que diu, hòstia, no? I això és el que va passant, i és una miqueta el que jo sento, no? que jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar, doncs, a estar convençut ell més que ningú.
9: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
13: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, y que es el club de mi vida. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero venir a España, el Español, es donde he encontrado mi casa. Sí, muy feliz de poder seguir un año más con el Español.
9: I a primera federació, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més d'11.000 entrades per al partit de demà contra el filial del Real Madrid, partit de tornada, semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
14: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Fisioteràpia i incontinència urinària.
16: L'incontinència urinària pot afectar la qualitat de vida de moltes persones, especialment dones. La fisioteràpia ofereix tractaments efectius per enfortir els músculs del sòl pelvià, reduint els episodis d'incontinència i millorant el control urinari. Amb exercicis específics i tècniques de biofeedback es pot aconseguir una millora significativa en la funció del sòl pelvià.
14: Salut Activa.
17: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: La incontinència urinària és un problema que afecta més prevalents a les dones que als homes, però tampoc se salven ells, no? I en aquest cas, a les dones els hi passa més sovint, sobretot perquè les que han tingut multitud de parts o que fan molta activitat física amb impacte, hi ha més possibilitat de que el sòl pèlvic tingui més traumes. I llavors, si no es tracta aquesta musculatura perquè estigui tot al seu lloc, un altre cop dona problemes i provoca incontinència urinària. Llavors, en els homes no passa tant perquè ells normalment els òrgans urinaris els tenen fora, nosaltres els tenim a dins i els hem d'aguantar més, no? Exercicis que poden millorar tota aquesta musculatura i evitar que tinguem aquest problema, som els primers que se solen ensenyar, són els de Kegel, que són un tipus d'exercicis que són per contraure la musculatura i ho pots fer durant el dia, asseguda, de peu, tant homes com dones, i ens ajuda a treballar i controlar tot el sòl pèlvic. El que sí que està ja prohibit, que abans sí que es feia i ara ja hi ha evidència científica i no és correcta, és fer l'exercici de l'estop pipí, que consisteix en que quan estàs fent pipí, doncs fas, talles el pipí i després deixes anar un altre cop. Llavors aquest està ara mateix, està contraindicat perquè pot provocar infeccions urinàries. O sigui que pots fer l'exercici sempre quan no deixis anar el pipí, pots aguantar i fer el moviment de la musculatura afectada. Llavors també tenim el tema dels hipopressius, que són ara molt coneguts, i aquests treballen molt al transvers, tota la musculatura abdominal, del sòl pèlvic, i sempre, sempre que fem aquest tipus de treball i treball de força, sempre s'ha de consultar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic perquè tingueu una bona pauta i els exercicis correctes per evitar fer-vos mal.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
19: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
0: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
3: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
3: 3 de cada 4 persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
20: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
3: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
3: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
0: Als esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu peu de la seva història, Joan Barberà.
9: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
21: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua, en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya Central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre preparen noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
6: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades, no està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt, i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
2: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
19: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
22: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchet d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
23: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
24: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
25: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
22: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell,
4: on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
8: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no. Que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
7: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
10: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
7: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jessica Albiach dels Comuns.
11: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
7: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
1: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
20: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'encellar amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin, i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
12: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys, i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
0: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de l'utilització de la llengua catalana que farà el pontífex, per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
26: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen, i el Papa evidentment està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció evidentment que la dirà, està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està ben publicada per a tot el món, d'Espanya vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
3: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys.
3: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en

0: termina fumant durant 10, 20, 30 o 40 anys.
1: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits.
2: És gairebé 3:45, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
3: El text, pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors, redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
4: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
3: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes. Serà aquest estiu i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
7: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
6: A banda de les obres a la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, a l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
2: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
8: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
9: Una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana, com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, i que jo crec que va ser la gran revolució, la gran revolució de les bicicletes, i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i igual que el bici dia.
8: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
2: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
10: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts.

0: El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
1: Sempre han tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
0: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
3: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
2: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals del mar al Vendrell.
3: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
2: Avui és dijous de Corpus i Reus commemora enguany els 700 anys d'aquesta celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls de seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La Nova Ràdio, David Fernández.
4: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
5: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
4: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
2: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
7: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat.
6: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.
2: Amposta, a la sala B Teatre tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
8: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis, però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
9: Tenim 50 persones vinculades en diferents tallers de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional, i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
3: La Sala B Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
10: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
11: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
10: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra l'UCAM Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A. I ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
12: Jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat, no, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat.
10: A la Lliga F, la portera francesa Romain Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. A la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
13: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar tal, bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques, i es poden ficar dos gols en un minut, tres gols en 5 minuts, quatre gols en 15 minuts. Llavors el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
10: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim els nostres tertulians aquí preparats. Vera Prats, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui Fernández, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui sense ordre del dia.
2: Avui sense ordre del dia.
1: Sí, sí.
2: Que parlem del temps?
0: No, bueno, de fet havia de ploure tant i tant, jo...
3: A la tarda.
0: A la tarda.
3: A la tarda vespre.
0: Jo ja m'havia posat les sabates tapades per si de casa em mullava els peus, per no mullar-me els peus.
3: A la tarda vespre. Diuen.
0: No ho sé, també semblava que dimarts havia de fer un gran temporal i va ploure poquet.
3: Per això, que de moment...
2: I avui tres quarts del matí.
0: Sí? No...
3: No ho sé, de vegades ho endevinen.
2: Bé.
3: Si l'ensapeguen, l'endevinen, sí.
0: Però això no treu que...
4: No me'n recordo que fa no sé 15-20 dies va caure un debatut d'aigua terrible, que jo en aquell moment estava a l'Hospital de Figueres i els carrers allà dalt anaven, però i ningú va anunciar res.
2: No, per això t'ho dic.
0: Com menys ho anuncien, més probabilitat hi ha que plogui, no?
2: No sé qui controla les borrasques.
0: Ningú, per sort.
3: Home, aquest dematí ho van passar per la televisió i es veia el núvol d'aquell blau que agafava tot,
2: Totes les aplicacions aquestes del temps, més o menys. Però, arriba justet, Justet, o sigui, quan arriba aquí a vegades...
0: De fet, són previsions, no?
2: Sí, per això t'ho dic, els núvols no sé qui els controla.
3: No, han dit els...
0: T'imagines un món que algú pogués controlar els núvols?
3: Han dit les comarques que hi havia, i no hi havia aquí,
2: Aquí sembla que arriba, però bueno, però justet.
3: Sí.
0: No ens espanta la pluja, no, tampoc.
3: Home, si em fa molta...
0: Com que hem estat amb tanta sequera, és com que...
3: La pluja va bé, però ha de fer-ho amb seny. Perquè si fa de disbarats tampoc va bé, clar.
0: Però, malgrat això, jo he llegit que ja s'està treballant pel tema de salinitzadora, no? A la Muga, per ubicar una...
3: Estaria bé, perquè...
0: Vull dir, que no ens en podem oblidar.
3: Ah, aquí està, que... Ara estem en època de vaques grasses, però això no vol dir
0: clar,
3: que...
0: Ha plogut, tenim unes reserves...
3: No vol dir que d'aquí dos anys el que l'any d'allò, altra vegada tornem a estar igual.
2: Verem.
0: I que l'ús que se'n faci aquest estiu també ha de ser racional, no?
2: Sí. Home, les reserves són, diguéssim, són excepcionals, com feia anys que no hi havia. Això és evident. Llavors, a partir d'aquí, l'ús que se'n faci, més o menys, i si segueix ploguent o no segueix ploguent...
3: La gent ha agafat una mica de consciència,
0: Sí, tu creus que hem après alguna cosa?
3: Sí, jo crec que sí, d'estalvi. Bueno, jo parlo per mi mateix que sí, que vaig al tanto amb l'aigua.
0: Jo rego amb la manguera.
3: Jo també, però home, esclar, una cosa és regar
0: les plantes, a
3: dojo, vinga, que l'aigua es vagi perdent per allà, i l'altra és regar el que es necessiti prou.
2: Bueno, també els preus fan...
0: Bueno, esclar.
2: El preu de l'aigua tampoc...
3: També
2: fa que vagilis.
3: També, esclar que sí.
2: Perquè...
0: Ara sé que s'estan canviant comptadors, aquests comptadors més eficaços, no, també, de l'aigua.
2: No sé si són més eficaços o no, però com a mínim tenen un control...
0: Del consum real,
2: del
0: no?
2: consum real, la distància, perquè no... O sigui, no, se saben, diguéssim, el moment que tothom està consumint.
0: Bueno, també pot passar que hi hagi, com amb el tema de l'electricitat, trams horaris, amb això que dius?
2: Home, estaria bé, també. Estaria bé.
0: Que hi hagi...
2: Però tampoc serveix de gaire res, perquè tal i fa gastar l'aigua al dematí com al vespre.
0: Sí.
2: Però...
0: L'aigua és diferent perquè es produeix entenc que l'electricitat potser sí que
2: sí,
0: segons
2: clar.
0: Quins moments es produeix més o menys sobretot si és solar
3: Jo ho miro això cada dia lo de la llum perquè engego els motors no sé, la rentadora, la piscina aquestes coses els engego en un moment que diuen que és més barat.
0: Clar, però és més barat perquè costa menys la producció
3: d'electricitat. Però jo la pago més barat,
0: Hi ha fons solar, per exemple, no? Que de dia doncs, es produeix més.
3: Jo miro, tinc una aplicació que ja em surt directament.
0: Tu tenies plaques, no?
3: No. Jo pel que gasto de llum no d'allò, esclar, plaques, ho tinc tot en gas, jo a casa.
0: No et resultava, no?
3: No.
0: Mm-hmm. Bueno, clar, amb l'aigua no es pot, el tema horaris tampoc,
2: sí, sí.
0: L'aigua la produeixes sempre, no? Mentre ja té l'aplicació aquí,
3: preu de la llum avui a Catalunya.
0: Ah, molt bé, molt bé. M'està ensenyant aquí, els que ho veuen per streaming a través del YouTube, veuran que en Pere m'està ensenyant.
3: Aquí és en verd, sí, sí.
0: En verd,
3: els
0: l'hora
3: dies,
0: més barata,
3: els baratos i
0: el vermell a les hores més cares, no?
4: Això et pot fer estalviar llum, perquè clar, si tu tens, com en Pere, la prudència,
3: hi ha diferència,
4: eh? La rentadora, haig de regar el jardí perquè tinc rec automàtic, haig de no sé què, i tu tens que de 8 a 10 del vespre, anem a suposar, és l'hora més barata, doncs ho fas de 8 a 10 o de 10 a 12, no sé, pots fer-ho
3: sí,
4: aquestes
3: sí,
4: hores
3: sí, sí.
4: Més econòmiques,
3: clar,
4: eh?
3: Que sí.
0: Però clar, això sí, si, no et queda, si pots triar-ho, però clar, si jo haig de cuinar perquè aquell...
3: Bueno, home, sempre hi ha...
0: Clar, no pots. Hi ha coses que quan les necessites, i l'aigua igual...
3: Clar que sí, clar
0: si haig d'anar
3: sí.
0: al lavabo, no sé, no puc predir a quina hora tindré necessitat,
2: saps? No, no té cap sentit el diguéssim, els trams horaris amb l'aigua, no.
3: No.
2: No té cap sentit. Té cap sentit perquè, bueno... consums, segurament hi ha unes hores que hi ha més consum i potser baixa una mica la pressió, uh-huh. diguéssim, perquè clar, si tothom consumeix alhora evidentment no hi ha caudal per tothom, però no té massa sentit, vull dir diguéssim, com que la producció és la que és, doncs no vull dir,
4: però No fixeu-vos que anem a fer una fotografia d'una ciutat com Figueres des de l'aire, no? Allò que ens posem allò a 100 metres i... El que més gasta segurament a una ciutat així no és quan vas a cuinar, ni tan sols, tot i que es gasta molt quan et dutxes, és l'estirament de la cadena dels vàters. Imagineu-vos a Figueres, no sé quants vàters n'hi ha a Figueres, per posar un exemple. Uf. O agafem les Roses, Llançà, Vilafant, l'Escala... que amb una família tiris 10 vegades del vàter entre els nens, els pares, tots els que viu amb a la casa, Déu-n'hi-do.
2: 50 litres. Són, o sigui, els vàters, diguéssim, ara que s'utilitzen, tenen aquell baix consum.
3: Tens
2: o 3 o 5 litres. O sigui, tens, però normalment sempre marxen els 5 litres.
0: Els meus fills són molt estalviadors, a vegades s'obliden de tirar la cadena.
2: Sí, bueno.
0: Vull pensar que s'obliden, que no ho fan per estalviar.
2: Sí, segurament no ho fan per estalviar.
0: No crec que tinguin aquesta gran consciència.
2: Sí, sí.
0: És una mica una batalla que tenim a casa.
2: Però sí que clar, que el que diu en Toni té raó. Vull dir que si vas 10 vegades són 50 litres. 50 litres són 50 litres.
0: Clar. Però per estalviar això...
3: Però no pots evitar-ho, clar, això, eh?
0: Bueno, potser que podem intentar idear lavabos, vàters que siguin més eficients i que gastin menys quantitat.
4: No, simplement que quan rentes les mans, aquella aigua del rentamans, jo ja no ho complico tant que l'aigua de la dutxa fos el vàter, perquè, però l'aigua del rentamans hauria d'anar connectada al dipòsit del vàter. Que si tu rentes les mans, aquella aigua que et renten les mans fos a l'aigua del vàter.
2: Segur que és molt eficient, però els lampistes es cagarinen tots.
0: Hi ha algun lampista que ens estigui escoltant, no crec, perquè estarà treballant, perquè sí. Tenen molta feina, que ens digui...
3: Però saps què passa? Que quan te rentes les mans hi ha dues opcions. Hi ha l'opció de deixar la deixeta que ragi, tu vinguen allà d'allòs, o bé rentar-te les mans de seguida i ja està, i tancar la deixeta.
0: Que tampoc és vols dir que tampoc és la quantitat d'aigua
3: ara si deixes l'aixeta oberta i te va mirant el cel i clar.
2: No, però vull dir que segurament que aigua reprofitada posada en la cisterna del vàter segur que provocaria algun problema que altre, diguéssim, de bueno, vull dir, en els mecanismes, saps que bé?
0: Ja
2: la calç. Ja la calç que porta l'aigua provoca problemes. I més
3: terrades,
0: ja no m'en parlis de la calç, no m'en parlis.
2: Per això t'he dit que llavors, si ja la calç provoca problemes en els mecanismes, imagina que a més hi hagin detergents, hi hagin coses...
0: Bueno, esclar, perquè quan et renten les mans també hi poses sabó.
2: Per això t'he dit que els rampistes...
0: I la brutícia que puguis tenir a les mans.
2: Segurament et dirien, bé, no facis tonteries.
0: Bueno, no sé, potser s'hi mantindrà un
4: filtre. L'aigua té molta calç aquí a Vilafant.
2: Molta. Molta,
3: sí,
2: aquí més que menys tothom té descalcificador. Sí, sí, i és l'única solució, no hi ha més.
3: Sí, sí.
2: No hi ha més, vull dir, no es pot descalcificar a nivell general.
3: No.
2: És impossible.
0: Bueno,
2: jo recordo que quan fèiem els dipòsits fa 25 anys o no sé com, o més, que es va fer els dos dipòsits, els d'un milió de litres cada un, deien, oi, perquè no es fa una descalcificació general? Dic, sí, però esclar, el primer que el descalcificar és car, perquè clar, es fa amb sal i això és car, o amb el producte que sigui, però això val molts diners, i segon, estàs descalcificant una aigua que igual serveix per regar.
0: Clar, que potser no val la pena, no?
2: Clar. Perquè quanta aigua serveix per ús domèstic i quanta aigua serveix per regar.
4: I més amb un Vilafant, que aquí
3: sí,
4: hi ha jardiners...
3: Sí, per rentar el cotxe o per...
0: Clar, que vols dir que part, una part d'aquesta aigua no és de consum, que és potser
2: una cosa
0: el que interessa.
2: Una cosa és descalcificar una aigua, diguéssim, domèstica, i l'altra és descalcificar una aigua que serveix per altres usos, que no són, diguéssim, ben bé domèstics. Llavors, estaries gastant una borrada de diners... amb una aigua que potser, jo que sé, serveix per regar el camp de futbol, per posar un exemple, no? O una zona verda.
0: Que no serveix de res treure el camp.
2: Per posar un exemple, no?
0: Que no faries malbé els electrodomèstics ni
2: exactament,
0: això.
2: Exactament. No, tot el tema de l'aigua és...
0: És complicat,
2: és complicat i és, bueno, tot un món, tot el tema de l'aigua.
0: Que si parlem de desenvolupament tecnològic, no, a vegades que hi ha fires d'aquestes de novetats tecnològiques i tot plegat, potser sí, potser algun dia hi haurà algun invent o alguna història tipus filtre i que puguis connectar això que deien, no? Els lampistes criticarien, bueno, potser se solucionaria amb algun sistema... No,
2: sí, sí.
0: Abans les cisternes només tenien un botó, ara en tenen dos.
4: Mira, seria tan senzill que l'aigua de la dutxa i l'aigua del rentamans i tot fos en un dipòsit a baix a la casa, sobretot els que viuen en una casa, ja és més complicat en un pis, però també es podia fer en un dipòsit i d'allà es bombegés una altra vegada el dipòsit dels vàters.
2: Sí, sí. No, sí, sí. Sí, estic segurament que existeix, aquest sistema, possiblement. Però ja dic, segur, si no s'està aplicant
3: és perquè algú té
2: perquè no és eficient
3: o perquè és molt car o
2: perquè porta algun problema afegit que val més el mall que l'enclusa
3: o poder és molt car
2: que val més el mall que l'enclusa com us deia abans, no?
3: Sí, sí.
0: Bueno, això també...
3: De totes maneres,
0: que es vagi desenvolupant...
3: El preu de l'aigua no és que sigui car,
0: no.
3: Exagerat, no. El preu del gas, per exemple, sí. Sí. Que és caríssim, però el preu de l'aigua dintre tot...
2: Bueno, el preu de l'aigua, el problema
0: són
2: els impostos.
3: Segur. Si pagues més d'impostos que d'aigua.
0: Sí.
3: Sí, sí.
0: Que no està en el consum.
2: Sí, sí, no, hi ha la taxa aquesta de l'ACA, que fa que es dispari bastant, que teòricament és per fer depuradores, i a Terrades potser no la tindreu mai.
3: No.
2: Poder la tindreu mai i tota la vida estareu pagant.
3: Tenim
2: estareu pagant depuradora i no la tindreu mai.
3: No, una d'allòs de... Una bassa de decantació, ja.
2: Sí, bueno, però vull dir que l'ACA amb aquests diners havia de fer depuradores per tots els pobles.
3: Sí, ja.
2: I, bueno, n'ha fet per les ciutats i poca cosa
3: més.
2: I nosaltres perquè tenim la sort de poder... que hem pogut connectar a Figueres, perquè si no...
0: Clar.
2: Si no tinguéssim connectats a la depuradora de Figueres,
0: però que
2: estaríem pagant igualment sense tenir el servei.
0: Però està bé el fet de que es puguin mancomunar serveis, però em sembla que no va per aquí la vida, no? Hauria d'anar per aquí, però cada cop és més complicat, no?
2: Bueno, és clar, és que és el que estem dient, que clar, tot val molts diners i tothom sap que l'ACA va començar molt bé amb unes idees i amb una filosofia de, diguéssim, de gestió de l'aigua que estava molt, molt ben d'això, però a l'hora de la pràctica s'ha fet molt poc amb els anys que fa que existeix aquesta...
4: Clar, perquè nosaltres estem connectats a la depuradora de Figueres, però no. La gent que diu, em vaig a banyar amb Manol, vés-hi, però la gent d'Avinyonet, Lledó, Cistella, tots aquests pobles, on va l'aigua bruta? On van els desaigues?
2: Manol. Un exemple que hem posat aquí, més d'una vegada, l'organització Mas Pau, diguéssim, es va construir en el seu dia una petita depuradora al costat del pont del Manol, aquí aquí al trencant de Vinyanet.
3: Sí.
2: Aquella depuradora va quedar en desús, o sigui, es va espatllar, va quedar en desús, i on va tot?
0: El Manol, no?
2: Però ja està.
4: Ah, sí, però sí, fa l'aigua neta cap al Manol,
2: O sigui, allà se segueixen construint cases i està tot canalitzat en l'antiga depuradora que no funciona. Vale?
0: I no és més fàcil arreglar l'antiga depuradora perquè funcioni?
2: Ah, qui ho ha de fer?
0: Pregunto,
2: No, no, però qui ho ha de fer?
0: Se suposa
4: però és que si fóssim
0: no?
4: a fer, si féssim ara mateix un estudi de l'Alt Empordà, 68 municipis, quants tenen depuració d'aigües residuals i quants no? Bueno, ens estiraríem dels cabells,
2: sí. No, però em refereixo que en casos com aquests, diguéssim, si volen construir una casa, els haurien d'obligar a dir, que no, com a mínim una casa nova, dir, bueno, pues, que no pots connectar perquè allò no funciona, pues, pots una fossa sèptica.
3: Una fossa sèptica.
2: Perquè tens un jardí i pots tenir-la. I quan la tinguis plena, pues, la fas buidar, jo que et digui. Bueno, antigament...
0: Bueno, en Puglia Brava n'hi havia moltes de fosses sèptiques perquè no hi havia gaire... perquè no estaven fets a les connexions.
2: Quan es va fer en Puglia Brava, cada casa tenia una seva, la seva pròpia.
3: Sí, sí, esclar,
2: fins
3: per
2: que
3: força.
2: No es va fer la depuradora i van connectar totes, però vull dir, tothom...
0: I la depuradora no té gaires anys.
2: No.
0: Recordo que em sembla que ja treballava jo, vull dir que tampoc...
2: Sí, no, vull dir...
4: I la de Roses tampoc.
2: En Puglia Brava va estar molts i molts anys... que cada habitatge tenia la seva pròpia fossa sèptica, que avui dia és un,
4: perquè...
2: un
4: mòdul.
2: Abans, antigament es construïen de paleta i
3: sí.
2: no sé què, fet d'obra, i ara,
3: ara,
2: no,
3: no,
2: ara és un mòdul, diguéssim.
0: Sí, que deuen enterrar.
2: Sí, sí, sí.
4: Per què a Roses es pescava més i ara no es pesca? Cony, la merda anava allà al mar i els peixos tenien de menjar...
0: Clar,
4: ara hi ha la depuradora,
0: que
4: hi ha l'aigua més neta i els peixos
0: per això
4: no
0: la població de peixos ha disminuït perquè no, perquè tenim l'aigua massa neta. Estàs dient això?
4: No, els peixos és una explotació
2: no,
4: que han fet
2: del, del, tots els pobles de la costa. Escolta, Toni, tots els pobles de la costa
0: tiraven en mar,
2: tenien un tub, diguéssim,
3: que anava mar.
2: A 50-100 metres a dintre mar i anava tot.
4: Sí, jo me'n recordo que vaig estar...
2: Escala, Roses, tots els pobles tenien un emissari que en deien que anava...
0: Bueno, però 50... el mar i la sal i ja...
3: Bueno, i els pobles de les Rieres.
4: Exacte, els pobles al voltant de la Riera i la Riera va al mar. I escolta'm, jo, us en recordeu allò de Marina d'Or, ciutat de vacaciones?
0: Sí.
4: Doncs a Marina d'Or van començar a construir vinga, hotels i apartaments i una pila d'edificis.
2: Sí, ho has vist allò? Hi has estat mai?
0: No hi he estat mai.
4: Vaig estar en el seu moment, fa 30 anys.
2: Jo ho he vist,
4: Doncs on anava tota la porqueria?
2: Està abandonat tot.
4: La porqueria de tot allò anava amb un tubo d'aquests, un emissari que anava al mar. A més, ho van fer d'una manera que tu anaves a la platja i veies el tubo un metro a sobre la sorra i anava de mica en mica ficant-se dintre el mar. Diu, mira, aquí, aquesta platja, a 100 metres, va tot el que hi ha de tots aquests edificis, restaurants, bars, tot.
0: Uau.
2: Sí, no, antigament anava així. Sí, sort que es va... Que es va deixar de fer.
3: Ara està abandonat, no?
2: El què?
3: El
2: Marina d'Or, aquest, sí, sí. És un poble fantasma, allò.
3: Val.
0: No funciona a nivell turístic?
2: No, es va tancar, va quedar tot tancat i bueno, no sé si van fer suspensió de pagaments o el que sigui, va quedar tot abandonat.
0: Clar, jo quan em diuen Orpesa sempre penso en Marina
4: d'Or. Devia ser de mala gestió. Perquè jo vaig anar-hi fa 30 anys almenys i allò era un Empúria Brava, un Roses en el seu millor moment. Allà hi havia gent, veies tot ple de cotxes,
2: no sé.
4: Feien desfilades, coses per la mainada, allò estava en plena ebullició.
2: Sí, no, allà era...
0: Més lloc de costa, no? Que hi havia activitat.
2: Allò era la platja dels de Madrid.
0: Sí, de fet diuen que València és la platja de Madrid.
2: Sí, sí, allò era la platja, bueno, era el lloc de Madrid. Sí, allà, bueno, ja venia Càssim i tot allò d'aquella part de per allà, doncs tota aquella zona és el que tenen més proper els de Madrid i, bueno...
3: Ja. Manzanares tenen, més a prop.
0: Bueno, però l'aigua no és igual.
2: Sí, sí.
0: L'aigua no és igual. Però, esclar, està bé que hi hagi un sistema de neteja de l'aigua i que cada cop, doncs, aboquem aigües més netes al mar.
4: Sí, però anem molt lents. Anem molt lents, perquè n'hem parlat aquí a la tertúlia. Avinyonet, Lledó, per què no tenen una depuradora? I qui diu Avinyonet i Lledó, perquè són els que tenim més a prop, eh? Però tens 50.000 pobles aquí a l'Empordà, segurament dels 68 n'hi ha 12, 14 que tenen depuradora. Què passa amb els altres? Què fa l'ACA en aquest cas?
2: Sí, els... Quan...
4: Heu escoltat algú?
0: No, el que hauria de fer és fer-ne una i connectar tres o quatre pobles, perquè a més...
2: Els tenen en llista d'espera, home.
0: Geogràficament, que hi ha tants pobles petits... Sí. Doncs...
4: Però la llista d'espera de fa molts i molts anys.
2: Sí, però és el que t'he dit, que fa 40 anys, com a mínim, que s'està pagant el cànon aquest de l'ACA per fer depuradores... i ja dic, nosaltres perquè vam tenir la sort de poder fer, diguéssim, perquè, bueno, aquí... Jo recordo al principi de l'any 2000, aquí hi havia una depuradora al Camp dels Enginyers i el casc antic no n'hi havia. No hi havia res. Anava tot aquí, a la Riera d'en Serra. Llavors es va fer l'estació de bombeig aquí sota de l'Ajuntament per poder portar, diguéssim, fins al Camp dels Enginyers, i des del Camp dels Enginyers es van palmar a la xarxa de Figueres. Però vull dir que fins i estàvem a 3-4 mil habitants.
0: Però si és una qüestió de...
2: A 4 mil habitants, visquent a Vilafant, diguéssim, sense tenir... Bueno, ja dic que sí, hi havia la part grossa, la part important, que era el Camp dels Enginyers, que sí que tenia. Però llavors tot el que eren les forques,
0: clar,
2: no t'anava, eh?
3: El casc antic,
2: perdona, i les forques, que era
3: potser, ja.
2: Inclús hi havia segurament més habitatges que el casc antic, i les forques on anava? Allà, entre Cala Miel i a Can Conselmes, allà anava.
0: Clar, però entenc que si és una qüestió de recursos, potser es pot fer això que dic jo, no? Mancomunar. Si hi ha tres o quatre pobles els hi fa falta la depuradora, doncs construeixes només una i els connectes, no? Llavors, què està fent l'ACA?
3: Però això és gestió.
2: L'ACA deu tenir altres prioritats.
0: Com ara? Perquè en principi l'ACA només s'encarrega de la neteja de les lleres, depuradores...
2: No, i depuradores, i gestió d'aigua, perquè clar, totes aquestes desalinitzadores que han costat tants diners, tot això algú ho ha de gestionar, i clar, i jo que sé, i a Barcelona doncs deuen tenir unes depuradores brutals, perquè imagina't si aquí diguéssim per 50-100 mil habitants necessitem una depuradora com la que tenim, imagina't a Barcelona amb un milió d'habitants o 2 milions.
3: Sí,
2: deuen tenir depuradores brutals que els deuen tenir uns costos molt grans. I bueno, suposo que els diners deuen anar allà, jo què sé, no sé.
4: Home, vam fer un estudi i la gent es pensa, a veure, quin és el que aboca més aigua, diguéssim, al mar, per exemple. I tothom, el riu Ebre, Ebre...
2: No, això és veritat, això és cert.
4: Sí, pues no, la depuradora del Prat és la que aboca més aigua.
2: Sí, diguéssim, l'abocament més important
0: d'aigua
2: al mar no és cap riu. Bueno, a part del riu Ebre, que això ja és ja un altre món, però la resta és l'aigua que surt teòricament depurada de la depuradora del Prat,
0: que és la que agafa tot Barcelona, entenc.
2: És la que recull pràcticament tota la Barcelona i l'àrea urbana, d'aquell sector. Clar, vull dir, aquí ara, no sé, és que ho he llegit una miqueta aquí a Figueres, no ho he entès massa bé, però sembla ser que també una part de l'aigua depurada la porten a Pont de Molins amb un emissari que per donar caudal al riu Muga a partir de Pont de Molins per avall.
3: Sí.
4: Ja funciona això, ja funciona. 9 milions d'euros va costar.
2: Que l'aigua depurada, en vés de portar-la, jo que sé, a Manol, que ho tenen més a prop, doncs l'han anat a portar a la Muga. Per donar...
0: Bueno, per el tema ecològic, no? El cabdal ecològic.
2: Per donar cabdal ecològic, suposo, en la Muga, a partir de Pont de Molins per avall.
4: Sí, i també per regar, part d'aquesta aigua que va d'aquesta... s'utilitza, o els pagesos podrien utilitzar-la per regar.
2: Sí, bueno, que per totes les canalitzacions del rec, diguéssim, que hi ha d'aquesta, com se diu, del consorci aquest de...
4: el marge esquerre de la Muga,
2: del Muga, tot el consorci aquests de regants, doncs suposo que deuen aprofitar, perquè ells l'agafaven abans des de la Muga, ai, de la muga del pantà, de dalt de tot, sortia allà ja una canalització que anava en el sistema de rec, i suposo que com que passa per Pont de Molins, com per lògica té que passar, allà li deuen empalmar aquesta aigua.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb més temes que els posaré canyeros, canyeros, va, vinga, vinga.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Saps aquest lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
5: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
8: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Molt bon dia, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia. Jo deia, no, que els posaríem temes més interessants o més canyeros. Ja comença a haver-hi moviments, falta un any, bueno, ja falta menys d'un any per les municipals, perquè seran el maig de l'any que ve, o sigui que d'aquí un any estarem en plenes negociacions per formar govern, a punt de sessions d'investidura, no?
4: Ara venen les inauguracions. D'aquí al Nadal s'ha d'inaugurar, perquè després queda lleig, eh? Inaugurar un mes abans de les eleccions...
5: No, és que no es pot, eh?
3: No es pot al nivell legal.
4: Però
3: no es pot.
4: Dos o tres mesos abans queda lleig, perquè es veu, oh, tia, l'inaugureu ara perquè heu fet aquesta obra, perquè venen eleccions.
3: No, però des de més, tenint en compte que l'administració també va molt lenta. Si tu comences un projecte entre que primer fas el projecte, la proves amb tots els seus terminis,
5: adjudiques,
3: el comences, etcètera, potser que l'acabes inaugurant no perquè vulguis a final de mandat.
6: No, sí, ja ve bé, eh?
5: Sí, home. Està calculat, home.
3: Vosaltres hi veieu una mà negra. Jo penso que no, que és per culpa dels terminis
5: intencionadament. Sí. L'administració és lenta, això és veritat.
3: Ja potser hi ha una mica de tot, no?
4: Ara veurem primeres pedres, la primera pedra d'això, la primera inauguració, no sé
5: en quatre
4: què.
5: Anys no don temps, home.
4: Ara és quan els polítics et veuen pel carrer i et saluden, eh? D'aquí un temps. Ara no encara, ara si trobes un polític ni et mira, però d'aquí 4 o 5 mesos si... Hola!
3: Però jo tot és així, no? Jo penso que ja deu haver-hi gent que es dedica a la política perquè li agrada.
4: Sí, però no
3: que durant tot l'any doncs està treballant,
4: sí, jo no?
3: No
4: t'ho dic que no, però no tant. No tant.
3: És que clar, sou tots molt mal pensats, eh? No sé, Paulí, ajuda'm una mica. En Paulí riu.
6: És que diria molt disbarats i m'estiu bé.
3: I no, de moment ja hi ha primers moviments, no? Hi ha gent que ja ha anunciat les seves candidatures, no?
5: Els caps de llista, sí, home.
3: Sí, a Figueres sobretot, no?
5: Clar, falta algú, però sí, bueno.
3: No sé, quants partits hi hauran? 50.000? Perquè ja les anteriors, déu-n'hi-do, la de llistes que hi havia a la ciutat de Figueres... Aquí a Vilafant també, déu-n'hi-do, els que teníem. Quantes llistes hi havien? 7? 8?
4: No, crec que 7.
3: 7?
4: Però bueno, si a les pròximes eleccions... Aquí a Vilafant, eh? Si Junts es torna a presentar, Esquerra Republicana, PSC, Som Vilafant, són 4, després tindries Vox, que diu que farà llista, i Aliança Catalana.
6: Que sé,
3: i el PP?
4: Seran 7. I el bueno, si hi ha Vox i Aliança Catalana, jo crec que no hi haurà PP.
6: Bueno, i Ciutadans?
4: No, Ciutadans ja no existeix.
6: Home.
4: Com a llista Ciutadans, no. Serà un altre nom.
3: Creieu que a les municipals no hi haurà llistes de Ciutadans?
5: Que no hi ha partit. Ciutadans ja no hi ha partit.
4: No hi ha partit. Si
6: hi ha regidor.
3: Hi ha regidores.
5: Bueno, perquè ho eren, però vull dir...
4: Ho eren,
5: no hi ha partit.
4: Però ja no hi seran. No et dic que no hi siguin amb unes altres sigles.
6: Potser hi ha unes altres sigles.
3: Amb unes altres sigles, potser.
5: Això, això no ho sé.
6: Ja, no
4: bueno,
6: vols,
4: però Vilafant Lliure no existeix. Potser vés a saber quin nom, Vilafant
3: bueno,
4: Lliure, hi havia el Viu abans aquí a Vilafant.
3: L'altre dia llegia que Figueres hi haurà llista de lliures.
6: I lliures què és? Ben bé? És els de Ciutadans? O què serien?
3: No, perquè lliures ja, a Roses ja fa... crec que dos o tres mandats, dos mandats que hi és el partit, diguéssim que s'exportarà la marca a la ciutat de Figueres. Bueno, no sé ben bé, bueno,
4: a veure,
5: va bé que hi hagi moltes llistes, no vol dir que...
4: Sí. I no va bé. Va bé que hi hagi moltes llistes, perquè estem en democràcia, cadascú
3: pot fer el que vulgui, vols dir.
4: Però a l'hora de pactes, no és el mateix, ja és prou difícil pactar dos, diguéssim, imagineu-vos, pactar dues llistes, ja és prou difícil, com pactar una candidatura, diguéssim, per fer algú alcalde, quatre llistes diferents.
3: Clar, això també depèn com quedin repartits els vots, no? Perquè amb la,
5: no, i depèn...
3: pot ser que hi hagi 7 o 8 llistes o 10 i només no acabin entrant 5.
5: I depèn del tarannà de la llista més votada d'aquests 4 que dius tu. Si el que té la llista més votada és dialogant, té un cert, una certa prestància, es pot arribar a enteses. Si hi ha entre ells mal rotllo, malament.
4: Bueno, jo
5: ho he viscut,
4: ja
5: he viscut en 3 llistes, no en 4, però sí en 3 llistes.
4: Jo ja sé que jo soc molt crític amb les coses, però jo ho arreglaria fàcil. Per exemple, ara imagina que jo surto a la llista més votada, un sou de almenys 10.000 euros al mes. I els altres, els altres, mínim 5.000 euros al mes. Per què? Perquè
3: però llavors no et quedarà pressupost per fer res més, eh?
4: Bueno, però així tens fidelitats. Perquè, si et mous de la cadira, els 5.000 al carrer. Clar, si li dones 800 euros, pues, no me'n fa ànima, i ja comença a anar en contra teva, és allò de l'oposició dintre de l'equip de govern.
3: Però llavors estàs dient que tot funciona per interessos, no és perquè tinguin ganes de treballar pel poble, no?
4: Bueno, primer els interessos i després ja treballarem pel poble.
5: El que fa d'alcalde, el que és l'alcalde en aquell moment, doncs té que, en diferents llistes en el govern, té que tenir una certa mà dreta amb tots plegats.
3: Mà dreta, vull dir, no, mà esquerra.
5: Mà esquerra. Perquè sí. Perquè si no, malament.
4: Ara costa molt,
5: hi havia moments que t'entraves per la premsa de coses que passaven a l'Ajuntament.
3: Bueno,
5: i això,
3: i que hi ha d'haver-hi molta coordinació, això molt de diàleg, i no hi estem, acostumats com a societat, no?
4: Molta fidelitat entre els que governen.
5: És el tarannà de la persona o de les persones, ja està.
3: Bueno, depèn de com siguis, perquè si tu penses que tothom et va a la contra i que tothom vol putejar-te, perdoneu la paraula, llavors no funciona. Però si tu ets una persona que confia...
5: El que fa d'alcalde és complicat quan té tantes llistes...
3: S'ha de tenir cintura.
5: No, cintura, i a més has de tenir una certa... No sé.
6: I al final, moltes vegades, el que passa és que una llista, per exemple, que és la menys votada, que té un sol regidor, és el que condiciona, diguéssim, el govern de dalt a baix, perquè és el que necessiten per fer la majoria, i llavors, clar, això és aquelles coses que dius, tampoc és normal, tal com ho tenim.
3: Ja, però clar, si tens la clau, tens la clau, i el sistema permet això.
6: No permetria si fossin fessin llistes com a Itàlia, llistes obertes, i que la gent, doncs, el més votat és l'alcalde.
5: Estàs parlant d'un tema vindicat, o almenys per nosaltres era vindicat.
3: Sí, n'hem parlat moltes vegades.
5: Que no hi ha maneres, perquè no interessa.
6: Una persona que té 100 vots, per dir alguna cosa, que és la família, i poca cosa més, i quatre amics, aquell condiciona tot el govern municipal, i l'únic que potser aquella persona vol és un sou, una dedicació, per dir alguna cosa, i amb això, doncs mira, ja
4: llavors, faria...
6: Per això moltes vegades hi ha tantes llistes, perquè molta gent el que aspira és això, és que encara que siguin més treure en un, que siguin imprescindibles per formar govern.
4: No, però jo faria que la llista més votada governés. És tan fàcil com això? La
6: sí,
4: llista
6: però
4: més
6: clar,
4: votada,
6: no pot governar si no té la majoria. I a vegades la majoria és aquella persona que ja dic que l'ha votat la família i 4.000.
5: Governar amb una majoria així de diferents és molt complicat, però seria molt més complicat sense majories, clar que sí. Et tombarien totes les propostes.
3: En principi, en els plens d'investidura es fa la votació, els grups voten, es presenta qui es presentarà d'alcaldable de cada grup, perquè tu pots estar al plenari d'investidura i no presentar candidat com a grup.
4: Sí, però això ja s'ha negociat abans, quan arribes a aquell ple d'investidura ja està tot negociat.
3: Evidentment, però que en principi si no hi ha majoria, acaba governant el que té més vots.
5: Sí, però difícil, governar sense majoria.
6: Ja, però això t'ha dit que...
3: Bueno, perquè per aprovar els pressupostos, per aprovar tot és més complicat.
5: De totes formes, jo sempre vindico perquè me semblava més interessant per la pròpia ciutat o pel propi poble que es tingués que fer un govern amb
3: altres colors.
5: Amb altres colors. Perquè si no, quan es té majoria absoluta, malament, perquè sempre fa el que volen la majoria absoluta, implica que no tens cap problema per fer el que vulguis, no?
6: Que seria el cas de Figueres aquesta legislatura?
3: Aquest mandat. Sí, clar.
5: Sí, té majoria absoluta, no?
6: Seria el cas.
5: Segur.
3: Clar, però també pot ser que tu tinguis majoria absoluta i acordis coses.
6: I els figuerencs estan més satisfets ara aquesta legislatura que l'anterior, que era una olla de grills?
5: Bueno, si era una olla de grills, malament.
6: Jo estic aquí posant temes sobre la taula. O sigui, la gent està més satisfeta aquesta legislatura que hi ha majoria absoluta o l'anterior, que era una olla de grills que ara es despenjava per aquí i l'altre...
5: Aquest és el problema, que el ser un orga de grills que tu dius, qualsevol milloria era benvinguda.
3: Però la gent el que mira és que es facin les coses.
5: Esclar que sí, esclar que sí.
3: Perquè jo crec que la gent... poder nosaltres perquè estem molt enxufats, no? Però
5: no,
3: però la gent de peu
5: mira els resultats,
3: mira si té el carrer asfaltat, si la ciutat és neta, si hi ha policia,
4: la seguretat.
6: Sí, no,
5: esclar que sí.
6: Llavors, vull dir, al final sí, està molt bé que hi hagi una miqueta de tot,
5: però
6: a vegades, diguéssim, el fet aquest de la necessitat de tindre aquesta majoria absoluta fa que hi hagi pactes estranys simplement per tenir la majoria. I què vol dir aquest pacte d'estany? Vol dir a vegades unes compensacions amb sous, amb dedicacions,
5: sí, home,
6: vol dir
5: no,
6: una sèrie de coses no. Que allà, a l'hora de la pràctica potser tampoc és... Llavors, ja ho sé, torno a insistir, torno a anar allà mateix, com a mínim municipis fins, jo que sé, 5.000, 10.000 habitants, com a mínim hauria de tenir una llista oberta que la persona... que el poble elegeix com a alcalde sigui l'alcalde.
3: Però llavors per fer el govern com funcionaria? O sigui, imaginem-nos que no. Ens presentem aquí tots quatre, vale? I en les eleccions, llista oberta, val? Els ciutadans trien i decideixen que tu tens més vots, et volen a tu com a alcalde, vale?
4: No, hi ha 13 més, aquí són 13 regidors, els 13 més votats per des del més votat fins al 13 serien els regidors,
3: ja,
4: i el més votat seria l'alcalde.
3: Després aquest alcalde necessita uns regidors, no? Perquè el regidor de cultura, el regidor
4: ja
3: de medi ambient,
6: però ja estic...
3: Però com els tria?
6: No, ja està instituït.
3: Per més a menys, per...
6: No, els tria, diguéssim, la persona que ha sortit a la gira. Entre els elegits.
3: Però hi ha 13, vale?
6: No
3: hi hauria oposició, tots tindrien càrrec.
6: Bueno,
3: de govern, tots sí, governarien.
6: No tots, perquè hi ha un equip de govern que tria
4: d'aquells 13.
6: L'alcalde té dret a triar un equip de govern entre els elegits.
3: Entre aquests 13 hauria d'escollir
4: 7 7 sí, per ser la majoria.
6: Sí. Que potser seran de la seva ideologia o no, ja és un altre, ja...
5: Home, ell buscarà de la seva pròpia ideologia,
3: però pot ser que no ho siguin.
5: Bueno,
6: pot ser que no ho siguin, però bueno, d'alguna manera...
3: Clar, o que això, només hi hagin dos de la seva ideologia.
5: Amb això anules els partits.
4: Clar. Sí.
5: Amb això anules
3: els partits. No els interessa, no, per això no s'ha fet mai.
4: Però de la manera que ho tenim ara, tu imagina, tu vas a votar i tu no vols votar els vermells, vols votar els blaus. I votes els blaus, però que és que els altres no els pots ni veure. I després resulta que fan un pacte i ara resulta que vermells i blaus governen.
5: Sí, home, és clar.
4: Tia, com et quedes tu?
6: No,
4: que no volies els altres, per exemple.
6: No, per això t'ho dic. al final ja ho sé que al final, diguéssim, la persona que diguéssim que és elegida alcalde ha de tenir com a mínim una mica de llibertat d'elegir les persones que col·laboren amb ell.
3: Però al cap i a la fi, per la gestió, quan tu fas una llista, o sigui, en principi, no? O que he anat a moltes presentacions de llistes per les eleccions municipals, quan fas una llista ja

0: aquests dos ha d'anar de 4 i de 5 i aquest ha d'anar de 3.
1: I després les coses que hi han a nivell de partits, en el sentit de dir-te mira,
2: de consells comarcals i diputacions.
1: No, de la mateixa llista, digo, tu resulta que has de votar en aquest alcalde, perquè resulta que a Sabadell o a Olot o a Girona hem fet aquell pacte i hem de compensar-los amb no sé què, amb un altre poble. Entens?
2: Però això no hauria de ser així, perquè cada poble té la seva idiosincràsica i les seves persones.
1: Doncs moltes vegades s'han hagut de menjar gripaus, diguéssim, en el sentit que perquè havien de fer una compensació, perquè a nivell de provincial estan negociant la llista de Palafrugell, la llista d'Olot i la llista de Girona, de Figueres i la de Junquera.
2: Però llavors, si tu votes a favor del teu municipi, el que tu creus que és millor pel teu municipi, passa com el que ha passat a Ripoll? Pregunto.
0: Que han fotut fora els socialistes perquè hi havien votat a favor d'una cosa que era bé pel poble. Pues sí. Els partits, perquè el problema...
2: Perquè no els interessava a nivell nacional.
0: Hi ha quants pobles petits? Hi ha un alcalde que ha fet una llista i ha arribat al partit i li ha dit, mira, tenim en Jaume, que no és ni del poble, que no és ni del poble, que aquest viu no ha vingut mai al poble, ni sap on estem, però l'has de ficar de número 2. Sí. Perquè aquest li...
1: M'entens? Sí, li han de donar un càrrec.
3: Bueno, i ara enteneu per què no volen llistes obertes.
1: Això havia passat en el nostre poble.
3: Ja.
1: I deixem-ho aquí.
0: No diguem noms.
1: Des que bé, vale? Que t'exigien...
3: Sí.
1: Entrar persones, que llavors a l'hora de la veritat... A mi no em va passar, però els que van venir darrere meu els hi va passar i llavors van remar en contra les persones que els van obligar a posar.
3: I el que tu deies de l'actual alcalde de Figueres, la llista, o sigui, el govern municipal de Figueres, quan parteixes d'un anterior govern que era una calamitat i que no havia fet massa res per la ciutat, en 4 anys costa molt demostrar que tu ets molt necessites més temps. Perquè en 4 anys l'administració, allò que dèiem, és tan lenta... que per fer coses necessites temps, molt de temps, i moltes vegades aquest temps no hi és.
1: Sí, de dos a tres legislatures, jo crec que una persona que vulgui fer una... De dos a tres, gaire més...
3: Bueno, no parlo de tant de temps.
2: Però
3: jo.
2: Llavors, potser...
3: Dues legislatures,
2: jo crec que... Ara que estàvem dibuixant el tema dels partits...
3: Dos mandats,
2: presentar-se amb agrupacions d'electors o coses d'aquestes, no? O marques blanques.
1: Sí, no,
2: perquè així el partit no et pot exigir col·loca'm aquest, col·loca'm aquell, final, pacte així o pacte xas.
1: Al final aquestes marques blanques igualment depenen igualment de partits.
2: Dels partits.
3: No, depenen. I encara que no depenguin de partits, moltes vegades es barallen entre ells, vull dir que no, que tampoc... Esclar, els partits també va bé que hi hagi una autoritat a sobre de les llistes aquestes, de vegades, no? O sigui, també compensa una mica els inconvenients que fins ara dèiem. Per què? Perquè sempre saps que hi ha una sobre que controla la situació.
1: O controla o que descontrola, perquè no, els casos aquests que t'he dit, que han obligat a gent... a canviar el seu vot.
3: Sí, perquè això és l'inconvenient,
1: perquè necessitaven prioritàriament tancar la llista Girona, i perquè tancar Girona necessitaven que...
3: S'ha demostrat que amb llistes que i jo vaig formar, no vaig anar a la llista perquè no vaig voler, però aquestes agrupacions de ciutadans que fan una llista i tal, acaben com el Rosari de l'Aurora sempre, perquè entre ells no s'avenen, arriba un moment que no s'avenen.
2: Bueno, clar, però això...
3: Costa molt, home.
2: Això passa en tots els equips humans.
0: Sí, home,
3: precisament que
0: eleccions...
3: els partits el que fa és que controlen...
2: Però en aquestes
0: reunions i agrupacions acabes fent, com els partits, 50 reunions abans de les eleccions i tal, i una vegada hi ha dos que han entrat a l'Ajuntament i governen, se n'obliden totalment dels altres.
3: Sí, senyor, és això.
2: Clar, aquí està el problema, és que potser ens falta una mica de cultura política, deixant a part de si partits, de si llistes obertes, ens falta saber com a éssers humans o com a societat, saber pactar, saber entendre l'altre, saber negociar...
0: Perquè aquí com a societat tothom va lo mateix, que hay de lo mío.

0: I aquest és el problema.
1: Quan es trenqui això...
0: Què hi ha del veí? Què hi ha de per tots? No el que hi ha de lo mío.
1: Quan es trenqui el que hi ha de lo mío, potser irem bé, no? Fem una cosa. Nosaltres ho deixem aquí, perquè ja sona la sintonia de fons, ja la podeu sentir, i ho deixem fins demà amb els companys de, del divendres, amb
2: Tertúlia. Sí,
1: vosaltres
2: que...
1: la setmana que ve.
2: Ah, vale, vale.
1: Que espero que en Joan doncs, ja estarà aquí també, que avui l'hem trobat a faltar, li enviem una salutació que segur que està cap al centre del país. Vinga, va, que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta és si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
2: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
1: Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous al Departament d'Educació i al govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
3: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar als grups parlamentaris, de convocar als sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
1: Hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat pocs metres abans de la desembocadura al mar permetrà retenir sòlids que arriben tant de la Rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Que rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana, si te lo me bailan hasta los pies.
0: La ràdio que ens uneix.
5: Ya todo mi amadio tu.
6: La teva companyia diària.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: El panorama internacional, novament, des del 107.3 amb un dels grans, Imagine Dragons, el seu Mònica.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Higieners, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
1: Aquesta freqüència, el 107.3, és on millor passa el temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 15 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
6: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
5: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
6: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
5: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
6: Ajuntament de Vilafant.
7: I és que Ràdio Vilafant, la música no descansa, i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: 107.3 FM.
1: Pretty Ugly. Amb aquesta contundència ens acosta Zara Larsson la seva proposta.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai al Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El programa català que està present amb nosaltres amb molt bona varietat, Flash Ice Cream, aquest...

actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions amb nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% dels vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat el 61% dels docents consultats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i per tant millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Demà, per cert, es manté la vaga prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat aquest acord. Més temes. Es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, concretament en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. 3 de cada 4 persones ateses el darrer any viuen en habitatges que no tenen les condicions, un percentatge que s'arrossega des de fa anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
3: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors de, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
1: I els Mossos investiguen els dos cossos trobats durant l'aigua al pantà d'Utxesa, Aitona i el Segrià. Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona. I els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia es considera que el primer cos feia dies que era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir. I una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar, al Vendrell, ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès, en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí, situat aproximadament a uns 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència.
4: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
5: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant, és casa teva.

0: ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i els Adentar, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 15 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: 107.3 FM.
1: El programa internacional continua ben viu amb nosaltres, amb Ràdio Vilafant, amb tota aquesta fórmula que ens arriba cada setmana plena de novetats. Medusa, Henry, Camamail, amb aquest Don't Wanna Go Home.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Aquesta és la ràdio que no falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: S'ha de brindar per tot, s'ha de brindar amb alegria, com diuen aquí els Doctor Prats i Mamaduixa. A brindar! Salut!
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
0: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: Hi sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A Optipunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Optipunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
4: la teva companyia diària.

fan. 107.3 FM. Maroon 5 i Lisa. Aquí tenim el seu Princeless.

0: Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 11:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
1: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, a la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: des de Vilafant.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns han rebutjat les esmenes de retorn de Junts, Vox, PP, CUP i Aliança Catalana. El text elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves amb l'objectiu de simplificar la burocràcia. Avui, el ple ha rebutjat també les esmenes a la totalitat del projecte dels pressupostos de govern i ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana. Es podria aprovar definitivament al ple del proper 2 de juliol. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català a la benedicció de la Torre de Jesús, a la Sagrada Família. A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc amb la polèmica creada al voltant de la reutilització, la utilització de la llengua catalana, que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
3: Al moment de la benedicció, jo faré el que pugui, jo no ho he parlat en ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia. I de fet també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
2: I estem atents perquè Protecció Civil manté l'alerta Inuncat per la previsió de xàfecs i tempestes aquesta tarda. El Servei Meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment les de Barcelona i Girona. S'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també en certs indrets al llindar dels 60 litres per metre quadrat en 3 hores. La pluja pot ser en forma de tempestes, demana precaució a rius i rieres. I la Sala B Teatre d'Amposta tanca el seu primer any de vida consolidant-se com un nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. L'espai va néixer amb la voluntat de fer visibles obres vinculades a la diversitat, als feminismes i també tot el que té a veure amb les identitats dissidents. I l'equip femení del Catalunya ha guanyat el primer títol europeu de la seva història. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat així un curs espectacular.
1: Notícies en xarxa.
4: María Becerra, El Alfa i X-Ross. Aquí tenim aquest tema. Hace calor.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Si t'agrada la música, de veritat, aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció musical.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us

0: estamos saliendo.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: No deixem de sorprendre't aquí amb la música i tampoc nosaltres ens deixem de sorprendre de la qualitat de la música que ens arriba aquí a la nostra discografia.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: I és aquí a Ràdio Vilafant, tens un catàleg extens de música, d'actualitat i de grans èxits que anem compartint al llarg de les 24 hores del dia. Música com la que escoltes.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
2: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

0: l'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: Tot.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 15 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Ràdio Vilafant.
4: Ràdio Vilafant et porta molta música variada. Siderland, si mai vols tornar.
5: És una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta on menys esperaves.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas al temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: La guanyadora d'OT 2017 és Amaya. Aquí tenim el MAPS.
1: No busques Amaya en internet.
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària, Jordi Fortià.
4: Des d'USTEC, Yolanda Segura reclama començar la negociació de zero i anuncia la represa de les mobilitzacions. Per CGT, Laura Gené demana el cessament de la consellera.
5: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
6: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
2: La consellera Esther Niubó demana responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i anuncia que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Assegura que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
7: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: Els pressupostos superen el primer tràmit al Parlament amb el rebuig de les esmenes a la totalitat.
4: Els comptes tenen el rebuig de Junts, el PP, la CUP, Aliança Catalana i Vox. Mònica Salas és la portaveu de Junts i Alejandro Fernández del PP.
8: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
9: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
2: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarreguen força al Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga.
4: De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha aplegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes de Corpus.
2: I en esport, Genira Gallut, el Barça busca passi a semifinals de l'ACB.
10: Arrenca el partit dels blaugranes al Palau contra l'UCAM Múrcia, de moment amb empat a 0 al marcador en aquest primer minut de partit, on l'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la gran victòria de dimarts a terres murcianes, quan 6 jugadors van acabar amb dobles dígits de valoració.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb ara mateix ruixats i xàfecs que s'aniran intensificant, especialment en les properes hores. De moment s'han recollit 11 mil·límetres a les Borges Blanques, a les Garrigues. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. El temps s'està regirant per moments. Ja han anat caient ruixats intensos des de les 2-3 de la tarda, aproximadament, en alguns indrets del Pirineu, també l'Empordà, o, per exemple, cap a les comarques interiors de Tarragona, sud de Lleida, però és que a hores d'ara el reguitzell de tempestes és molt evident. A gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, també cap a la Catalunya central. I d'aquí a poca estona, ja al llarg de la tarda, quan es vagi fent de nit, aquestes tempestes més fortes s'aniran concentrant cada cop més a les comarques de Girona i Barcelona, amb algunes calamarsades com les que ja han anat caient en alguns racons, per exemple, de la Vall del Ter, de la Vall del Fluvià o de la Vall del Segre. També alguns ruixats estan arribant al sud de Catalunya, però d'una forma més isolada, i hem de dir que aquestes pluges les tindrem fins aquesta nit i matinada. Demà al matí algun ruixat encara enganxat a la Costa Daurada, però en general divendres més tranquil i sobretot molt menys càlid. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. A aquesta hora queda encara algun punt amb alguna afectació. Per exemple, tenim la carretera GI674 a Caldes de Malavella, de moment tallada en els dos sentits de la marxa a causa d'un accident. També, en aquest cas, per un vehicle avariat a l'autopista P7, a l'altura de Cambrils, en sentit nord, hi ha un carrer tallat, cal passant per Calçó, de moment no hi ha cues en aquest punt. I en el cas de l'altura de Salt, amb aquesta mateixa autopista P7 i en sentit sud, hi ha hagut un accident aquesta tarda. Els vehicles, un cop ja s'han retirat al voral, la circulació ha millorat força. Ara, de fet, només queda un puntet d'intensitat en aquest punt. Sobretot, això cal passar també amb precaució. Pel que fa al volum de trànsit, ens en queda ja a poques vies, sobretot les dues rondes de Barcelona, que encara, proporcionalment, encara van bastant carregades. La ronda de dalt, ben bé des de l'Hospitalet fins a Vallcarca, va plena en sentit Trinitat, i la Litoral també en aquest sentit, des d'Ona Franca a Montjuïc, també a la Barceloneta, i en sentit Llobregat entre Prim i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària.
4: Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte, davant d'un 35% de favorables, i ha participat un 61% dels docents consultats. Tot i això, Educació ja ha anunciat una nova ronda de contactes demà mateix per valorar els resultats de la consulta, però assegura que tirarà endavant l'acord amb l'aval del sindicat professors de secundària, UGT i Comissions Obreres.
0: Per la seva banda, però, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, reclama començar la negociació de zero. De moment, demà mateix es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarquen professors de secundària després que els seus afiliats sí que han avalat l'acord. Esther Minguell.
5: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes, i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
5: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació prevista per demà al migdia a Barcelona. Demana que reobrin les converses amb el govern. Laura Gené, secretària general d'ensenyament de la CGT.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt, i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
5: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Doncs la consellera d'Educació, Esther Riubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Riubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
8: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. Enmig de crides a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
9: Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
10: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
11: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
12: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
9: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: Precisament el conflicte d'educació ha planat sobre el ple al Parlament, que aquest matí ha aprovat el primer tràmit dels pressupostos amb el rebuig a les esmenes a la totalitat. Els socis del govern, però, Esquerra i Comuns, han exigit un nou esforç a Niubó i tornar a començar la negociació. Mont Carvajal.
13: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat que els pressupostos faran avançar el país, ha agraït les aportacions i la generositat, ha dit, d'Esquerra i els Comuns a l'hora d'acordar-los, i ha fet una crida a Junts i al Partit Popular a votar a favor del nou model de finançament al Congrés de Diputats per tenir gairebé 4.700 milions d'euros per pressupostos vinents.
14: Per això jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
13: Els que han presentat esmena a la totalitat, Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana, han carregat contra els pressupostos. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
15: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels Comuns.
16: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
13: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calen acords per avançar. I els Comuns han advertit que el seu suport no és un xec en blanc permanent per al futur.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Doncs també en clau laboral, sindicats i la direcció de Nestlé a Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
17: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
18: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y creemos que lo hemos hecho.
17: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
0: En canvi, la companyia DAU anuncia un ERO que pot afectar 138 treballadors a Espanya, sobretot a Tarragona.
4: El sindicat de treballadors rebutja la mesura i denuncia que la major part dels acomiadaments afectaran el polígon petroquímic de Tarragona, que compta amb 687 treballadors. La mesura s'emmarca dins una iniciativa a escala global, una iniciativa que, segons DAU, serveix per impulsar el creixement i la productivitat a través de la simplificació del model operatiu. L'empresa assegura que vol optimitzar els processos i ajustar els costos per millorar el servei als clients.
0: Més detalls del sumari del cas Leire. L'exmilitant del PSOE hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia.
4: Un informe elaborat per l'UCO de la Guàrdia Civil, inclòs en el sumari del cas, destapa diverses reunions entre Díaz i l'excomissari Villarejo per tractar l'operació Catalunya i per pressionar el jutge Manuel Marchena perquè facilités el camí a l'amnistia. L'UCO adjunta diversos documents i transcripcions de converses de Díaz amb Villarejo on s'evidencia que busquen indicis de corrupció sobre el jutge Marchena i la seva relació amb el PP i la policia patriòtica.
0: I el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, nega haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de treball a Badajoz.
4: Ha estat en el marc del judici en què s'investiga si va rebre tracte de favor, presumptament, en un càrrec fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. David Sánchez ha declarat a l'Audiència Provincial de Badajoz, però només ha respost a les preguntes del seu advocat. Això sí, també ha negat haver influït en la contractació del seu amic, Luis Carrero, com a cap de coordinació de programes d'activitats transfrontalistes.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no ho he parlat en ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també ben la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
4: Omella s'ha declarat sorprès per la polèmica.
0: I també en la plana social es cronifica l'exclusió residencial segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo.
20: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
21: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estan a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, provin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
20: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys i per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
0: Més coses al tram de la línia 1 del metro de Barcelona entre Plaça de Sants de la Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino.
1: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
2: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: A banda de les obres, a la línia UTMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: A tot això, Barcelona eliminarà les bicis compartides el 2027 pel desgavell i mal ús que en fan els usuaris.
4: Els companys de BTV van avançar la setmana passada que les 3.500 bicis compartides acumulen un total de 5.413 multes en un any i mig. La immensa majoria d'aquestes sancions són per aparcar indegudament en llocs on està prohibit deixar-hi una bicicleta.
0: No deixem la bicicleta, però perquè el Prat de Llobregat compta amb un nou aparcament de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
22: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran quatre més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
23: Una aposta, doncs, molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant, no?, en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar, no?, la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, que jo crec que va ser la gran revolució, no?, la gran revolució de les bicicletes i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
22: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura, compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
0: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarrega intensament el Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga. De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha plegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes del Corpus. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
24: I Berga ha començat a ploure. Ha començat a ploure amb molta força. Molta força que farà que avui la Patum del vespre continua encara pendent de l'evolució del temps. Les previsions meteorològiques mantenen aquesta incertesa, una incertesa que ens anunciava aquest matí Aleix Serra, meteoròleg i regidor de Berga.
25: Que durant la tarda és gairebé segur que plourà. La pluja més extensa, més intensa, segurament s'aturarà entre les 8-9 del vespre. Això ens aniria molt bé, però després continuarà quedant encara a risc d'algun ruixat més aïllat, més breu, més difícil de...
24: Malgrat tots els dubtes, totes les mirades es continuen posades al cel, a l'espera que la pluja marqui una treva i que permeti poder desenvolupar la Patum.
0: Gràcies, Josep. I una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocolectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro.
26: En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
27: Amb tecnologia, el que es pot fer, es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat. I la meva feina és un clam contra aquesta limitació de controls democràtics sobre tecnologies importantíssimes que definiran aquest segle.
5: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que es podran veure a Foto Col·lectània fins al 20 de setembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit del Barça al Palau contra l'UCAM Múrcia per aconseguir el passi a les semifinals de l'ACB després de la gran victòria de dimarts a terres murcianes que els va retornar al factor pista. De moment els de Xavi Pasqual perden 18-22 al primer minut del segon quart. I encara en bàsquet, l'escorta nord-americà James Bateman ha renovat amb el Hajduk Lleida fins al 2028. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
3: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
2: L'objectiu del nou curs, tornar primera. El director esportiu Quique Cárcel segueix buscant el tècnic ideal per retornar l'equip a la primera divisió.
4: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots. Sabem que al final les energies ens les anem durant tots, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però em fot una energia que diu, hòstia, jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
2: I a la Lliga F, la portera francesa Romane Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyola.
5: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego, en el campo, en las redes sociales. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero el Español es donde he encontrado mi casa.
2: I a la primera federació masculina, el centre d'esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un maig on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
6: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar no, el minut 10, hem d'anar tal. El que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
2: I la selecció espanyola juga aquesta nit el primer partit de preparació pel Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic, que comença el pròxim 11 de juny. El combinat estatal s'enfrontarà a la selecció d'Iraq a Riazor a partir de les 9 de la nit en el primer dels dos amistosos que disputaran abans de començar la cita mundialista del dia 15. I en handbol és setmana de final a 8 de Copa del Rei, que es disputarà a Alacant, on el Barça obrirà la competició. Demà els de Carlos Ortega s'estrenaran en els quarts de final de la competició contra l'Atlético Valladolid. Sentim el tècnic.
7: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé, els petits problemes de temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar, no?
2: I el CAC 7 Balonmano Granollers ha anunciat el fitxatge de la japonesa Risa Konya per les properes dues temporades fins al 2028. Arriba procedent del Tsukuba, club de referència del seu país.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 3.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 99.
5: Bona tarda, són 8:15.
6: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària, Jordi Fortià.
7: Des d'USTEC, Yolanda Segura reclama començar la negociació des de zero i anuncia la represa de les mobilitzacions. Per CGT, Laura Gené demana el cessament de la consellera.
8: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
9: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
5: La consellera Esther Niubó demana responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i anuncia que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
7: Assegura que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
10: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
5: Els pressupostos superen el primer tràmit al Parlament amb el rebuig de les esmenes a la totalitat.
7: Els comptes tenen el rebuig de Junts, el PP, la CUP, Aliança Catalana i Vox. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Alejandro Fernández del PP.
11: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
12: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
5: En cultura, totes les mirades posades al cel, on ara mateix descarrega intensament el Berguedà per saber si es podrà celebrar amb normalitat la primera Patum completa a Berga.
7: De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere ha plegat centenars de persones durant la primera Patum de lluïment de les festes de Corpus.
5: I en esport, Geniri Gallut, el Barça busca passi a semifinals de l'ACB.
13: En joc el partit dels blaugranes al Palau contra l'UCAM Múrcia després de la gran victòria de dimarts a Terres Murcianes. De moment, al minut 5 del segon quart, els blaugranes estan perdent 29-31.
14: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb ruixats i xàfecs que ja estan descarregant i que s'aniran intensificant especialment en les properes hores i de moment s'han recollit 41,1 mil·límetres al santuari de Caral, precisament al Berguedà. Anem a saber la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. El temps s'està regirant per moments. Ja han anat caient ruixats intensos des de les 2-3 de la tarda aproximadament en alguns indrets del Pirineu, també l'Empordà o, per exemple, cap a les comarques interiors de Tarragona, sud de Lleida, però és que a hores d'ara el reguitzell de tempestes és molt evident. A gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, també cap a la Catalunya central. I d'aquí a poca estona, ja al llarg de la tarda, quan es vagi fent de nit, aquestes tempestes més fortes s'aniran concentrant cada cop més a les comarques de Girona i Barcelona, amb algunes calamarsades com les que ja han anat caient en alguns racons, per exemple, de la Vall del Ter, de la Vall del Fluvià o de la Vall del Segre. També alguns ruixats estan arribant al sud de Catalunya, però d'una forma més isolada, i hem de dir que aquestes pluges les tindrem fins aquesta nit i matinada. Demà al matí algun ruixat encara enganxat a la Costa Daurada, però en general divendres més tranquil i, sobretot, molt menys càlid. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Línia de tempestes activa, recordem, ara mateix al nord-est, que han arribat a deixar intensitat forta com la que comentàvem abans. Connectem ara sí amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment, pel que fa a incidències, únicament hem de dir que a la C-17 el trànsit de moment es troba tallat a l'altura de Ripoll, en els dos sentits de la marxa, a causa de caiguda d'arbres en aquest tram de la via. De moment, per tant, aquest punt de la C-17 a Ripoll tallada en els dos sentits de la marxa per aquest motiu. Sobretot, molta prudència en tots aquests trams on està plovent de forma intensa. A l'hora de circular cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat. Incidències de moment derivades de més enllà del que comentàvem de la C-17, de moment no en tenim més i volum de trànsit en general va millorant. Únicament a les dues rondes encara queda força volum a les dues en sentit de Trinitat. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents diuen no al preacord, però Educació el tirarà endavant després de l'aval dels professors de secundària.
4: Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte, davant d'un 35% de favorables, i han participat un 61% dels docents consultats. Tot i això, Educació ja ha anunciat una nova ronda de contactes demà mateix per valorar els contactes a la consulta, però assegura que tiraran endavant l'acord amb l'aval del Sindicat de Professors de Secundària, UGT i Comissions Obreres.
0: Per la seva banda, però, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, reclama començar la negociació de zero. De moment, demà mateix es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarquen professors de secundària, després que els seus afiliats sí que han avalat l'acord. Esther Minguell.
5: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: La conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
5: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació prevista per demà al migdia a Barcelona. Demana que reobrin les converses amb el govern. Laura Jané, secretària general d'ensenyament de la CGT.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
5: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
8: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. Enmig de crides a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
9: Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
10: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
11: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
12: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
9: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: Precisament el conflicte d'educació ha planat sobre el ple al Parlament, que aquest matí ha aprovat el primer tràmit dels pressupostos amb el rebuig a les esmenes a la totalitat. Els socis del govern, però, Esquerra i Comuns, han exigit un nou esforç a Niubó i tornar a començar la negociació. Mont Carvajal.
13: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reivindicat que els pressupostos faran avançar el país, ha agraït les aportacions i la generositat, ha dit, d'Esquerra i els Comuns a l'hora d'acordar-los i ha fet una crida a Junts i al Partit Popular a votar a favor del nou model de finançament al Congrés de Diputats per tenir gairebé 4.700 milions d'euros per pressupostos vinents.
14: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
13: Els que han presentat esmena a la totalitat, Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana han carregat contra els pressupostos. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
15: És una esmena a la totalitat al tripartit que governa aquest país, al tripartit que governa Catalunya, a la incompetència del PSC, a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels Comuns.
16: Un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
13: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calen acords per avançar. I els Comuns han advertit que el seu suport no és un xec en blanc permanent per al futur.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: També en clau laboral, sindicats i la direcció de Nestlé a Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
17: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més més veterans en plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
18: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Al ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes, que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y creemos que lo hemos hecho.
17: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
0: En canvi, la companyia Dow anuncia un ERO que pot afectar 138 treballadors a Espanya, sobretot a Tarragona.
4: El sindicat de treballadors rebutja la mesura i denuncia que la major part dels acomiadaments afectaran el polígon petroquímic de Tarragona, que compta amb 687 treballadors. La mesura s'emmarca dins una iniciativa a escala global, una iniciativa que, segons Dow, serveix per impulsar el creixement i la productivitat a través de la simplificació del model operatiu. L'empresa assegura que vol optimitzar els processos i ajustar els costos per millorar el servei als clients.
0: Més detalls del sumari del cas Leire. L'exmilitant del PSOE hauria maniobrat amb Villarejo per pressionar Marchena perquè apliqués l'amnistia.
4: Un informe elaborat per l'UCO de la Guàrdia Civil, inclòs en el sumari del cas, destapa diverses reunions entre Díez i l'excomissari Villarejo per tractar l'operació Catalunya i per pressionar el jutge Manuel Marchena perquè facilités el camí a l'amnistia. L'UCO adjunta diversos documents i transcripcions de converses de Díez amb Villarejo on s'evidencia que busquen indicis de corrupció sobre el jutge Marchena i la seva relació amb el PP i la policia patriòtica.
0: I el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, nega haver intervingut en la creació i adjudicació del seu lloc de treball a Badajoz.
4: Ha estat en el marc del judici en què s'investiga si va rebre tracte de favor, presumptament, en un càrrec fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. David Sánchez ha declarat a l'Audiència Provincial de Badajoz, però només ha respost a les preguntes del seu advocat. Això sí, també ha negat haver influït a la contractació del seu amic, Luis Carrero, com a cap de coordinació de programes d'activitats transfrontereres.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
19: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no ho he parlat en ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
4: Omella s'ha declarat sorprès per la polèmica.
0: També en la plana social es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que viuen la major part, 3 de cada 4, en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo.
20: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
21: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Que a què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, provin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
20: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en

0: 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora mentre durin els treballs que arrencaran el 17 de juliol. TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino.
1: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
2: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: A banda de les obres, a la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: En territori, demà reobren les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat amb més de 70 activitats per aquest estiu. Entre les novetats destaca l'oferta de la tirolina doble més llarga de Catalunya que proposa l'estació de Boí Taüll. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
3: Molt bona tarda. Són quatre estacions en total de Pirineu 365, la Molina, Vallter, Vall de Núria i Boí Taüll. Les cobriran progressivament a partir de demà perquè tothom pugui gaudir d'aquests espais per la temporada d'estiu. Així, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat avui la nova programació d'estiu amb més de 74 activitats i 174 quilòmetres d'itineraris de senderisme i trail running. I és que d'activitats n'hi haurà per a tothom i per a tots els gustos. Entre les novetats es destaca la estació de la Boí Taüll, que presenta la tirolina doble més llarga de Catalunya, amb un quilòmetre de recorregut. Així, i amb la voluntat de fer-ho més fàcil i còmode per a tothom, durant aquest estiu també continuarà el FlexiPass, que connecta aquestes quatre estacions de Pirineu 365 que obren per aquesta temporada d'estiu.
0: I l'Ajuntament d'Altafulla ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada per fons dels Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubata.
4: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
5: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
4: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: En cultura, totes les mirades posades al cel per saber si es podrà celebrar amb normalitat el Salt de Plens aquest vespre després de les tempestes que descarreguen ara mateix al Berguedà. De moment, aquest matí, la plaça de Sant Pere de Berga ha plegat centenars de persones durant la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Ràdio Porret, Josep Genescà.
6: I a Berga ha començat a ploure. Ha començat a ploure amb molta força. Molta força que farà que avui la patum del vespre continua encara pendent de l'evolució del temps. Les previsions meteorològiques mantenen aquesta incertesa, una incertesa que ens anunciava aquest matí Aleix Serra, meteoròleg i regidor de Berga.
7: Que durant la tarda és gairebé segur que plourà. La pluja més extensa, més intensa, segurament s'aturarà entre les 8-9 del vespre. Això ens aniria molt bé, però després continuarà quedant encara a risc d'algun ruixat més aïllat, més breu, més difícil.
6: Malgrat tots els dubtes, totes les mirades es continuen posades al cel, a l'espera de que la pluja marqui una treva i que permeti poder desenvolupar la patum.
0: I una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Foto Col·lectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista, David Navarro.

0: passat al món financer, Max D'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
1: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No, no podem vendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat. I la meva feina és un clam contra aquesta limitació de controls democràtics sobre tecnologies importantíssimes que definiran aquest segle.
0: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que es podran veure a Foto Col·lectània fins al 20 de setembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit del Barça al Palau contra l'UCAM Múrcia per aconseguir el passi a les semifinals de l'ACB després de la gran victòria de dimarts a terres murcianes. De moment, els de Xavi Pasqual perden 40-43 al descans. I encara en bàsquet, l'escorta nord-americà James Bateman ha renovat amb el Hajo Pos Lleida fins al 2028. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
3: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
2: L'objectiu del nou curs està clar, tornar a primera. El director esportiu Quique Càrcel segueix buscant el tècnic ideal per retornar el Girona a la primera divisió.
4: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots. Sabem que al final les energies els anem durant tots, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però em vol una energia que diu, hòstia, jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
2: A la Lliga F, la portera francesa Romane Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. La sentim.
5: Me siento muy valorada con ellos y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego, en el campo, en las redes sociales. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero el Espanyol es donde he encontrado mi casa.
2: I a Primera Federació Masculina, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
6: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar no, el minut 10, hem d'anar tal. El que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
2: I en handbol, és setmana de final a 8 de la Copa del Rei, que es disputarà a Alacant, on el Barça obrirà la competició. Demà els de Carlos Ortega s'estrenaran en els quarts de final de la competició contra l'Atlético de Valladolid. Sentim el tècnic.
7: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé, els petits problemes de la temporada de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar, no?
2: I acabem amb waterpolo, perquè l'equip femení del Catalunya va aixecar l'Eurocup femenina contra l'Atlètic Barceloneta.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 15 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 3.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta.
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Estrenem el programa 2032 del Club del Country i avui ho fem amb música preciosa que ens arriba des del Canadà. És el darrer EP publicat per la Calcicolic amb el nom de Here Rodeo. És un EP publicat per Universal Music Canada el 27 de març de 2026. Una jove intèrpret nascuda a Hudson Bay, a Saskatchewan, i que per tant té uns joves 28 anys, cançons que ens ha portat en el passat com el Who I Was, Love Me Like an Outlaw o el Till I Get to Heaven, alguna de les quals escoltem. El seu àlbum de debut el va publicar el 23 de febrer de 2024, Outlawed Poetry. Acabem d'escoltar una de les peces que pertanyien a aquest darrer EP que us comentàvem, la peça anomenada Neon Cowgirl, i escoltem ara aquest Till I Get to Heaven, una de les cançons més apreciades d'aquest EP.

dues de les cançons d'aquest nou EP, una artista que va començar a destacar sobretot a partir del 2017, quan va guanyar el premi de la Canadian Country Music Association, aquell Discovery Award, i que ens arribava a través també del seu àlbum després del All of Poetry, com hem dit, el 2024, on la cançó més destacada va ser aquest tema que escoltem a continuació, una peça coescrita per ella mateixa, la Kelsey Kolick, al costat de Davis Corley i Mark Addison Chandler. Es deia Love Me Like an Outlaw.

Així hem començat el programa d'aquesta setmana al Club del Country, tot destacant la música de Carl Cicolic, la cantant canadenca, que no només ens ha portat tan bons temes basats en els seus àlbums, com aquell de debut el 2019, anomenat com ella, publicat de manera independent per Anthem Entertainment, sinó que també ha fet bones versions de temes més clàssics, com per exemple Dada Jazz, o quan el juliol del 2025 es va atrevenir amb aquella fantàstica peça que ara ens acompanyarà. Era una versió que va fer d'aquest Carrying Your Load With Me.

preciós Carrying Your Love With Me, la cançó de Steve Vogart i Jeff Stevens, que va convertir en un èxit George Strait el 1997 des de l'àlbum del mateix nom. Precisament de George Strait voldríem escoltar ara, recordant-lo, una de les seves cançons aquí al Club del Country, una cançó que va interpretar per al seu àlbum de 2024, aquell Cowboys and Dreamers, la darrera aproximació que se'ns ha fet en la seva música. Una versió del tema co-escrit i anteriorment enregistrat per Waylon Jennings per al seu àlbum de l'any 75, Dreaming My Dreams. Era aquest Waymore's Blues.

Recorda George Strait i novetats discogràfiques a càrrec d'un personatge dels que encara continua donant guerra malgrat la seva avançada d'edat. Ens està preparant nou disc amb Willie Nelson, Dream Chaser, i el dia 21 de maig de 26 estrena senzill. Willie Nelson amb aquesta cançó, proposta que es diu Fly Away.

Arribant a la meitat del nostre programa i recordant alguna de les cançons que van ser número 1 al 2013, com per exemple aquesta peça de Devan Perry, aquest Joan Neal i Ray Perry van coescriure la cançó amb John Davidson i Jack O'Brien. Aquesta cançó pertanyia a l'àlbum Pioneer, del qual en va ser el segon senzill. Cançó que arribava al número 1, igual que ho va fer el tema de Randy Houser, Running Out of Moonlight, realitzada com a segon senzill del seu tercer àlbum d'estudi How Country Feels, escrita per Dallas Davidson, Ashley Gorley i Kelly Lovelace.

El record són des del 2013, abans de passar al més nou d'una cantant anomenada Holly Brown, coneguda artista i compositora de música country, cristiana, bàsicament, originària de Mississippi, als Estats Units, que va guanyar molta popularitat després de participar a la temporada 23 del famós programa de televisió The Voice, dins l'equip de Kelly Clarkson, on va arribar a les semifinals. El darrer que sabem d'ella és una cançó de febrer d'aquest 26. Aquesta peça porta el nom de I Know Somebody.

excel·lent i prometedora artista que, quan tenia només 10 anys, va guanyar un concurs local que li va permetre actuar com a talonera del famós cantant de country Blake Shelton, que anys més tard tornaria a coincidir amb ella com a jutge a The Voice. Ens ha traslladat bones cançons a través d'aquest temps, tot i que no es prodiga excessivament massa aquell One Thing He Wouldn't Do, per exemple, a la tardor del 2025, un tema de debut amb el segell discogràfic, i després el Tennessee Christmas, cançó nadalenca del 2025, també el senzill I Know Somebody, que acabem d'escoltar editat, com hem dit, el mes de febrer. El passat 2025 ens va portar aquesta peça anomenada One Thing.

Aquest 2026 hem tingut la sort de la recuperació d'un concert en directe del malagonyac Keith Whitley, en directe des d'Austin el 1989, entre elles cançons com aquesta, el seu famós tema anomenat When You Say Nothing At All, o aquest Miami, Miami.

0: Thank you all. Thank you very much.
1: Des d'un parell de temes amb el nostre programa per recordar la seva música i la seva presència sempre magnífica en el món de la música, tot i que mor massa aviat. Keith Whitley en directe amb aquest àlbum recuperat el 2026 de l'actuació en directe a Austin. Anem a escoltar ara el més nou de Jason Aldean.

dels artistes més destacats del que era el mainstream country de fa uns anys, ara ja superat per altres subestils de la música country, però que continua portant molt bona música i triomfant amb els seus senzills. Songs of Our Us és el 12è àlbum d'estudi de Jason Aldean, publicat a través de BBR Music Group i el seu propi grup musical Macon Music, produït per Michael Knox, el primer àlbum de peces originals que publica amb els darrers 3 anys. L'últim va ser aquell 2023 amb el Highway Desperado. Aquesta és una de les cançons que han sortit com a senzill. Aquest How Far Does a Goodbye Go va ser el senzill d'avançament d'aquest àlbum, cançó escrita per Kurt Allison, John Edwards, Tolly Kennedy i John Morgan. I la segona i triomfadora ha estat aquest Don't Tell On Me, una cançó coescrita al costat de Kurt Allison, Tolly Kennedy, John Morgan i Lydia Valden.

El cantant nascut a Macon, a Georgia, el 1977, ens ha portat molt bones cançons amb senzills d'avançament com Help You Remember, Hard to Love You, Loving Me Too Long, però també diversos duets, com per exemple amb en David Lee Murphy, amb la seva esposa Brittany, o amb el Luke Bryan, amb el tema que dona nom al disc. Aquest àlbum és Songs About Us.

0: Jason Aldean ens ha acompanyat, i per acomiadar el programa del dia d'avui no podríem deixar de pensar el que seria un bon aniversari si no fos perquè ens va deixar una de les personalitats gràcies a les quals jo estic en el món de la música country des de fa tants anys. El naixement el 27 de maig del 1939 a Floyd Ada, a Texas, d'un dels millors intèrprets i compositors que ha donat la música, en Donald Ray Williams, en Don Williams. Avui volem recordar el seu primer èxit d'aquest cantant que ens va deixar el passat 2017. La cançó, la primera que va triomfar, 1974, aquesta cançó que portava el nom de I Wouldn't Want to Live If You Didn't Love Me. Adéu-siau i fins la propera setmana.
1: Sometimes you may think

Molt bona nit, són les 9 de la nit, això és en Ràdio Vilafant FM i obrim una nova edició en directe del programa Rejo Blues, dues hores de blues amb tota l'actualitat del blues nacional. Com sempre, totes les propostes al llarg d'aquestes dues hores de ràdio. També recorda que el programa tens també en viu i en directe els diumenges a les 10 de la nit i també dues hores amb totes les propostes del blues a casa nostra i també arreu del món.

0: Programa 1347 del Red Hot Blues. Des d'aquí, des de Ràdio Vilafana FM, des de l'any 1993, fent-te costat a ritme de blues. Com sempre, les propostes del blues que es fa a casa i també el blues internacional amb grans bandes i grans formacions de tot arreu. Aquest programa de ràdio el pots escoltar quan et vingui de gust. Hi ha tots els podcasts en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ibox.com, i a més hi trobaràs els enllaços de les diferents bandes, formacions, solistes, també companyies discogràfiques i promotores. Si sou una banda de blues, teniu ganes de que la vostra música s'escolti aquí en el programa, m'ho podeu fer arribar per correu electrònic en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I també, si us agrada anar a escoltar blues en directe, hi ha totes les propostes diàriament compartides en el Facebook del programa. Tan sols teniu que entrar a Josep Palmada, Rejo Blues. Avui tenim un programa prou contundent, perquè tenim bandes nacionals, el més nou dels Mojo Shake, també Noah and the Hell Drinkers, Mr. Javi Díaz Castillo, i després ens n'anem endinsant ja en el blues internacional, amb Mutt Morganfield, amb Billy Branch, amb Johnny Johnson, i també Kristin Ingram. De moment, temps per la promo en anglès, perquè sintonitza arreu del món.
1: Hear the best blues in Red Hot Blues Radio Show. Listen all podcast in vandablues.blogspot.com. You can also contact and the email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Joseph Palmada.
0: Sí, sí, això és el Red Hot Blues, una nova edició, com sempre, en directe des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, i a la vegada també saludant a les diferents emissores que emeten aquest espai de blues arreu de Catalunya en diferents horaris. Els primers dels convidats, els Mojo Snake, nou treball discogràfic des de Palma de Mallorca en aquest 2026.

És un tema original de Tony McCrinan, el Bullet Up and Go. És un dels Mojo Snake, des de Palma de Mallorca, nou treball discogràfic, avui presentant-lo aquí en el Red Hot Blues, I Am a Mojo Man, una altra de les cançons, en aquest cas és de Lonesome Hood One.

Així també sonen amb el seu bon blues els Mojo Snake des de Palma de Mallorca. Ells, aquesta gravació és una maqueta gravada en directe per en Pedro Sunyer i barrejada i masteritzada per The Clart. Qui són? Pues en Tolo, concretament els qui formen la banda són en Tolo Vera, a la veu i a la bateria, en Pedro Riesta, a la guitarra, en Juanma Hernández, al contrabaix. Ells presenten molt bona música i avui escoltant-lo i obrint aquesta edició del Rejo Plus. Tot un clàssic que ara ens fan aquest tema del Willie Dixon, Spoonful. Baixem una mica el ritme.

El més nou dels Mojo Snake, aquí en el Red Hot Blues. Tanquem aquesta presentació amb un tema d'Elmore James, el Cry For Me. Estàs en sintonia del Red Hot Blues, com sempre, dues hores en tota l'actualitat del blues nacional i internacional.

Déu-n'hi-do, fantàstic treball en discogràfic Noam de Hell on Drinkers and Raw, s'anomena aquest àlbum, novetat també en aquest 2026. Ens arriben des de Donosti, des de Sant Sebastià, presentant molt bones cançons, temes originals propis de la Noah Ingwen i també d'en Gonzalo Portugal. Hem començat tot escoltant aquest Broken Fingers. Anem a escoltar un altre dels temes, None of Your Business. Això és el Rehob Blues i són Noah and the Hell Drinkers.

Déu-n'hi-do, quina potència, no, en The Hellbringers. Ells són Ainhoa Eguiguren a la veu, en Manu Gestido a la, al baix, en Gonzalo Portugal a la guitarra, Ibai Ros a la bateria i Pol San Martín al piano. Anem a escoltar una altra de les cançons, el You Got It All Wrong. Totes les peces són pròpies.

Déu-n'hi-do, bon, bon treball musical, discogràfic, molta blusa, música negra, diferents estils, el soul, se'n van moltes propostes interessants des de Donosti, amb aquest round, No and the Hells Drinkers, novetat en aquest 2026, i baixem totalment al ritme amb una cançó fantàstica, també composada per ells mateixos, el Ladder to the Stars. Avui, aquí, en el Rojo Blues, Noah and the Hell Drinkers.

Castle Boogie és la cançó que obre el disc i és un dels temes que formen part d'aquest nou treball sonàfi de Mr. Javier Díaz Castillo. Boogie Man és un dels grans pianistes de blues, de boogie boogie de casa nostra, i ens presenta aquestes fantàstiques cançons. Totes elles són cançons pròpies, cançons originals, i hem començat amb aquest Castle Boogie. Més música, Blues for My Soul. Està acompanyat d'una fantàstica banda, ell a la veu, també al piano, Beta Verodia a la veu, en César Crespo a la guitarra, en Carlos Arzuaga a la bateria i en Javier Díaz Casabona al baix.

Sí, abans hem escoltat a la gran Ainhoa Eingure, una de les grans cantants de casa nostra. Una altra de les excel·lents veus és la de Beta Verodia, acompanyant aquí en Javier Díaz Castillo, Boogie Man, en aquest Castle Boogie, amb aquest Blues for My Soul. Un altre dels temes és el anomenat Javis Boogie, un tema instrumental, que forma part també d'aquest treball discogràfic novetat avui aquí en el Rejo Blues. Thank you.

Déu-n'hi-do, aquest tema d'en Javier Díaz Castillo, Mr. Boogie Man, amb el Castle Boogie, el seu nou treball discogràfic, avui presentant-lo de la mà d'aquest pianista, cantant. Tots els temes són composicions originals pròpies, està acompanyat per grans músics, ell piano, veu, en César Crespo la guitarra, en Carlos Arzuaga la bateria i en Javier Díaz Casabona el baix i la veu de Beta Verodia, que els acompanya en diferents temes. Tanco la presentació d'aquest disc amb aquest Escalipso.

I del blues nacional, aquí en el Red Hot Blues, com sempre, temps també per l'internacional. Mud Morgan Field, el fill de Muddy Waters, amb aquest Deep Mood, el seu nou àlbum, avui presentant-lo aquí en el programa i escoltant aquest Break Me My Whiskey, una de les cançons que ell ens presenta. És un tema original de... composat per ell mateix, i cal dir que aquest treball discogràfic està produït per Steve Baker John. Escoltem un altre, el Loverman.

Muta Morgan Phil presentant un nou disc en Deep Mood en aquest passat 2025 i un treball produït per Steve Baker John, un altre dels grans músics de blues internacional. Aquest tema, el Country Boy, un tema del seu pare, de Muddy Waters, i amb una altra de les cançons que també vull acabar, és amb aquesta proposta també arrossegada del mateix Muddy Waters, versionada pel seu fill, Mutt Morgan Phil, en aquest àlbum, el Deep Mood, amb aquest Strange Woman. Això és el Red Hot Blues.

I si abans gaudíem del gran Mud Morgan Field, fill del Muddy Waters, gran guitarrista, cantant, compositor, ara un dels grans harmonicistes, com és Billy Branch, acomiadats dels de Son of Blues. L'àlbum de Blues is My Biography, novetat discogràfica també, el més fresc que ell ha tret al mercat, i hem començat tot escoltant aquest tema, anomenat, aquesta proposta, anomenada concretament Real Good Friends. Ara el Begin for Change. Aquí s'acompanya de Shemeika Copeland i Ronnie Blake Brooks.

Bienvenido a Bill Branch and the Son of Blues, amb aquest àlbum de Blues is My Biography, el seu nou treball discogràfic, aquí acompanyat de Shemekia Copeland, una de les grans del blues, i també d'en Ronnie Blake Brooks. Per tancar la presentació, us deixo amb aquest tema anomenat Call Your Bluff. Això és el Red Hot Blues.

El pianista i cantant Johnny Johnson presentant el seu nou treball amb Just Johnny, novetat del 2025, cantant pianista, com us he dit, a la vegada també és compositor i versiona grans músics com Memphis Slim, aquest Everyday I Have the Blues. Ara ens fa aquest Let's the Good Time Roll, tot un clàssic.

Let the good time and roll. Ell és en Johnny Johnson, guitarrista, pianista, cantant, i aquest és el seu últim disc, a la llama, en Just Johnny, avui presentant-lo aquí en la sintonia del Rojo Blues, com sempre des de Ràdio Vilafant FM. En aquest disc, per tancar la presentació, fa una versió d'un tema de Mississippi John Hart, el Strange Lee. Ho deixo també ell.

És un dels nous valors dins del món del blues, en Chris Tone, Kingfield Ingram. Ell ens presenta nou disc, el passat 2025, el Heart and Road, un fantàstic treball discogràfic, és de Carl's Day, de Mississippi. I bé, amb les seves propostes, avui també aquí en el Rehob Blues presentant la seva música i que serveix per tancar aquesta edició del programa. Aquesta edició, concretament la 1347 ja del Rehob Blues des de l'any 1996 fent a costat. Hem començat escoltant aquest Black to La, un tema interessantíssim, i ara aquest Voodoo Charm.

Nascut al cor del blues a Carlsdale, Mississippi, Kriston Kingfish Ingram, cantant, guitarrista i, a més, compositor, perquè totes les cançons són originals. Hard Road, el seu últim disc, que avui presentant-lo i serveix per tancar aquesta edició del Red Hot Blues, i avui fem la cançó Memphis.

0: Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Red Hot Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.
1: I els dividirem per anys. Així doncs, a l'edició 137 de Hot Dance 80 ens dedicarem a escoltar única i exclusivament música del 1980. La primera secció era de música, doncs, que s'escoltava a l'estat espanyol el 1980. Però al moment en què hem arribat al 1982, hi havia molta música cutre. N'anomenem la patxanguera. Així doncs, el que he decidit és que escoltarem la música del 1980 que triomfava a nivell internacional a les llistes internacionals. I res, farem una petita pinzellada perquè no ens dedicarem pas a punxar Triana, Miguel Bosé, entre d'altres, el Hot Dance 80. Farem res, una passada molt ràpida, però ens dedicarem a escoltar el que funcionava, com sempre, a les pistes de ball. I comencem amb el primer tema d'aquesta edició, que és un tema de Prince. El que està sonant ara és el tema de Prince editat, com hem dit, el 1980, i I Wanna Be Your Lover.

4 maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. facebook.com/hotdance80, twitter.com/hotdance80 o bé al correu electrònic hotdance80@gmail.com. I també ens trobes en el blog hotdance80.blog.

0: hem encetat l'edició 137 del Hot Dance 80 amb Prince, i un altre èxit del 80, del 1980, era el Flan Sinatra. I amb nosaltres tenim en Marc Carassans. Hola, Marc. Marc? Marc, bona... Hola, què tal?
1: Ara sí, ara sí.
0: Ara sí.
1: El Flan Sinatra.
0: El Flan Sinatra. Ai, Déu meu.
1: Com dèiem a la dècada dels 80 també, frases que feien o paraules així, en plan de guassa, no? Com Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder, sí, de l'Stevie Wonder, sí.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Bueno, arribem a unes dates que tots els programes s'acaben.
1: Sí, sí.
0: Tu què fas, un programa encara?
1: Queda un altre programa. Aquest dimecres ja finalitzem la tercera temporada i al setembre hi tornem.
0: Molt bé.
1: La quarta ja.
0: Això és Estudi 80. Sí. Tens nous fitxatges, he vist pel Facebook?
1: Bueno, de moment un fitxatge.
0: Un fitxatge?
1: No puc dir res, de moment serà sorpresa.
0: Sí.
1: Ja ho diré al
0: setembre.
1: Al setembre. Però bueno, és un fitxatge molt, molt important també.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Caram. Jo també tinc d'avançar de que Hot Dance 80 la propera temporada s'escoltarà per 6 emissores.
1: Déu-n'hi-do, fantàstic.
0: Sí, sí, s'escoltarà 6 sí, sí. emissores. I per fi he aconseguit sortir de la província de Barcelona.
1: Perfecte, mira.
0: O sigui que el Hot Dance 80 s'escoltarà a Ràdio Vic, a Ràdio Sant Cebrià de Vallalta al Maresme.
1: Sí, sí.
0: Santa Maria Palautordera a Ràdio Vitamènia, a Ràdio RRC de Torelló, Gas FM i una emissora de Girona.
1: I una de Girona.
0: I una de Girona.
1: Perfecte.
0: Ho avançarem al setembre, també.
1: També sorpresa, no?
0: Sí, sorpresa, perquè sonarà a França, i a França, Catalunya Nord, i a Girona, o sigui, bueno, Girona,
1: bueno, més...
0: província de Girona, o sigui
1: fantàstic.
0: Que...
1: Enhorabona, tu, com més millor, tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. Anau obrint el ventall, no?, l'abanico, que diguem en castellà, no?
0: Sí, home, varen proposar-ho d'emetre'l per Com Ràdio, sí, sí. Com Ràdio es va desintegrar, després va ser la xarxa, a la xarxa ens varen dir que era impensable emetre el programa, i bueno, anirem fent emissores locals, emissores municipals, mica en mica.
1: Perfecte, anar fent promoció de Hot Dance 80, clar que sí.
0: O sigui que... Bueno, estem amb aquestes.
1: Aquí.
0: Al setembre desvetllarem sorpreses al Hot Dance 80 i també a l'Estudi 80.
1: Efectivament, altres programes. Dos programes de germanes.
0: Dos programes de germanats.
1: Dos programes germans,
0: sí,
1: com
0: sí.
1: Que dic jo.
0: Ja ho saps, que t'aprecio molt, Marc, i que...
1: Igualment, Josep Maria, igualment.
0: I per això fem aquesta col·laboració.
1: Sí, sí. Jo tinc molts bons records teus i els dos grans inicis. Quan estava a Ràdio Vic a l'altre... l'altre lloc.
0: Sí.
1: I que ho vam passar genial, també.
0: I tant que sí.
1: Ho vam passar genial.
0: Bueno, doncs, Marc... Tens feina a casa, o sigui que anem a escoltar,
1: no, no,
0: si et sembla, la cançó que ens presenta d'aquesta setmana. Ja.
1: Un plaer.
0: A veure...
1: Bueno, avui anem així en plan de guasson, no? Però si hem dit el Flan Sinatra o Festive Wonder, bueno, el que vindrà a continuació es pot fer, bueno, es pot fer la típica rima... bueno, la típica rima fàcil, no? Amb el personatge anomenat... Penny Mardones.
0: Mardones?
1: Sí, Mardones.
0: Al que le tocas los...
1: sí, sí, melones.
0: Ai, Déu meu. Sort que estem fora de l'horari protegit, sí. Perquè si no...
1: Pues, gran personatge musical, bueno, ja d'una avançada edat, Penny Mardones, ja d'avançada edat, pues, bueno, va ser un gran admirador d'Elvis Presley ja des de la seva adolescència, i bueno, ja va començar en el món de la música i ha influenciat bastant, inspirant-se en el rock and roll. Després, l'estil que més peculiar té aquest cantant, amb la veu puta la veu més potencial que tenia, pues és dintre la música soul, funk soul, no? Té una veu bastant, bastant característica, i el tema es diu Into the Night. Això ho editava la Polydor l'any 1980, i he volgut destacar aquest tema perquè potser no és dels més coneguts, no? Però, bueno, m'agrada sempre recuperar coses així raretis, com m'agrada dir-me, no?
0: Molt bé, sí. És que per escoltar sempre el mateix...
1: Sí, sempre els temes comercials i tot això, sempre hi havia artistes, al món de la música hi ha hagut artistes, formacions que moltíssima gent, bueno, ni nosaltres ho hem arribat a conèixer. Yeah. S'han arribat a publicar infinitat a la dècada dels 80, infinitat de temes, de grup, en fi, grups que van publicar infinitat de temes com cantants, no? I aquesta setmana dic, bueno, pues, ja que toquem els 80, pues, vull recuperar aquest tema Into the Night, que està francament molt bé, de Benny Mardones. Pues és un personatge de Cleveland i d'aquells que, bueno, a mi peculiarment d'aquelles veus que m'encanten.
0: Molt bé, Marc. Si et sembla, anem a escoltar-lo?
1: Anem a escoltar-lo, endavant.

0: És la segona proposta que ens ha fet aquesta setmana Marc, perquè al començament m'havia proposat sobre un altre tema, però al final sí. El que ha sortit per antena és aquest.
1: Al final m'he decantat per aquest. Bueno, aquest tema Intudanai va funcionar moltíssim en Comerplay, en moltes emissores de ràdio dels Estats Units, i va posar en les llistes en dues ocasions, les llistes més altes del Top Chart. És de destacar, aquí no va ser un dels temes molt potencials, molt coneguts, perquè sempre aquí venia el més comercial, no? Però he hagut apostar per aquest tema, Into the Night, tema un funky així tranquil·let, funky soul, soul per la veu, funky per la base, no?
0: Sí.
1: Funky, com diríem, funky d'aquests tranquil·les romanticons, no? O més ben dit, com molts hem dit, l'elegància de la música funky.
0: Bueno, doncs encantat de tenir-te una setmana més a Hot Dance 80.
1: Igualment, Joan Maria, a tu i a l'audiència.
0: I ara escoltarem la que va ser la reina del pop dels anys 80.
1: Hombre.
0: Que sí?
1: Que sí.
0: No podia faltar un tema del 1980.
1: Hombre.
0: Doncs escoltem Borderline de Madonna.
1: Ahí está.

0: Això és Hot Dance 80 amb l'edició 137. La temporada d'estiu ja està aquí i tenim una trucada. Hola, què tal?
1: Ei, bona nit.
0: Bona nit, qui ets?
1: Josep Maria, què tal? Em coneixes o no?
0: Ai, no ho sé si et conec, no ho sé.
1: Soc en Jou, de Can Bernat.
0: Ah, molt bé, en Jou de Can Bernat, fantàstic. I en Jou de Can Bernat, en què li agradaria escoltar de Hot Dance 80?
1: Hòstia, a mi m'agradaria moltes coses d'escoltar, però bueno, en aquest cas, Michael Jackson, va.
0: Michael Jackson?
1: Sí.
0: Vale, doncs et posem una cançó que va editar el 1980, que és el Rock With You, i mira, la tenim just aquí en antena.
1: Aquesta mola.
0: Aquesta mola, que sí?
1: Sí, senyor.
0: Doncs, merci per trucar, David.
1: Va.
0: Records a la dona, a la nena.
1: Sí.
0: I la gata, no? Hola, bona nit. A veure, em van saludant per aquí aquesta edició del Hot Dance 80. Hola.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Què? Amb tu t'agrada també la música dels 80 o què?
2: Sí, també, mola.
0: Mola?
2: Sí.
0: Doncs...
2: aquesta de Michael Jackson també.
0: Molt bé. Doncs que tingueu un bon cap de setmana i us poso el Michael Jackson perquè l'escolteu tranquil·lament.
2: Molt bé, un petó ben fort.
0: Vinga, adéu-siau.
2: Adéu, bona nit.
0: Adéu.

Hem escoltat Prince, Frank Sinatra, Madonna. El tema que ens ha proposat aquesta setmana Marc Adassanz, Benny Mardones. I ara en David, que ens ha demanat una cançó de Michael Jackson. I és que els Leño, Barón Rojo i aquesta colla eren molt coneguts i molt importants. Guaita, David. Tenia per aquí fins i tot una cançó de Triana, però esclar, això el Hot Dance 80, doncs com que no. Això que a la teva dona i més d'una dona li agradarà això. Háblame de ti, de tu corazón, los pecos.

Això era el que triomfava el 1980, però el 1980 també triomfava això. I és que era la banda sonora d'una sèrie de televisió que va acabar sent una pel·lícula. Estem parlant de Fama.

maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. facebook.com/hotdance80, twitter.com/hotdance80 o bé al correu electrònic hotdance80@gmail.com. I també ens trobes en el blog hotdance80.blog.

0: La banda sonora de la pel·lícula, de la sèrie que després hem dit que va ser pel·lícula, Fame, Fama, era la que sonava ara a Hot Dance 80. I ara anem a escoltar una dona que va triomfar moltíssim a la ràdio. Ella és...
1: And now, ladies and gentlemen, another little letter from the Lonely Hearts Club. Tune in. Maybe you'll find the one you lost too on our little old radio show.
0: I és que, com abans dèiem amb el Marc Arasanz, travessem fronteres. Ella és la Donna Summer, una dona que ens va deixar fa 2 anys i que la temporada 2013-2014 hem pogut escoltar un monogràfic dedicat a la seva biografia i discografia. I és que ella va fer quelcom per la ràdio i també ho va fer per les pistes de ball amb èxits com aquest que va editar el 1980 on a radio.

Escoltant els èxits de 1980. L'altra setmana escoltarem el 81, el 82, el 83. The Pointer Sisters. I de Pointer Sisters anem a escoltar una formació que a l'estat espanyol tenia molt d'èxit. Ells són els Tequila. Dime que me quieres. Això era el que sonava el 80 a les pistes de ball.

I és que en una temporada normal a Hot Dance 80 ni se'n passaria pel cap punxar això. Però és que arriben les calors al cos i tenim d'escoltar, doncs, coses diferents. I com que la proposta d'aquesta temporada és, doncs, escoltar els èxits que triomfaven per any, doncs, res, farem quatre pinzellades a cançons que sonaven a les pistes de ball. I seguim amb més música. Ara, en aquesta ocasió, ens anem a escoltar una formació que feia tecnopop. Ells són els Divo. I això és el Beat It.

I seguim amb més històries. I ara serà Pat Benatar la que arribarà a Hot Dance 80. La cançó que escoltem d'aquesta intèrpret és Hit Me With You By. I després escoltarem a la dona que va descobrir Michael Jackson.

La música que triomfava el 1980. I seguim ara amb Diana Ross, una dona que va començar la seva carrera amb The Supremes.

Com podeu comprovar, el 1980, igual que altres anys, a l'estat espanyol triomfava una música i a nivell internacional en triomfava una altra. Ara, això sí, els programes així calents, la temporada calenta, val la pena recordar una mica d'on ve la música i on va la música, perquè això era la música que triomfava als anys 80, al segle XX. I al 21, doncs, encara hi han cançons que són versions d'aquella època i altres, doncs, que són completament novetats. O sigui que ja va bé innovar. I aquí, a la Hot Dance 80, doncs, us posem el Hot Versions, us posem la versió original, la versió més actual. I fem un repàs, doncs, per la música que triomfava als anys 80, si no sou oients habituals del Hot Dance 80. Durant tota la temporada, doncs, anem fent programes dedicats al funky, al house, l'Italo Dance. Venen convidats als estudis centrals de Hot Dance 80 a Vic. I res, seguim escoltant més música. I ara m'agradaria, doncs, escoltar Stevie Wonder. Stevie Wonder, com dèiem abans amb en Marc Arasanz, és la música d'aquest home que ha tingut grans èxits a la música dance, com aquest que està sonant ara al vostre programa. Això és Master Blaster i sona ara mateix.

0: hotdance80 o bé al correu electrònic hotdance80@gmail.com i també ens trobes en el blog hotdance80.blogspot.com.
1: Ens anem cap a Austràlia. Des d'allà ens arribava el germà petit dels Bee Gees, l'Andy Gibb.

La música que triomfava a l'any 1980. En aquesta ocasió ens arribava des d'Austràlia, Andy Gibb, Desire, li canta el seu desig. I un gran èxit dels 80 és aquest que està ja sonant per aquí sota. És a la ciutat del funky. A Funky Town, amb Lip Sync.

0: Un gran èxit dels 80 de la mà de Lip Sync amb Funky Town, un que triomfava al nostre país, era ni més ni menys que aquest senyor. Estem parlant de Miguel Bosé.
1: ¿Quieres morir de amor? Morir de amor por dentro. Es quedarme así.
0: Però no acabarem pas el programa amb Miguel Bosé ni Harto de Vino. O sigui que anem a escoltar una cançó que sonarà la propera setmana al programa dedicat al 1981. I és que la propera setmana escoltarem Cool and Again, Rick James, Robert Palmer, Shalamar i moltes més coses.

Bé, fins aquí ha estat l'edició de Hot Dance 80. Hem escoltat Prince, Frank Sinatra, Madonna, Donna Summers, Fama i moltes més coses en el repàs al 1980. La propera setmana, més. En aquesta ocasió, però, serà la música editada al 1981. Res més. Adéu-siau, una forta encaixada. Qui us ha estat acompanyant? En Josep Maria Jurado.

0: Martí expressant el seu amor per al públic que té avui al davant.
1: Let's me know you timed things just right this evening. It's great.
0: En punt la mitjanit. I encara ens queden per davant més o menys 20 minuts més de concert de Father John Misty i Cat des del Primavera Sound 2026.

Estem ja a l'últim quart d'hora d'aquesta actuació de Fader John Misty, que realment està sonant molt i molt bé. Us recordem que estem al Primavera Sound.

Brothers on Misty en directe al Primavera Sound, sonant a ICAT i ara recuperant la cançó que donava títol al seu segon disc com a Brothers on Misty, I Love You Honey Bear, de l'any 2015. El disc que el va acabar de consolidar com un referent de la música indie més cool, podríem dir. Últims compassos, últimes cançons de Brothers on Misty en directe al Primavera Sound. Escoltem-lo.

0: Uau! Gran concert de Father John Misty. Jo no sé si els he vist tots els concerts que ha fet a Catalunya, però dels que he vist aquest és el millor amb diferència. Gran concert de Father John Misty. Us hem pogut oferir en directe des de ICAT en aquest escenari el Cupra, que és el que diríem que ha funcionat amb més normalitat durant tot el dia malgrat la pluja. Després d'aquest bon gust que ens deixa Father John Misty, abans d'acabar aquesta transmissió, dues missions. Una, actualitzar la informació que tenim ara mateix sobre la resta de programació del dia d'avui, perquè evidentment s'ha hagut de retocar i molt a causa de la pluja. En aquests moments el que sabem és que Massive Attack actuarà doncs d'aquí 10 minuts aproximadament i fins a les 2 de la matinada, i que en aquell mateix escenari Estrella Damm, un dels principals, hi actuarà Bad Girl a partir de 3:15 i fins a 4:45 de la matinada. L'escenari que hi ha al costat, en aquesta zona de Mordor, que es coneix l'escenari Revolut, no té programació, per tant s'ha cancel·lat el concert de Doja Cat, que era un dels més esperats aquesta edició, era el debut, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat, d'aquesta artista de referència nord-americana. I ha penjat un vídeo a les xarxes on lamentava moltíssim, perquè ja estava vestida a punt per sortir a l'escenari, eh? Ella tenia moltes ganes d'actuar, però això no podrà ser. En canvi, sí que es manté la programació a l'Occident, a l'escenari Occident, amb les actuacions de Typic Girl i Over Mono, tal i com estaven previstes, i aquest escenari Cupra, on acaba d'acabar el concert de Father John Misty, doncs continuarà amb normalitat amb la programació de Two Hollies i Yosuke Yukimatsu. La resta d'escenaris, doncs, funcionen amb certa normalitat, el Suarkov, el Port i el Plenitude. En tot cas, consulteu la programació perquè la pàgina web del festival ara sí que està actualitzada amb aquests horaris, i per tant, si esteu, no sé, dubtant si venir, o esteu per aquí a prop del fòrum perquè heu sortit un moment quan plovia tant, doncs aquest és el planning. I última cosa, la previsió del que tenim sobre la taula demà i demà passat en aquestes transmissions que està fent ICAT des del Primavera Sound. Demà divendres, a partir de les 9 de la nit, especial programa del Loft des d'aquí, des del Parc del Fòrum, com no, a partir de les 10 ja ens hi posarem nosaltres amb la transmissió del concert de The Cure, que començarà a partir d'un 11:15. Us volem recordar que transmetrem íntegrament aquest concert, 2:45 és el que està previst que duri. Per tant, concert generós de The Cure, i això promet, perquè el grup està en molt bona forma. Això pel que fa demà divendres. Dissabte, i ja per acabar, a partir d'un 9:15, Rusowski, i després recuperarem alguns concerts, el de Jimena Amarillo i Yartact, a l'espera de la transmissió, l'última ja de les previstes, dissabte a partir de 11:45 aproximadament. DXX, una altra de les actuacions destacades d'aquest festival Primavera Sound. Això és el que tenim sobre la taula i esperem poder-ho complir si no hi ha imprevistos última hora. En tot cas, demà a partir de les 9 reprenem aquesta programació especial dedicat des del Primavera Sound amb aquest especial de Loft i la transmissió íntegra del concert de The Cure. Gràcies a tota la gent que ha fet possible aquesta transmissió. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Fins demà, a reveure.
1: Escoltes ICAT.

0: música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Escoltes ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
3: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: Perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Cas i Cat.
1: La magia la tienes tú, la magia la tienes tú.